Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us cap

0: nowhere. Guess I'll take my time. Oh, yeah. To reach there. Look up at the mountain.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dilluns 29 de juny, les tres paraules del dia són eficiència, curset, esport. Eficiència. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica i s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal. Presentada per Esquerra Republicana i en Comú Podem, va comptar amb el suport de la resta de partits menys Vox. Curset. Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen 101 persones que aprendran aquesta dansa 2 dies a la setmana. I s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Esport. La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones, representen el 35% dels casos registrats per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes i sostenibles. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros, únicament en materials, assumida per complet per les arques municipals. Avui, 29 de juny, és el Dia Internacional dels Tròpics, és Sant Pere i Sant Pau. Avui fa anys el futbolista Jude Bellingham, que fa 23 anys. Falten 20 dies per la final del Mundial de Futbol, 56 per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb molt de sol, color intensa, amb màximes entre 34 i 35 graus. Demà continuarà l'ambient assolellat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que moria el locutor de Ràdio Tordera, Manel Caïsa, fa 5 anys. La ronda de circunvalació es podria completar, segons explicaven, el 2022, i fa 10 anys parlàvem que es feia el 30è Festival de Dansa de l'Escola Cristina Llobet. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'edició especial de Sant Joan del programa musical Música per a tu.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
1: sí,
4: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Cosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
6: Un repertori i un moment, no?
5: Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
7: Bé, doncs sí, la tarda és a tres bandes, les 6 i 6 de la tarda, i avui un dia molt especial, no? Arnau García, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Especial per què? Per diverses coses, no?
8: Sí.
7: Per què diries?
8: L'últim dia ja de temporada.
7: L'últim dia de temporada, just, 22 de juny, acabem temporada de de tardor, hivern, primavera. No? Que són tres quartes parts de l'any. Ara entrarem aviat a la temporada d'estiu, però avui acomiadem aquesta temporada i ho fem d'una manera diferent, especial, molt ben acompanyats. Com sempre, tenim les tres bandes i tenim els col·laboradors d'aquestes bandes, sobretot de la banda de cultura, i avui els tenim aquí. Tenim de cultura, tindrem cinema i Bocí de saviesa, i tenim tant en Jordi Montañés aquí. Hola, bona tarda.
9: Bona tarda, Dolors.
7: I en Toni López també.
10: Bona tarda.
7: Bé, Arnau, això és un dia realment especial per tancar temporada amb els col·laboradors aquí. Què més volem, no?
8: Sí, sí.
7: Bé, després tindrem la teva secció també tecnologia i començarem ara amb la primera banda, que és Medi Ambient. Doncs posem-nos-hi. Vinga. Medi Ambient, doncs bé, ja aquests dies, no només aquests dies, normalment, i sobretot ara, aquests últims anys, amb el tema de la meteorologia fan tants avisos i tantes alarmes i tanta cosa que anem com una mica espantats. Però realment sí que sabem que les temperatures en general estan pujant força més del que era habitual fa uns anys, això segur, no? Aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global, tot això sembla que es fa evident, i sobretot ara, aquests dies, que estem patint una onada de calor molt forta. Bé, ens alarmen, hi haurà raó, no hi haurà raó? Sí, que els que tenim anys notem que les temperatures són cada vegada més altes, i estem a finals de juny, amb sobretot al centre de Catalunya, temperatures més de 40 graus. Això és molt. Però bé, ens han arribat, de tant en tant està sortint també una altra mena d'informació, i aquesta setmana 3CAT ha estat sortint. Han estat parlant del AMOC. Tu, Arnau, saps què és això?
8: No, la veritat és que no.
7: Doncs bé, resulta que aquestes temperatures tan altes pot ser que a la llarga facin un efecte contrari. L'AMOC és el que traduiríem, les sigles són en anglès, però com a circulació meridional de retorn atlàntic, que és el sistema de corrents oceànic més conegut del món i, periòdicament, arriba als titulars i es difon per les xarxes pel seu potencial catastròfic. Es tracta d'un corrent marí que transporta aigua calenta de sud a nord i després freda de nord cap a sud, per l'oest de l'oceà Atlàntic, i que és responsable, entre altres coses, del clima temperat que tenen els països del nord d'Europa, perquè llavors els hi baixa l'aigua calenta. Si hi ha consens científic, que si aquest corrent arribés a un punt d'inflexió, llavors, a partir d'aquí, s'aturaria i es capgiraria, i les conseqüències serien una caiguda general de les temperatures al nord d'Europa i bona part del continent, i un règim meteorològic més rigorós i alterat. O sigui, que ara estem patint per l'escalfament, i segons aquesta teoria, si això es capgira, aquest corrent es gira, serà al revés. Llavors serà un fred al nord d'Europa, en tota Europa en general. I ara dos nous estudis afegeixen dades que apunten que, efectivament, aquest corrent s'està alentint, o sigui, que ja s'està aturant una miqueta aquesta circulació d'aigua freda cap a dalt i la calenta cap a baix. Els últims dies han aparegut informacions, posts, vídeos, tuits, esmentant que la MOC és una misteriosa bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord i les conseqüències apocalíptiques de tot plegat. Bé, esperem que no sigui així, però vaja, els estudis es van dir coses d'aquestes. D'entrada, aquesta bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord no és nova i els científics fa anys que en tenen constància. D'altra banda, segons el consens dels experts, és cert que l'alentiment i l'alteració de la MOC podria tenir un potencial catastròfic per a Europa. Aquest alentiment podria tenir un efecte directe en la vida de les persones, les collites, la vegetabilitat del nord del continent. Bé, si és així, suposaríem que tampoc seria immediat, però tot el que s'està fent ara, que ens estem climatitzant les cases, preparant-nos per la calor, doncs hauria de ser al revés. I, bé, la novetat i el motiu pel qual s'ha viralitzat de nou la MOC són dos estudis que s'han obert pas a internet. El primer, obra entre d'altres Stephen Ramsford, de l'Institut d'Anàlisi de la Terra de la Universitat de Potsdam, fa referència a l'estudi de la MOC i afegeix dades observacionals de satèl·lits, boies, vaixells, a l'anàlisi del corrent que fins ara s'havia fet, sobretot, amb mètodes teòrics, o sigui, s'ha analitzat a la pràctica. I en les seves conclusions, aquest estudi apunta que l'alentiment de la MOC seria una realitat i explicaria per què una zona de l'Atlàntic sota Groenlàndia i Islàndia és un dels pocs racons del planeta que no s'està escalfant, sinó refredant, la bombolla freda, o sigui, hi hauria una zona que ja comença a passar això. Així també s'ha anat confirmant i mostrant. I bé, tenen diferents imatges i aquest refredament d'aquest punt de l'Atlàntic ha estat objecte de debat científic en els darrers anys, amb alguns experts apuntant que el responsable serien condicions atmosfèriques en la superfície, mentre altres apuntaven a l'AMOC, o sigui que també diuen orígens diferents en aquest refredament d'aquest refredament que s'està produint en aquesta zona. Pel científic Santiago Giral, la disminució de calor que transporta la MOC pot tenir a veure amb l'augment d'aportació d'aigua freda i dolça del desglaç del Pol Nord. I diu que si continuem amb l'escalfament global, l'aportació d'aigua freda procedent de les glaceres de Groenlàndia i de les poques que hi ha a Europa poden acabar reduint la circulació oceànica amb conseqüències pel clima. Tot i que els experts admeten que en aquests sistemes tan complexos les causes d'un fenomen són múltiples, Ramsford assegura que l'equilibri entre moltes proves diferents dona un suport sòlid a un alentiment passat i actual de la MOC. Bé, deixem-ho aquí, que continuïn estudiant, que continuïn observant, i bé, de moment el que sí que estem patint és molta calor, i si tot això serà cert, si tot aquest sobreescalfament, si que es desfacin les glaceres aporta que canviïn les corrents, doncs a veure què hi podem fer. Només, si ens sentiu a parlar, no ens esverem que immediat no serà. De moment aguantarem la calor. I deixem aquí la primera banda de Medi Ambient, passem de seguida a Cultura i, bé, a Cinema.

0: a cinema, però avui el tractarem d'una manera diferent. El cinema, com dèiem, avui tenim en Jordi Montañés aquí, i durant 11 temporades, Jordi.
1: 11 temporades.
0: 10 sí. anys, 11 temporades.
1: Sí.
0: Que ens portes la secció de cinema a la tarda és a Tres Bandes, de Ràdio Tordera, informant-nos de l'actualitat i preparant-nos diversos podcasts sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actors, cantants, compositors. Avui, que tanquem temporada, ens agradaria saber coses de tu.
1: Doncs endavant. Això sempre ve de gust.
0: Sempre ve de gust, doncs sempre va, que ens ho passarem bé.
1: Vinga.
0: Durant aquests anys hem captat que el cinema ha estat per tu una de les grans passions des de ben petit. Ho encertem?
1: Bé, em sembla que ho vaig explicar alguna vegada, quan vaig presentar la pel·lícula. Exactament quan tenia 5 anys, estava passant un estiu amb una tia meva. I va voler anar al cine, aquesta tia va voler anar al cine i em va portar. Lo normal és que si anava amb un nen petit de 5 anys el portés a veure una pel·lícula del Walt Disney, que llavors eren les més interessants. Però aquestes a ella no li agradaven. A ella no li agradaven les pel·lícules folklòriques espanyoles. I sense més ni més em va portar a veure una pel·lícula folklòrica espanyola musical, interpretada per Luis Mariano i la Carmen Sevilla, que llavors la petaven, que era una pel·lícula amb una certa complexitat, perquè era cinema dintre del cinema, i que es titulava El sueño de Andalucía. Amb totes aquestes premisses, amb tota aquesta situació, lo curiós és que la pel·lícula em va fascinar. No em preguntis per què ni per quina raó, però va ser una pel·lícula que em va fascinar des de petit. Em vaig aprendre les cancions de Luis Mariano, jo cantava com ell, amb 5 anys, me les sabia totes, i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula em va semblar meravellosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però és estrany un nen que li agradi en Luis Mariano.
1: Luis Mariano, sí, me les cantava totes, tu. I... Espera't. I aleshores el que va passar va ser que estava tan encantat amb aquesta pel·lícula que vaig voler que tota la família... O sigui, volia anar-la a veure més vegades. Vaig convèncer la família i les vaig portar tota la família a veure la pel·lícula.
0: Ara amb el pare, ara amb la mare... Amb
1: la tieta, amb l'altra tieta, amb la cosineta...
0: Devien dir passat.
1: No, però és que esclar, el que passava és que amb la pel·lícula, com que llavors feien programa doble, amb la pel·lícula en feien una altra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Veia El sueño de Andalucía i l'altra. I vaig donar-me en compte que l'altra també m'agradava. Llavors, junt amb la pel·lícula en veia una altra i així anava veient pel·lícules que em anaven agradant.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí vaig agafar el gust pel cinema.
0: Pel cinema. Toni, tu ho havies aconseguit, això de les sessions dobles, normalment?
2: Sí, havia arribat a viure.
0: Sí.
1: Ja t'ho explicarem més.
0: Sí.
1: Lo curiós és que després, amb els anys, el que vaig fer patir la família, em va tocar fer-ho, m'ho van fer patir a mi. Perquè el meu fill el van portar a veure, també quan tenia 5 anys, La flauta dels 6 barrufets...
0: Sí.
1: I me la sé de memòria.
0: I vas anar moltes vegades, també.
1: A tu què et sembla? Però aquesta la feien sola, o sigui, no en feien dos, però la flauta dels 6 barrufets, de veritat, me la sé plano per plano.
0: Després vas anar creixent i a la teva joventut intentaves no perdre cap pel·lícula, no?
1: Això era fàcil en aquell moment, perquè justament les pel·lícules de reestrena circulaven per Barcelona per dos circuits. I llavors eren 4 pel·lícules a la setmana, que multiplicat per 52 eren 204 pel·lícules.
0: Moltes.
1: I pràcticament les veies totes. O sigui, si feies un dia a la setmana en un circuit i l'altre, pam. I encara aprofitaves algun dia per recuperar pel·lícules que t'havies perdut per algun motiu. I això ho tenia fàcil perquè jo vivia a Gràcia, i a Gràcia l'oferta cinematogràfica en aquell moment era esplèndida. El Verdi, el Texas, el Mundial, el Principal, el que vulguis. I a sobre, a casa meva teníem una botiga, a Gràcia, i el meu pare va aconseguir que el Verdi li posés un calcines Verdi, li posés el cartell, i amb el cartell hi havia dues entrades gratis.
0: I per tant, regalaven
1: dues entrades perquè posaves el cartell. Llavors, esclar, cada dilluns, però és, o sigui, cada setmana canviaven, eh? Però dilluns, ja dilluns, en acabar de sopar, tota la família anàvem al cine a veure les pel·lícules. O sigui, no deixàvem esperar ni 24 hores. O sigui, anàvem al Verdi, hi havíem dos, llavors les altres dues les veia en un altre cinema i recuperava. O sigui que de jovenet no me'n vaig perdre ni una de les que s'estrenaven a Barcelona. Jo crec que les vaig veure totes, eh?
0: Totes.
1: Jo crec que sí, eh? Vaja, sí.
0: I superada aquesta etapa, a Barcelona va seguir atent a totes les estrenes que hi havia i a través de quins circuits et movies?
1: A veure, superada aquesta etapa és quan arriba l'adolescència.
0: Sí.
1: I quan arriba l'adolescència, veure si deva vas demanir una lluita d'enginy per aconseguir superar la censura franquista.
0: Sí, sí.
1: I això és un tema interessant, no pel meu cas en particular, sinó per explicar com la cosa funcionava. Recordem que en aquella època no, entraven a Espanya les pel·lícules que la censura volia, o sigui, no totes les que volia. I quan entraven a Espanya, havia un comitè de gent que les valorava,
0: sí.
1: I les valorava en 4 punts. 1. Para todos los públicos. 2. Solo para mayores. 3. Mayores con reparos. I 4. Gravemente peligrosa.
0: No me'n recordo d'això.
1: Hòstia, i tant, jo sí.
0: Pensava que només hi havia com dues categories.
1: No, 4. Ara, si ara trobéssim la llista aquesta de que fa l'amic, trobéssim la llista de les pel·lícules realmente peligroses, n'hi ha algunes que dius, però aquesta no és per a tots els públics, i hi havia realment pel·lícules realmente peligroses que ara les veuria tothom.
0: Sí, sí.
1: Però aquestes eren les més excitants per anar a veure, no ens enganyem, eh? Aleshores, què passava, a més? Per una banda, hi havia aquesta qualificació, però, a més, la censura franquista es va inventar que les pel·lícules, a partir del punt 3, del punt 2, perdona, ja no eren aptes per a menores. Mm. Hi ha un concepte cinematogràfic que és pel·lícules no aptes per a menores.
0: Sí, sí.
1: I això es posava a l'entrada del cinema, un cartell, i programa, aquesta pel·lícula és no apta per a menores.
0: Sí, sí, perquè hi ha aquesta cosa, Jordi, que hi havia cartells, però en els cinemes hi havia els quadros del cine.
1: Sí.
0: Sí, sí. Que eren les fotos de...
1: Quadros, sí, però no, els quadros. Però
0: llavors, tu ens recordes quan... això? No.
1: Sí, hi havia els quadros. Home, si anar a veure els quadros era una cosa fonamental. I on passava el rato, els de matí anava veient quadros.
0: Mira, els quadros del cine. A veure, aquesta l'aniré a veure o no? Perquè hi havia fotos
1: de la igual,
0: pel·lícula.
1: És igual, no, simplement veies els quadros, vull dir, és igual, ja anava, ja com si anessis al cinema. Però això de que posessin no apto per a menores era una cosa que a mi em va resultar molt excitant. I entre els 13 i els 16 anys, perquè, escolta, als 16 anys ja hi podies anar, perquè als 16 anys ja tenies cara d'identitat. O sigui, fixem-se que tampoc era tan lluny, o sigui, ara serien els 18, potser. Però en aquella època, amb 16 anys, tu ja podies anar al cinema amb el cara d'identitat. Però entre els 13 i els 16, que no tenia carnet d'identitat...
0: Per major d'edat era els 21, no?
1: Sí, però el carnet el donaven als 16.
0: Al 16.
1: I als 16 ja podies entrar. Quan anaves al cinema, per dir tu que tens carnet, tu ensenyaves el carnet i et deixaven entrar.
0: Sí.
1: Si no ensenyaves el carnet, no et deixaven entrar. Bueno, però, esclar, això va ser un estímul brutal per intentar entrar al cinema, no apto per a menores.
0: Esclar.
1: Vale? Durant aquests 3 anys, també les vaig veure totes, podia explicar anècdotes divertides, bueno, de tots colors, per com aconseguíem ficar-nos dintre del cinema, encara que fossin no aptes. Però n'explicaré una anècdota, perquè és la més contundent i la més il·lustrativa.
0: Ai.
1: Jo, per anar, quan anava al cinema a un auto per a menores, em preparava, em deixava créixer una mica la barba, perquè llavors en tenia ja de barba, jo era jovenet però tenia barba, i em vestia amb corbata, camisa, traje, americana, vull dir, impecable, com un senyor gran. Vale, doncs un dia vaig decidir anar a un cinema que es diu Selecto, a Gràcia, que el Selecto es caracteritzava perquè, a més de les dues pel·lícules, el tràiler i el Nodo, feien el que se'n deien variedades. Variedades era que a l'acabar la pel·lícula, feien un espectacle en directe de gent que cantava, artistes de circ, music hall... El programa durava 4 hores, eh?
0: Oh.
1: O sigui, clar, entre les dues pel·lícules, el tren i les variedades, 4 hores, entraves a les 4 i sorties a les 8, així de clar. I el que entrava a les 8 sortia a les 12. Bueno, total, que vaig decidir al Selecto a veure aquelles pel·lícules, amb les variedades, i evidentment vaig entrar. I quan estic assentat al cine i es comença el Nodo, o sigui, l'americana que portava pesava molt. Ja la portava feia rato, l'americana, però pesava molt. L'agafo, m'ho miro, i me'n dono compte que per error havia agafat el meu pare. I portava la seva documentació, diners en efectiu, les claus de casa, el tabaco, l'encenedor... No sé si vosaltres creieu que jo vaig sortir del cine a tornar-li. Si
0: no.
1: Ho creieu, esteu molt... No, jo si entrava en un cine no apto, no em treia ningú d'allà dintre. Va, total que... Menys mal que vaig dir a la família, vaig dir als meus pares on anava, a quin cine anava. Total que comença la sessió, pom, pom, pom, i quan estava... Es començava ja la pel·lícula, la primera de les pel·lícules, veig que s'acosta la llanterna de l'acomodador cap
0: on
1: estava jo.
0: Hi havia l'acomodador amb la llanterna, és veritat.
1: El meu pare va haver de venir al cine, entrar amb l'acomodador, a recuperar la seva americana, i em va donar la meva. Bueno, jo no recordo què va passar al vespre quan vaig arribar a casa, perquè jo no vaig perdre les variedades, eh? Però sí, sí, aquesta va ser molt cèlebre. I, bueno, i l'altra que també era boníssima és que jo anava amb una cosina meva que em portava 9 anys i que ja podia entrar al cinema, esclar, anàvem al cinema d'estreno. Anàvem tots, llavors anàvem de parella. A veure, jo, la gent podia malpensar, eh? Vull dir, perquè la diferència d'edat entre tots dos era realment sospitosa, eh?
0: Sí.
1: Però anàvem de parella tots els agafats del bracet i tal, sí, sí, per entrar en un cinema amb tu. Pues sí.
0: Déu-n'hi-do, quines aventures.
1: Pues sí, sí.
0: I encara més, no? Perquè després la teva ficció també et va portar a haver de sortir del país, no?
1: Ah, i tant, això és una altra història de, també de la censura franquista. A veure, m'han deixat una encara important de la censura franquista, és que les pel·lícules, aquesta comissió que valorava si era 1, 2, 3 o 4, també el que feia era tallar les pel·lícules, suposo.
0: Ah, sí?
1: Que això ho sabeu.
0: Sí.
1: O sigui, es tallaven les pel·lícules. Ara hi ha pel·lícules fins i tot que passen que de cop canvia la veu amb una seqüència perquè l'han incorporat ara, és clar, l'han tingut que doblar de nou. Bé, però primer això, primer es tallaven les pel·lícules. Això feia que algunes pel·lícules et perdies...
0: Sí.
1: D'altres pel·lícules les massacraven directament. Hi ha una que és El Cabo del Miedo, on sembla que la van massacrar impossible. Ara la fan sencera i dius, per què? Però la van massacrar. I després tenia la gràcia de que la gent, com que sabien que estaven tallades, inventava. Llavors era sensacional perquè et venia un que et deia la pel·lícula i te la canviava. Te la deia aquella seqüència i t'inventava la seqüència i et quedaves molt sorprès perquè la gent refeia les pel·lícules segons li semblava. Creatiu. Bé, com a anècdota cinematogràfica, la més célebre, la que és més important, suposo, no sé si la sabeu, és la de Mogambo.
0: Què passava, Mogambo?
1: A Mogambo, l'heu vist, a Mogambo?
0: Fa anys.
1: És aquesta del Clark,
0: sí,
1: Gable,
0: sí,
1: aquells que se'n van a l'Àfrica.
0: És un clàssic, sí.
1: És un clàssic, amb l'Ava, sí, Garner, la Grace Kelly, bueno, és un caçador, la història és de que aquest caçador li ve una parella que li paguen per caçar, vull dir, per anar de safari i tal. I aquesta parella, la noia d'aquesta parella, que és la Grace Kelly, s'enamora d'ell. I llavors, a la versió original és un matrimoni, i ella s'enamora d'ell, està a punt de cometre adulteri, evidentment no el comet, perquè les pel·lícules americanes de l'època no el cometia, però la censura espanyola, això de l'adulteri li sembla malament. I no se'ls va ocórrer una altra cosa que convertir el matrimoni en dos germans. Aleshores, clar, la cosa era molt més divertida perquè els dos germans s'emprenyaven i es fotien junts al llit. I llavors, ja, no hi havia adulteri, però...
2: Hi havia incest.
1: Què vols que et digui? Era
2: bastant pitjor.
1: Era bastant pitjor. I a més, el primer no es consumava, però el segon sí, eh? Vull dir, l'incest es consumava a la pel·lícula. Val, doncs aquesta era una de les bones del franquisme. I l'altra era que, bueno, com que ja he dit abans que no totes les pel·lícules entraven a dintre d'Espanya en aquell moment, sinó que entraven només unes quantes, van haver uns quants tios importants, intel·ligents, que se'n van adonar de que la Cerdanya francesa estava al tocant de la Cerdanya espanyola.
0: Sí.
1: Ja travessava la frontera i de Barcelona a Perpinyà hi ha 150, però a Sallent hi havia 100 o no sé quan, estava a tocar. I se'ls va ocórrer que llavors feien uns caps de setmana en el qual et passaves frontera i et passaven en un cap de setmana 30 pel·lícules, per dir alguna cosa. O sigui,
0: un empatx,
1: o sigui, una darrere l'altra, totes les pel·lícules que no deixaven entrar a Espanya, una darrere l'altra. A veure, en versió francesa o en versió original amb subtítols en francès. Dur, eh? Allò va ser molt dur. Un empatx realment d'imatge francès que t'havies de tragar, que a vegades l'entenies i a vegades no tant, llegint subtítols i mentre un tio parlava en suec, tremendo. Bueno, però vull dir que a partir d'aquí vam estar veient un munt de pel·lícules a fora d'Espanya. Hi havia una cosa molt divertida, i és que quan acabava la pel·lícula, amb el company que tenies al costat li deies, aquesta no entrarà, eh? I l'altre deia, no, aquesta no entra. O dius, l'altre, aquesta el millor entra. I l'altre deia, sí, el millor entra. La veritat és que una vegada va canviar el règim, van entrar totes. Totes, eh? O sigui, totes les pel·lícules que havien vist prèviament fora d'Espanya,
0: sí,
1: totes van entrar després
0: a partir del 76, 77.
1: Sí,
0: doncs, canvio,
1: sí. Sí, la transició. Per exemple, a veure, no sé si us recordeu també com a cosa històrica, la Gran Buf, que la vam anar a veure, que era, quan la van fer a Espanya, s'hi va tirar més d'un any, va estar més d'un any amb estrena, o sigui,
0: sí,
1: va estar,
0: sí,
1: durant un any la gent anant-la a veure,
0: sí,
1: de tant que els agradava.
0: Sí, però després hi havia coses com Amacord o coses que tampoc eren,
1: sí,
0: tan...
1: Aquesta,
0: no entraven.
1: Aquesta, no sé si la recordeu, era molt bèstia, la Gran,
0: sí,
1: Buf.
0: Sí,
1: eh? Eren,
0: sí,
1: uns tios que suïcidaven, sí, menjant i vomitaven, jo que sé el que arribava a passar. Però va tenir un èxit brutal, vull dir, va tirar un any sense parar en un cine de Barcelona. Sí. Pues
0: i quines eren les teves sales de cinema preferides?
1: Bé, de fet, fins a l'any... O sigui, jo vaig marxar de Barcelona l'any 74, quan em vaig casar. Fins al 74, jo crec calculo que un 80% de les sales les vaig visitar. Suposo, sí, moltíssimes, tant per un motiu o altre, tant les de Gràcia sobretot com les de com les altres de Barcelona, per un motiu o altre, sempre les anava visitant totes.
0: Totes.
1: Tant d'estrena com de reestrena, sí, o sigui, que les anava veient totes. Després vaig anar a viure a Sant Just, llavors coneixia les d'Esplugues i de Sant Just, que eren les que anàvem a veure llavors en aquell moment, i això durant tot aquest període. Després, quan vaig anar a parar a la Vila Olímpica, les sales que em vaig dedicar van ser els de l'Icària i Elmo. Hi havia una multisala a l'Avinguda Icària,
0: sí,
1: que era Icària i Elmo, que a mi m'agradava molt perquè era una multisala molt àmplia, i a més les pel·lícules aquestes les feien en versió original, que a mi m'agraden les pel·lícules en versió original, però subtitulades en català o en,
0: sí,
1: castellà. Eh?
0: No,
1: però
0: en francès.
1: No, però a mi sí que m'agrada veure com la gent actua i tot plegat. Mm-hmm. I per això vull dir que m'anava molt bé aquesta opció per anar al cinema.
2: De fet, si em deixeu un moment, que encara que la... com es diu això? La interpretació del doblatge sigui, sí, un art, uh-huh, en tant en quant aquí es fa doblatge, és per això que tenim tan mal nivell d'anglès a l'estat espanyol.
0: Això diuen, sí, és veritat.
1: El que passa és que, a veure, ara han donat molta força i molt valor amb aquesta dobladora, la Maria Lluïsa Solà, que va doblar la Sigourney Weaver, igual. Jo reconec que els dobladors, a vegades ara sentim pel·lícules clàssiques i sent les veus dels dobladors clàssics, que tenen una veu molt maca i tal, però clar, quan has sentit Marlon Brando, és que Marlon Brando té aquella veu, o Marcello Mastroianni el sents parlar i, hòstia, és clar, quan sents un altre tio amb la veu de Mastroianni no t'acabes de ficar dintre del personatge, entre d'altres, eh?
0: Sí, sí,
1: per ben,
0: sí,
1: doblat,
0: sí,
1: que estigui.
0: Molt bé. Doncs, Vera, continuem, perquè, Jordi, a l'any 2016 vas començar a col·laborar amb Ràdio Tordera, i fins ara, i has fet un munt de feina. Aquesta experiència, com t'ha anat?
1: A veure, quan vaig entrar... Jo sempre m'he considerat, dintre d'aquest món del cinema, m'he considerat un espectador curiós. O sigui, en cap moment, viciós, perquè m'agrada molt el cinema, però en cap moment m'he considerat un crític cinematogràfic, perquè ni m'he format amb aquest tema, ni en definitiva, no m'he format, ni he tingut mai un especial interès en ser-ho. Per tant, el que m'ha permès col·laborar amb Ràdio Tordera és estimular aquesta curiositat i aquest vici cinematogràfic. O sigui, sí que m'ha ensenyat, o sigui, sí que hi he aprofitat per conèixer més anècdotes, més curiositats,

0: la música del cinema,
1: sí.
0: Perquè a la ràdio sí que la música del cinema és una cosa que es pot portar i és d'agrair, i de música de cinema ara cada vegada està més ben valorada. Abans es considerava que els compositors de cinema eren de segona categoria,
1: sí?
0: Però sí, en principi els devien els clàssics i no sé què.
1: Eren un complement només, no?
0: Sí, o sigui, no eren tan bons com els dels clàssics. Però ara s'està demostrant que els compositors cinematogràfics tenen tota la categoria que tu vulguis.
1: Clar. Doncs,
0: bueno, a més guardo curiosament tots els guions que hem anat fent fins ara.
1: Nosaltres també la ràdio, sí, tenim tot aquest arxiu.
0: D'alguna manera també això em pot permetre...
1: És un valor.
0: Em pot permetre, quan sigui possible, doncs, repassar-ho.
1: Sí, sí.
0: A veure, de totes maneres, hi ha dues coses que em sap greu que es perdin. Dues coses realment especials que em sap greu que es perdin. Va haver-hi una sessió, una sèrie de sessions que vaig fer sobre... coses particulars del cinema català.
1: Sí.
0: O sigui, singularitats del cinema català. Sí. Que hi havia el Néstor Almendros, el Xavier Cugat, sí. El Benet i Blai, i és una llàstima que això no es tingui per part d'algú, perquè realment són particularitats del cinema català que no són conegudes.
1: Yeah.
0: I a més perquè se'n van de lo típic del director o del productor. Sí. No són personalitats especials, sí, que formen part del cinema. I l'altre, fa dos anys, que vam recollir fins a fa dos anys totes les dones que havien fet cinema a Catalunya.
1: Sí.
0: Des de la primera fins a l'última.
1: Sí, sí.
0: Que ara ja n'hi ha més. Ara l'Aina Clotet acaba...
2: L'Aina Clotet, sí.
0: I algun altre més, eh? Des de llavors, esclar, sí, amb dos anys més, esclar, van sortint més, sí, més directes.
1: N'hi ha més.
0: Sí. Però vull dir que nosaltres vam aconseguir recollir amb una sèrie de sessions,
1: sí,
0: pràcticament
1: no,
0: totes les que hi havien, totes, sí, les que hi havien fins aquell moment.
1: Sí, sí, sí, ho tenim recopilat.
0: Tot això sí que vol dir la pena que algú se'n preocupés.
1: Féssim difusió, també.
0: Féssim difusió, sí, perquè realment és curiós.
1: Sí, sí, sí, sí. No es troba en altres llocs, això tampoc, no?
0: Sí, sí.
1: I has fet tota aquesta col·laboració a Ràdio Tordera, però també fas altres activitats relacionades amb el sistema. Ai,
0: ah,
1: perdona,
0: sí,
1: amb el cinema, de què es tracta?
2: El sistema
1: cinematogràfic.
0: Bé, jo sí, el que he fet, a més, durant aquests anys, tot això ho he fet després de ser jubilat, eh? O sigui, jo soc llicenciat en Econòmiques, m'he dedicat tota la vida a fer pressupostos... però quan m'he jubilat he canviat la veta que tenia, amagada, i llavors sobretot m'he dedicat a dues coses. També simultàniament amb començar aquests programes en Ràdio Tordera, el que vaig fer, soc d'una comissió sènior del Col·legi d'Economistes,
1: sí,
0: i dins de la comissió sènior una de les activitats que anem fent són pel·lícules de cinefòrum, o sigui,
1: cinefòrum.
0: Un cinefòrum, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Un cinefòrum que portem, vam celebrar el desè aniversari, que té força, una activitat que dura 10 anys, el desè aniversari l'any passat, amb la gràcia de que vam tornar a projectar la mateixa pel·lícula que havíem projectat 10 anys abans.
1: Ah, sí?
0: I amb el mateix director 10 anys després.
1: Sí, esclar.
0: Sí, el director no, que el director va acceptar tornar a venir,
1: sí,
0: i vam tornar a tindre alguna altra... Era un director, un economista, que va fer una pel·lícula, un documental d'economia, i que el va estar d'acord el 10 anys després, tornaria
1: a tornar a venir.
0: Tornar a venir. I llavors, bueno, portem aquesta activitat, portem més de 10 anys fent-la, i basant-nos, o sigui, amb una certa gràcia, que és portar directors catalans, catalans simplement perquè ho són, i després pel·lícules que, tot i que no ho sembli, parlin de temes econòmics. Mm-hmm. Si fem pel·lícules que són... Vull dir, res de pel·lícules d'autor, ni pel·lícules estranyes, ni... No, no, d'aquelles que anies a veure tranquil·lament, però dius, fixa-t'hi que darrere hi ha un transport econòmic.
1: Sí, sí.
0: I això són els dos tipus de pel·lícules.
1: Molt bé.
0: I per altra banda, també simultàniament, quan vivia a la Vila Olímpica, la biblioteca de la Vila Olímpica, que és la Xavier Benguerel, és una biblioteca que estava basada en la il·lustració i el cinema. Mm-hmm. O sigui, llavors, amb aquesta biblioteca vam muntar un grup que fèiem literatura i cinema.
1: Sí.
0: És a dir, agafàvem pel·lícules, decidíem quina pel·lícula volíem veure que tingués a darrere o abans una obra literària, llegíem la novel·la, veiem la pel·lícula i llavors valoràvem què ens semblava, si era millor la pel·lícula, la novel·la, quins fallos hi havia. És superinteressant, si a algú li agrada la literatura i el cinema, és superinteressant perquè te n'adones de com el director modifica moltes vegades la història per la seva conveniència. Hi ha dos casos magnífics, eh? Te'ls explico. Un és El sueño eterno.
1: Sí.
0: El sueño eterno, de la pel·lícula del Humphrey Bogart i la Lauren Bacall, És una pel·lícula que l'obra...

0: Em sembla que tu la desconeixes, l'obra del Chandler, el senyor eterno del Chandler, aquella del Philip Marlowe.
1: Sí.
0: És una novel·la que ja és una mica complicada, la del Chandler. Bueno, quan tu veus la pel·lícula, si l'entens...
1: Premi.
0: Jo no vaig mai pensar... Hòstia, si llegi la novel·la, com és que no entenc la pel·lícula? Bé, és que el que passa amb la pel·lícula és que a la novel·la el personatge de la Lauren Bacall és secundari, a la novel·la. El protagonista és la germana, que és l'assassina, no sé què, i l'altre té un paper secundari, complementari, clar, però com que van fitxar la Lauren Bacall, que estava vinculada amb el Humphrey Bogart...
1: L'havien de lluir.
0: L'havien de lluir. Llavors van remuntar el guió per donar-li més paper a la Lauren Bacall. I això desmuntava la història.
1: Ja. Sí.
0: Llavors, quan te la miraves bé, te l'adonaves. I l'altra, que també és molt curiosa, és, no sé si l'heu vist, és Perdición, que és aquesta del Billy Wilder, que és una novel·la de James McCain. Perdición, que es titula Doble indemnització en versió original. Aquesta, el guió del Billy Wilder, sorprenentment, acaba la pel·lícula molt millor que la novel·la. O sigui, i el mateix James McCain ho va reconèixer, que quan va veure la pel·lícula va dir, hòstia, el final que li heu posat és molt millor que el meu. O sigui que és una pel·lícula que millora...
1: Millorada.
0: No, al final, si la novel·la, la pel·lícula, la novel·la van tirant. Però al final, quan vaig llegir la novel·la jo, vaig dir, hòstia, quin final, no? I quan veig la pel·lícula dius, no, tu, que aquest té potència.
1: Sí.
0: I l'altra també que és curiosa, també del James McCain, és el Cartero siempre llama dos veces,
1: ah, sí,
0: que l'han fet 80 vegades, i hi ha la versió, o sigui, el Luchino Visconti, que és un senyor absolutament allunyat del cinema negre, vull dir, Luchino Visconti, la seva òpera prima va ser el Cartero siempre llama dos veces, que es titulava Obsesión.
1: Sí.
0: Doncs el tio li gira... I per en compte de ser una obra negra, és un melodrama tremendo. Sí, vull dir, i és la mateixa història, eh?
1: Sí.
0: Però per en compte d'anar per la banda aquesta, li dono un tomado dramàtic, és bona, eh? Vull dir, la veritat, francament bona. O sigui, que ja veus tu que quan fa cinema i
2: literatura,
0: i literatura, cony, no parlem de psicosis, eh?
2: No,
1: que ens allargaria massa.
0: No, vinga.
1: I se'ns acabaria el temps.
0: Vinga.
1: Has vist molta evolució des de la teva infantesa fins ara en el cinema i també molts canvis. Cap on va ara?
0: Això t'ho volia explicar. Si ara que ho dic. Bueno, jo el que veig, això estic bastant despistat perquè d'alguna manera, quan vaig començar, eren pel·lícules de sessió doble, les d'estrena. Després aquests cinemes desapareixen, es converteixen en multisales, tot es concentra, només hi ha una pel·lícula per cada sessió,
1: sí,
0: etc. I ara és l'època de les plataformes, sí, i de la televisió. Ara la televisió és potentíssima. L'altre dia vam veure una batalla tras altra, ja la passen per televisió, la que ha guanyat l'Òscar d'aquest any.
1: Sí.
0: Vull dir, anar a la sala d'estrena ja es comença a ser complicat. I això ve, el que et volia dir és que he recordat que sempre quan parlem de la festa del cinema, a la següent sessió dono les dades.
1: Sí.
0: I les tinc. Amb aquesta festa del cinema, la darrera que es va fer, que va ser a principi de juny, sembla ser que ha estat un èxit. Sí, perquè a tota Espanya hi ha hagut més d'un milió, 1.300.000 espectadors que han anat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. I això diu que suposa un increment d'un 4% sobre la festa del cinema...
2: D'abans de la pandèmia.
0: No, encara no, aquí no hem arribat. La primera festa del cinema d'ara fa un any. O sigui, de primavera a primavera hem guanyat això. Amb el que es demostra que si tu fas pel·lícules a un preu raonable, la gent s'hi anima. Tot i que ja sempre ho he dit, sembla mentida que quan fan festa del cinema fan xurros, o sigui, que les pel·lícules bones mai entren en aquests dies, vull dir que és una cosa habitual. La pel·lícula que més les pel·lícules que més s'han vist han sigut dues de terror, Pack Rooms i Scary Movie 8, aquestes dues les que han tingut més assistència, O sigui, les de terror ja van per partida doble. I les dues, aquelles dues del X-Men i los Marvels de l'Universo i la del... Com es, no recordo, aquella de Mandalorian en Grogu. Tinc que mirar el títol perquè aquesta no em surt. Aquestes han tingut molt poca audiència, amb el que es veu que hi ha una mica de cansament sobre els temes.
1: Segurament.
0: Però veja, la cosa ha tirat força bé i estan contents de cara amb aquesta situació.
1: Molt bé, molt bé. Doncs res, Jordi... Tu dius que has escoltat ja tots els temes i que potser pares de les teves col·laboracions amb la ràdio. No estàs segur?
0: A veure, com deia el Sean Connery en una pel·lícula famosa de James Bond, nunca digues nunca jamás. Però de moment, si em prenc un respir, més que res perquè sembla mentida, però mitja hora cada 15 dies durant uns anys genera una quantitat tremenda d'informació.
1: Sí, això és veritat.
0: I arriba un moment en què hi ha falta trobar temes nous. Per tant, sí que em prenc un respir, però si veig que hi ha temes nous que quedin per tocar i que valgui la pena...
1: T'apuntes ràpid.
0: Us ho proposo, i si us interessa, doncs ens ho tornem a posar. Però de moment deixem-ho aquí, i a veure, i com que ja estem parlant d'aquest tema, aprofito per agrair a l'audiència la paciència.
1: L'audiència, nosaltres t'ho agraïm a tu.
0: Sí. La paciència per haver escoltat aquests programes, i per acabar, m'agradaria acabar amb música, com és normal en aquests programes.
1: I tant. I amb quin
0: amb
1: tema?
0: Amb una música molt especial, perquè és la cançó que la Celine Dion li va cantar amb el Charles Chaplin en el seu funeral. A veure, parlem-ne, jo no estic parlant de funerals.
1: No.
0: La cançó es titula Smile, la va composar Charles Chaplin,
1: sí,
0: per la pel·lícula Tiempos Modernos, mm-hmm, és molt maca, i per tant sentim a la Celine Dion cantant-la, aquesta.
1: Oh, doncs tenim preparada una que no és de la Celine Dion.
0: Ah, bueno, però és Smile?
1: És Smile.
0: Ah, pues vinga, que sigui Smile. Així no serà un funeral, tira. Davant.

0: la gent jove...
1: Molt bonica, però no era la que tu volies. He acabat amb una pífia, eh?
0: Però per la gent jove, que potser no el coneix, aquesta és la versió del Nat King Cole, aquest magnífic cantant que de jazz. Fixeu-vos, la gràcia és que el compositor Charles Chaplin. I mireu quin partit entreu el Nat King Cole d'aquesta cançó d'en Chaplin.
1: Bé, ens queda pendent la de la Dion, ho sento.
0: La primera, la propera temporada. Vinga.
1: Això, molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies per ser aquí, gràcies per tota aquesta feina i bé, contem que ens tornem a sentir...
0: Exacte. No
1: sé quan,
0: però... Si algun dia em proposa algun tema, m'apunto,
1: sí? Vinga, deixem-ho aquí, gràcies.
0: Adéu-siau, adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Jordi. Avui parlarem del neoplatonisme. Som el programa A Tres Bandes, a l'espai d'un bocí de saviesa. Soc Toni López i parlarem de Plotí i el neoplatonisme. Plotí és el més important filòsof grec de l'era comuna. Vol dir, eren que van estar comunament la filosofia primigènia dels grecs, etc., i el cristianisme primigeni. Fundà una escola de filosofia, el neoplatonisme, que tingué una gran influència en l'última filosofia clàssica pagana i en el pensament cristià primitiu. Per mitjà de pensadors com Sant Agustí, Boeci, que va saber que va néixer el 480 i va traspassar els 524, i Pseudo Dionisi, que va viure entorn a l'any 500. El neoplatonisme impregnà profundament la teologia i filosofia medieval. Plotí nasqué a Egipte i s'educà a Alexandria, on estudià durant 11 anys amb el distingit filòsof pagà Ammonius Saccas. Després d'una cancel·lació d'un viatge a Mesopotàmia per estudiar amb filòsofs perses i indis, Plotí s'establí a Roma. Allà fundà una exitosa escola i escrigué una sèrie de 54 tractats breus editats posteriorment pel seu deixeble Porfiri. Fidel a la seva filosofia mística i centrada en l'esperit, Plotí fou un vegetarià cèlibe que menjava frugalment, meditava freqüentment i tenia poc interès en les qüestions mundanes. S'avergonyia que la seva ànima tingués un cos. El neoplatonisme fou bàsicament una fusió d'una millorada teologia platònica amb una mescla de tocs aristotèlics, estoics i d'altres filosofies antigues. Prenent part dels escrits de Plató, Plotí elaborà una complexa superestructura teològica que veia l'univers físic com el resultat d'un seguit d'emanacions de la realitat última, que anomenà U. Aquest U era etern, immutable, immaterial, inescrutable i unitari. De l'U emana un altre principi diví, ment, que sabem que els grecs l'anomenen nous, la font de les eternes formes platòniques. De la ment emana l'ànima, que crea el temps, les ànimes individuals i el món físic. Com Plató, Plotí creia que el cos és la presó de l'ànima. El propòsit de la vida és retornar a l'U per mitjà d'una vida de saviesa, virtut i sacrifici. Saviesa, virtut i sacrifici. Per la majoria de la gent, la salvació serà un procés que tindrà que patir moltes reencarnacions addicionals. Les ànimes bones i santes, malgrat tot, s'uniran permanentment amb l'U, perdent, per tant, tota la seva identitat personal. En el seu llit de mort, les seves últimes paraules foren: ara haig d'esforçar-me per fer que allò que tinc de diví en mi s'elevi fins a allò que és diví en l'univers. Doncs amb aquestes paraules de Plotí, nosaltres que acabem aquest espai un bocí de saviesa per aquesta temporada 2026. Així és que serà fins una altra. A reveure!

0: Bé, acabem la tarda a tres bandes, avui de comiat, així més festiu. Ens ho estem passant molt bé, però Arnau, ara la teva secció, tens només 5 minutets?
1: No, ja m'espavilo.
0: Sí? Doncs sí. Vinga, va, per acomiadar la secció de tecnologia, a veure què ens portes.
1: Doncs avui us porto, per allà acabar tota la temporada així de tecnologia també, una mica un resum del 2026 sobre la tecnologia, quins avenços hi ha hagut, com sí? Ha canviat la tecnologia i tot això.
0: Molt bé, doncs a veure.
1: Si haguéssim de resumir el 2026 en una sola idea, probablement seria que la intel·ligència artificial ha deixat de ser només una eina que respon preguntes per començar a convertir-se en una eina que actua. Durant els últims anys ens hem acostumat a xatejar amb els sistemes d'IA, demanant-nos informació o ajudant per escriure textos. Però aquest any hem vist un pas més enllà. Cada vegada hi ha més sistemes capaços de dur a terme tasques completes, gestionar processos i col·laborar amb persones de manera molt més autònoma. Aquesta evolució també s'ha començat a notar en el món laboral. Moltes organitzacions estan incorporant sistemes capaços d'automatitzar tasques repetitives, gestionar informació o ajudar en la presa de decisions.
0: Això ja es porta a la pràctica, no?
1: Sí, per exemple, fàbriques que els... i ho fan així els processos molt repetitius en comptes de fer-ho treballadors, doncs...
0: A la intel·ligència artificial.
1: Sí. O també perquè està dedicada a feines rutinàries perquè els treballadors puguin concentrar-se en tasques més creatives o complexes. Però si hi ha una tecnologia que ha guanyat molt protagonista durant aquest any és la robòtica. Durant molt de temps el robot semblava una cosa reservada a les fàbriques o a les pel·lícules de ciència-ficció. Tanmateix, el 2026 ha estat un any important perquè cada vegada veiem més robots capaços d'aprendre i adaptar-se en situacions reals. Algunes empreses han presentat sistemes que poden ensenyar-se a si mateixos per realitzar tasques de gran precisió, mentre que altres estan desenvolupant robots que són pensats per treballar en la logística, magatzems o serveis. Això ens porta a una altra tendència que ha marcat l'any, que és la unió entre la intel·ligència artificial i el món físic. Fins ara associàvem la IA sobretot amb textos, imatges o programes informàtics. Ara, però, cada vegada més experts parlen de denominada IA física, és a dir, sistemes que són capaços de percebre el seu entorn, prendre decisions i actuar sobre el món real. Aquesta és una de les àrees que està despertant amb més interès de cara als pròxims anys. Al mateix temps, aquest creixement de la intel·ligència artificial també ha fet aparèixer noves preocupacions. Si els sistemes són cada vegada més autònoms, com ens assegurem que actuïn correctament? Com evitem errors o usos inadequats? I aquest 2026 també ha estat un any en què moltes empreses i centres de recerca han començat a dedicar més esforços a la seguretat i al control de sistemes ja avançats. I més enllà de la IA i els robots, també hem vist avenços en àmbits menys visibles, però igual d'importants. La tecnologia està entrant cada cop més en sectors com la salut, l'energia o la indústria. Per exemple, hi ha projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per adaptar tractaments mèdics a cada pacient o per fer més eficients les xarxes elèctriques. Encara hi ha moltes d'aquestes innovacions que no apareguin cada dia els titulars, però podrien tenir un gran impacte a la nostra vida durant els pròxims anys. I fins aquí la notícia d'avui.
0: Un bon resum, no?, de com està incidint a passos molt accelerats la intel·ligència artificial en les nostres vides i en diferents tasques. En molt pocs mesos, tot això està canviant molt.
1: Sí, sí.
0: 2026, però només estem a juny, o sigui que d'aquí
1: sí,
0: a final
1: d'any
0: encara quedarà. I segur que molts més canvis encara.
1: Sí.
0: Arnau, gràcies per la teva secció, gràcies per la temporada. Ens hem d'acomiadar, deixar aquí a la tarda a tres bandes, probablement fins la tardor que ve, i molt bon estiu.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 29 de juny, les tres paraules del dia són eficiència, curset, esport. Eficiència. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica i s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal. Presentada per Esquerra Republicana i en Comú Podem, va comptar amb el suport de la resta de partits menys Vox. Curset. Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen 101 persones que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. I s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Esport. La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones, representen el 35% dels casos registrats per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes i sostenibles. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros, únicament en materials assumida per complet per les arques municipals. Avui, 29 de juny, és el Dia Internacional dels Tròpics, és Sant Pere i Sant Pau. Avui fa anys el futbolista Jude Bellingham, que fa 23 anys. Falten 20 dies per la final del Mundial de Futbol, 56 per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb molt de sol, color intensa, amb màximes entre 34 i 35 graus. Demà continuarà l'ambient assolellat. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que moria el locutor de Ràdio Tordera, Manel Caïsa. Fa 5 anys la ronda de circunvalació es podria completar, segons explicaven el 2022, i fa 10 anys parlàvem que es feia el 30è Festival de Dansa de l'Escola Cristina Llobet. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'edició especial de Sant Joan del programa musical Música per a tu.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber en hora punta si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió bolcat i a desviaments realitzats en aquest tram. A banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Quart de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista AP7 i retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Quart de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Sant Antoni a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, som formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor, i és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà, hi ha valors que estan a prop dels 30 graus, i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat, hi ha molt pocs núvols i així continuarà tot el matí, per tant un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir, també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
8: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
2: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
8: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens ha sorprès perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
2: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
8: Doncs mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació. Tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final hi ha les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
2: Desiree, el procés dona accés a papers, però això no garanteix sens dubte la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
8: Doncs mira, falten mitjans i coordinació, altre cop, en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs ara és el moment, no?, de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
2: Desiré García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
8: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
2: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional, que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
9: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
9: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
11: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
12: El que creiem principalment és que sobren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, cal fins a l'haver-hi menys producció que el preu torni a pujar.
11: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
13: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
11: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que 3 setmanes per l'inici de la barema, les perspectives són força magres.
2: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
14: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
15: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara per sort doncs va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs són molt benvingudes.
14: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep té velles transhumants que, segons l'època de l'any, pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge de velles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
2: Música. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició a Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
16: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
2: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa Deckersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
4: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
3: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit

0: però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
1: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
3: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
4: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
0: Seguim parlant d'aquest procés de regularització perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
5: Hola, Elena, bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24.

0: 4, al barri d'Ossa Francs, aquí a Barcelona. És l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar ara fa 2 mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arribar un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
1: Buen día.
0: Porque la Rosa, el seu net, el va dir, està dentro de este equipamiento, está agotando las últimas horas para poderse acoger a este proceso de regularización y ya está dentro.
1: Sí, ya entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
0: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
1: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
0: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
1: Sí, un nuevo capítulo. Así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar. Así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
0: Moltíssimes gràcies, Rosa Lenes, el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I Helena, la gent, és poca la gent per això que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
2: Doncs perfecte, Anna, ara han lliurat els papers i com aquell qui diu ara hauran de passar l'examen, ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
4: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
5: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
4: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
2: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
6: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això seria una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
2: Vostè parlava ara de seguretat. A Venezuela ja porten més de 400 rèpliques, potser a hores d'ara moltes més. És un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn, això, que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
6: Sí, pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
2: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Venezuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivències que encara en queden?
6: Sí, la decisió d'entrar a maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
2: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
7: Molt bon dia, doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2:15 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja, doncs...
8: Bon dia, avui. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol, farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores. La següent setmana 6, l'altra setmana 6 més. La penúltima de juliol 2 dies de 6 hores. I l'última setmana 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats, no val això, i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
7: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no?, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral.
8: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2-2,5% màxim. Que el que volem ara, que no ens torni a passar, perquè i per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
7: Doncs moltes gràcies doncs, per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu doncs, aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
9: Bon dia.
2: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
9: Sí, sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un, i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogacar, que buscarà el cinquè títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
10: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Noh i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Grand Depart.
9: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
2: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogacar marxem. Vinga. Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Les 9 en punt del matí, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies destacades aquesta jornada d'avui dimarts 30 de juny. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats de la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. En parlava el seu director, Carles Carré.
1: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
0: Obert el període per demanar els ajuts de lloguer per a joves de fins a 35 anys, el tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. En parlava la regidora d'habitatge aquí a Tordera, Jennifer Jansa.
2: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
0: Tornen les nits d'estiu al Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Parlava de la programació la dinamitzadora Sònia Liva.
3: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
0: I la biblioteca acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. Serà a partir de les 7 de la tarda. En esports, l'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçades a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Un informatiu a partir de les 10 del matí on ampliarem la plana comarcal, la previsió del temps, avui amb el Tordera en directe i les càpsules de salut amb col·laboració amb els professionals del CAP de Tordera, de l'ambulatori del nostre poble. Una breu pausa musical i us deixem amb la revista d'estiu, amb tota l'actualitat que hem de conèixer d'aquest dimarts 30 de juny.

0: Bon dia, Tordera. Comencem amb una nova edició de Revista Informatiu. Avui com a locutora, Tanit Sabater i Damià Julià, i com a controls tècnics, Damià Julià. Comencem. Començarem, com sempre, amb la premsa generalista. Bon dia, Tanit.
1: Bon dia. Començarem llegint el diari Ara. I així ho diu. L'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats a l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. D'imatge del dia tenim el Teatre Grec, titulat El Grec s'inaugura amb un retorn als orígens. El Teatre Grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Reals, de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos i inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer el festival. La fi de les rebaixes fiscals a la llum i al gas encareix amb el cost de la vida. La catalana OpenChip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. El Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96. Seguim amb el diari La Vanguardia. Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents exiliats per favorir el PSOE. D'imatge tenim pisos destruïts i ho titula Forta rèplica a la Guaira mentre continua la recerca. El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. El govern central retirarà una mica, de mica en mica, les rebaixes en les gasolines. Seguim amb el diari El Periódico. Tarragona vol atreure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per a les navilleres. El Grec obre la festa del seu 50 aniversari. Decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Manchado anuncia el seu retorn al país i després de doble terratrèmol. Ens hem d'abraçar, plorar i passar del dol junts. Seguim amb el periòdico ABC. Bono controla 5 empreses en Dominicana per fer negocis. Gertrudis es nega a aclarar els dubtes sobre el seu treball amb Zapatero. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de CEPI per amanys de contractes públics. Seguim amb el diari Punt, la potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys de la seva hegemonia en disputa i afavelits per la polarització interna. No hi ha vacunes contra la repressió. Arrenca el judici contra Verges, Armijón, que afronten penes de presó per les denúncies de la política espanyola.
0: Molt bé, Tanit, doncs passem de la premsa generalista a la premsa esportiva. Comencem la premsa esportiva amb el diari Sport, que posa Som els millors del Mundial. Eric García manté la confiança plena en la selecció espanyola i assegura que l'equip té nivell per aspirar a tot. Tot i això, adverteix el perill d'Àustria, un rival que considera molt i molt exigent. A la portada tenim el mateix Eric García, jugador del Futbol Club Barcelona. Seguim amb Mundo Deportivo, que posa adéu a Alemanya. La foto de portada és pel penal que va fallar Kate Havertz a la tanda de penal del partit d'ahir contra Paraguai. La tetracampiona del món queda eliminada per sorpresa contra el Paraguai a la tanda de penals. El Brasil també pateix, la canarinha remunta davant del Japó i aconsegueix la classificació després d'un partit molt complicat. Recordem el gol de Gabriel Martinelli al minut 95 d'afegit. Seguim amb el diari AS, que també destaca la victòria del Brasil. El Brasil pateix, però passa. Canarinha supera el Japó amb molt patiment i segella la classificació gràcies a una remuntada culminada en els últims minuts. Tant el diari Marca com l'AS destaquen la mateixa foto en pantalla de Brasil, la selecció brasileña, amb Vinícius destacat celebrant el gol de la victòria. El diari Marca destaca el límit. El Brasil pateix més del previst, però acaba classificant-se als vuitens de final amb un gol decisiu al temps afegit. Passem de la premsa esportiva a la premsa econòmica. Comencem amb l'Economista. Ens destaca que la CNMC alerta que hi ha 10 milions d'euros sense executar a la xarxa elèctrica. L'organisme reclama accelerar les inversions i ajustar els calendaris per evitar retards en el desplegament de les infraestructures. Es redueixen les ajudes als carburants. El govern comença a retirar progressivament les bonificacions dels combustibles. Seguim amb el penúltim diari, l'Expansió, que ens diu que Digi sortirà a borsa venent el 25% del capital per captar 500 milions d'euros. L'operadora debutarà al mercat espanyol amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement. El govern eleva fins al 2,6% la previsió del creixement econòmic. I l'executiu millora les perspectives de l'economia per aquest any. Acabem la premsa econòmica amb 5 dies, que ens diu que el jutge investiga la presidenta de la CEPI pel cas Leire Díez. La investigació se centra en possibles irregularitats relacionades amb el rescat de Tubos Reunidos. L'economia inicia la retirada d'ajudes als carburats. I la previsió del creixement del PIB augmenta fins al 2,6% i la inflació es manté controlada. Després de repassar la premsa generalista, esportiva i econòmica, anem amb una breu pausa musical i tornem.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: Després d'una breu pausa de música, seguim amb l'article d'opinió titulada La salut mental, peça fonamental...
1: Bon dia, Tordera. El filòsof Francesc Torralba, en el seu llibre Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla 2026, es pregunta com és el cas que hi ha persones que tenen força i empenta per ensortir-se'n dels atzucacs i altres que no. Ell creu que ha trobat el camí a partir de la filosofia, la literatura i l'experiència humana, que són eixos vertebradors de la resiliència quan tot sembla perdut. No us he dit de Francesc Torralba, que és també teòleg i pedagog. És possible que creure en Déu ajudi a determinades persones a ésser més fortes, atès que la vida transcendeix? Que passem de la immanència a l'altra vida, a la transcendència? Però què passa amb tots aquells que no són creients? Que dubten? No crec que determinades persones tinguin una situació millor en determinats moments. Per exemple, una mare que perdi un fill, indistintament, sigui creient o no, és una tragèdia que la destrossa de per vida. O, per exemple, el cas de la Dana de València del 29 d'octubre del 2025, on Mazón, per badar, va provocar 230 morts. Aquestes desgràcies només es poden guanyar des d'una bona salut mental. Vaig veure un programa de televisió a TV3 dedicada a la depressió, on malalts amb depressió deien que havien patit un càncer i que el càncer era més fàcil d'aturar o de lluitar contra ell que la depressió. Que la depressió els envia ensorrat. Cal gaudir de tot i cal gaudir d'una bona salut mental. Cuidem entre tots la salut mental.
0: Moltes gràcies, Toni. Seguim amb una mica de música.

0: Després d'escoltar aquesta breu pausa musical, anem amb la informació a servei, informació al dia. Comencem amb el Dia Mundial. Avui celebra el Dia Internacional dels Asteroides per recordar l'impacte de Tunguska el 1908 i també el Dia Mundial de les Xarxes Socials. D'aquí el Santoral avui de nit.
1: Avui és el sant de Ladislau d'Hongria. Com a dada curiosa, va ser el rei del segle XI, tan aclamat per la seva cavallositat i força que, segons la llegenda, durant les batalles, les seves monedes de plata es convertien en pedres per enganyar els enemics que intentaven recollir-les de terra.
0: L'aniversari famós avui el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, i el nedador olímpic Michael Phelps, en fa 41. Quan queda per la gran final del Mundial de Futbol?
1: Queden exactament 19 dies.
0: Avui falten 55 dies per Sant Bartomeu, que és el 24 d'agost. Anem a repassar el temps a Tordera. Tanit, com ho tenim?
1: Avui el cel és pràcticament clar durant tot el dia, amb temperatures càlides que ronden els 29 graus, de màxima i mínimes de 20 graus.
0: I demà?
1: Demà seguirem amb sol, però la calor s'intensificarà una mica més, arribant a una màxima de 31 graus i una nit tropical amb 22 graus de mínima.
0: Avui tenim com a notícia curiosa d'avui que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt i molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar com el mateix Papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Quina és la dita d'avui?
1: Pel juny, la falç al puny, i pel juliol, la calor cansa el miol.
0: Som al moment ideal per collir tomàquets, bitxos i cogombres i carbassons. Si vols plantar de cara als mesos vinents, és l'època perfecta per fer el planter de les primeres cols, bròquils i porros de tardor. Anem a repassar la farmàcia Guàrdia.
1: Aquesta setmana serà la farmàcia Vendrell, al camí ral.
0: A l'estat del riu tenim que es manté un cabal de 0,2 metres cúbics per segon i 0,8 centímetres de fondària. Llegim que fa 10 anys 18 detinguts per cultivar 1.900 plantes de marihuana en cultius de Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet. Quina és la notícia fa 5 anys?
1: Fa 5 anys, la festa de Sant Pere amb sardinada i missa després de que l'any anterior es suspengués per la pandèmia.
0: Fa un any a Tordera es sumava el Dia Internacional de la Defensa dels Drets del Col·lectiu LGTBI+. I quina és la frase cèlebre d'avui?
1: La joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit. Mateo Alemany.
0: Anem amb una pausa musical i ara tornem.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bon dia, són les 9:32 i llegirem les notícies de fa 10 i de fa 5 anys. Avui, fa 10 anys, una operació conjunta entre les policies espanyoles i franceses va permetre desmantellar un grup internacional de narcotraficants que disposava de 5 cultius de marihuana en habitatges de Girona, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva, a més de Tordera. El grup estava acusat de cultivar la droga en aquests domicilis i enviar uns 50 quilos de mitjana a Marsella, mitjançant mules humanes o bé vehicles. Un cop allà,

certifica l'existència d'un grup organitzat format per integrants espanyols i francesos, motiu pel qual es van activar els cossos policials dels dos països. Finalment, a mitjans de maig, la policia francesa va detenir a les proximitats de Marsella tres integrants del grup criminal procedents de la Costa Brava quan transportaven 20 quilos de marihuana. A partir d'aquí, van descobrir l'existència de 5 plantacions en els habitatges de Girona, Blanes, Maçanet de la Selva i Tordera. En tots ells, les instal·lacions estaven perfectament adaptades per al cultiu de la marihuana i obtenien l'electricitat de manera fraudulenta. En l'operació, els agents van intervenir 1.900 plantes de cannabis, 1,3 de cabdells, 36 quilos de marihuana i haixix, a més d'una Kalashnikov, dues pistoles, una pistola làser, 1.800 cartutxos de diferents calibre, armilles antibales, 148 euros en metàl·lic i diversos utensilis per al cultiu de les plantes. Segons fonts policials, el grup disposava de les armes perquè havia tingut alguna pugna territorial per la venda de droga amb altres grups de narcotraficants. Als detinguts se'ls atribuïa els presumptes delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i defraudació del fruit elèctric, i van ser posats a disposició judicial. Només un va ingressar a presó, mentre que la resta van quedar a la llibertat a l'espera d'un judici. Seguim amb la notícia de fa 5 anys. Després de que l'any passat de la pandèmia obligués a l'Associació de Veïns de Sant Andreu a suspendre la Festa Major del Veïnat, aquell any es va voler organitzar una sardinada per celebrar, amb les mesures sanitàries corresponents, una activitat de commemoració de Sant Pere. La sardinada seria popular, seria a la zona de la pista local i al local social. El president de l'Associació de Veïns de Sant Pere, Bartolomé Guirau, explica que han viscut un any complicat sense cap activitat en el local. En motiu de les festes de Sant Pere, el dissabte 4 de juliol es faria una missa a la capella de Sant Pere, amb vermut per a tots els assistents.

Molt bé, Tanit, després d'aquest resum actual anem a posar una cançó bastant moderna, una cançó de fet d'aquest any, del disc que ha tret el cantant Quevedo, El Bifo. Anem a posar La Graciosa.

després d'escoltar aquesta cançó, La Graciosa, de Quevedo del Baifó, tenim que un dia com el d'avui, de 30 de juny, com ja sabeu, del 2026, però el 1943 va néixer Florence Ballard, a Rosetta, Mississippi, Estats Units. Va formar part del grup Soul Motown The Supremes, el qual va ser expulsat el 1967. Un any més tard va gravar l'únic disc solista amb el nom The Supremes, Florence Ballard, i va morir el 1976. N'escoltem una cançó.

En un dia com el d'avui, però de 1982, va néixer Andy Knowles, el qual el seu nom real era Andrew John Knowles, en Bolton, Regne Unit. Va ser bateria de Franz Ferdinand.

0: Després d'escoltar Que no s'acabi de Figaflowers, anem amb una altra cançó, anem amb Et prometo, de Ethan Herzog.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: la por, camina minarem.
1: Després d'escoltar Prometo de Ivan Erdo, que acabem el programa amb una altra música bastant estimada catalana, No és Miami, de Vos, Els Catarres i Henry Méndez. Ens veiem, fins demà.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats de la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. Escoltem Carles Carré.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys, el tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
3: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers, és a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
1: La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa a les 7 de la tarda i tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Sònia Oliva és dinamitzadora del Casal.
4: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
1: L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçats a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més resistent residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
1: Informatiu que completarem amb espais com el Tordera en directe i les píndoles de salut amb la col·laboració dels professionals del CAP de l'Ambulatori de Tordera. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat del centre. El director Carles Carré ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment dels alumnes del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'una xifra habitual d'un o dos casos a 7 enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordenencs. Escoltem a Carles Carré.
1: Valorant una mica els resultats de les proves de l'ESPAU, el que sí que hem vist és que les notes han estat de mitjana força més baixes que en altres cursos. També hem tingut un percentatge de suspesos més elevat que la resta d'anys. Doncs en total doncs hi ha hagut uns 7 suspesos, que normalment sempre estàvem entre 1 i 2. I amb algunes matèries en concret hi ha hagut unes baixades molt, molt grans de notes, com podria ser les matemàtiques, que la mitjana de Catalunya ja ha sigut fins i tot suspesa. Ha sigut una mitjana d'un 4,1 a Catalunya. I en el nostre centre això també ho hem vist doncs, repercutit amb els resultats finals.
0: Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària.
1: Amb aquest aspecte, doncs, una mica decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat. És a dir, dona la sensació que les universitats van una mica per lliure i no parlen prou amb els docents de secundària, que som nosaltres qui tenim en els alumnes i realment no, veiem doncs, el seu funcionament, les seves necessitats, les maneres d'aprenentatge més idònies per ells, etc. Anirem treballant i, bueno, i esperar que el curs vinent doncs, torni a anar bé com va normalment.
0: El centre ha confirmat, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixada de resultats no és un fenomen aïllat a Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida per la majoria de centres educatius aquest curs. Oberta fins al 10 de juliol, la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.000 euros l'any i pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 en cas que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu de lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà un mínim de 250 euros. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
2: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
0: El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també us podeu adreçar per més informació a l'oficina local d'habitatge d'aquí Tordera.

0: La cultura musical pren protagonisme avui a Tordera amb la celebració d'una mostra de cant centrada en cançons de grans musicals. L'esdeveniment tindrà lloc a la Biblioteca de Tordera a partir de les 7 de la tarda. La ballada promet ser una nit de música i emoció on s'interpretaran temes icònics de produccions tan reconegudes com Els Miserables, Mamma Mia, Pirates o musical, El Rei León, Priscila, Reina del Desierto i Maricel. L'accés a l'espectacle és gratuït, lliure per tots els assistents. A més, l'organització ha previst un detall especial per al públic que podrà gaudir d'una copa de cava gratuïta. L'activitat està organitzada per les entitats Pere Cot i Set de Dansa amb la col·laboració de la Biblioteca i l'Ajuntament de Tordera. I les nits d'estiu, al Casal de Joves tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament i el Casal presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obert a tothom, monòlegs i concerts per al públic general els dimarts de juliol a les 9 del vespre. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de tordarencs i tordarenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Oliva explica que l'objectiu de l'activitat és atraure públic jove i de totes les edats.
1: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula d'atraure's.
0: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera. L'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà lectura del manifest LGTBIQ+. Tot plegat serà presentat per en Pau Tornet.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera llança una forta campanya per impulsar i consolidar la seva secció femenina des de la base fins als equips sèniors. L'entitat fa una crida exclusiva a totes les edats, demostrant la voluntat de crear una comunitat esportiva femenina transversal i arrelada al municipi. Les sessions preparatòries d'aquest estiu estan obertes a tothom i es reparteixen entre el pavelló dels Països Catalans i la pista de Sant Andreu. El club ha establert els següents horaris segons les franges d'edat. Per l'equip sènior, els entrenaments es duen a terme els dilluns a les 8 de la tarda al pavelló dels Països Catalans i els dimecres a les 8 a Sant Andreu. A les categories infantil, cadet i juvenil, les sessions preparatòries tindran lloc els dilluns a 5:45 al pavelló dels Països Catalans i el dijous també a 5:45 a la pista de Sant Andreu. Aquesta iniciativa suposa una gran oportunitat per totes aquelles noies i dones de la zona que vulguin iniciar-se en aquest esport o continuar la seva trajectòria en un club que aposta fermament per la igualtat i el creixement de la base femenina al municipi.

0: El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera, tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des de que va començar la temporada de bany, fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això, el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'anuari de l'Educació 2026 que compleix 20 anys de trajectòria. És crònica d'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'anuari.
4: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general, per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima, que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui, fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al marejol. Maresme Nord, no es descarta a l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valors de rigorós estiu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
5: Comencem nova edició del Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a l'Ella, gairebé a les portes de Barcelona, per parlar amb la Teresa Pera, que justament viu al costat de la ràdio. Hola, Teresa, què tal?
6: Hola, bona tarda, Albert, què tal?
5: Bé, avui hem vingut a conèixer-te tu de manera, no sé si professional o no, perquè la pregunta inicial que et volíem fer és quan tu coneixes algú o algú se't presenta i et pregunten a què et dediques, tu què els expliques?
6: Bueno, és una pregunta divertida que et fan perquè tu dius, soc artista o soc pintora o em dedico al món de l'art, i aleshores normalment la pregunta següent és, bueno, però amb què et guanyes la vida? I és una pregunta bastant, no sé, normal i que estem acostumats a respondre-la, doncs, mira, com puc, no? Perquè al final has de fer normalment diverses coses per sostenir aquest tipus de vida. Però bé, m'agrada respondre que em dedico al món de l'art, que sóc pintora i que faig treball artístic.
5: Et dediques al que t'agrada?
6: Em dedico al que m'agrada, per sort, intermitentment, però sempre intento que hi hagi una vinculació, sigui a través de la docència o fent exposicions o, si no, amb la meva pràctica a l'estudi, i sí.
5: Bé, avui ens hem centrat en aquí, en la teva part, diguéssim, més d'exposició, d'artista, podríem dir. Com et sents? Aquesta exposició l'has presentada fa uns dies, encara està en exposició, està oberta. De fet, hem llegit que d'aquí uns dies faràs una visita guiada. No sé si avui és un dia especial en què l'exposició està en marxa, hi ha hagut molts de nervis previs, encara hi ha nervis durant l'exposició. Com funciona això per un artista?
6: Vale, bueno, és un privilegi poder fer una exposició, és una cosa que es celebra, jo ho celebro, sempre ja com, sí, nervis, i després t'apareixen inseguretats, pors, però també és un bon moment per comprovar que tot estigui funcionant com tu has imaginat, i si no, doncs quins canvis pots fer més endavant. Per tant, jo ho visc sempre com una celebració. Sí, nervis n'hi ha, perquè al final no deixa de ser un lloc on també t'exposes a tu, exposes aquests dubtes i exposes també la teva pràctica, no? I no és fàcil, això. No és fàcil.
5: És el que t'anava a preguntar, eh? M'ha dit que no t'agradava fer entrevistes, haver de parlar de tu, però entenc que una exposició necessàriament sempre parla de l'autor, o no sempre? Aquesta, per exemple, que s'exposa, hi ha molta Teresa Pera aquí exposada o no tant?
6: A veure, no és una exposició objectiva, clar, no es pot separar sempre, no? Però a mi m'agrada més, doncs, que les obres facin coses a l'espectador que no parlar, doncs, de mi. Involuntàriament, esclar, es filtren temperatures aquí, es filtra com la meva mirada sobre el color, sobre les superfícies, sobre els espais que no hi ha res en pintura, no? I aleshores tot això es va filtrant, però es filtra a través de l'obra, no des d'una narrativa o d'un discurs previ on jo exposi directament el meu subjecte o la meva identitat. A mi m'agrada treballar des del que les obres poden fer per si mateixes i en relació amb l'espai o amb les altres obres. Més que no pas, no? Aquests discursos que a vegades en el món de l'art doncs, són els que són més habituals, que primer es posa el subjecte, no? Davant.
5: Ets professora de Belles Arts, has estudiat Belles Arts. Sí. Llegint el currículum, bàsicament veiem pintura. No sé si has treballat altres àmbits, si amb la pintura et sents més còmoda. Què ens pots dir d'això?
6: Bàsicament, la meva preocupació és aquesta. O sigui, a mi el que em commou i em desplaça, em fa transitar una mica per la realitat és la pintura i el dibuix. I també alhora ho trobo una provocació que sigui només això, no? Com fer això en un moment on hi ha tants altres mitjans, com interrogar aquest mitjà contemporàniament si encara ens és un mitjà vàlid i per què ho és, no? I aleshores aquest seria com el que jo intento moltes vegades doncs amb fracassos de que això estigui en marxa.
5: Hem vist que has obtingut premis a nivell internacional, has exposat a nivell internacional. Aquesta darrera exposició l'has fet a Alella.
6: Sí.
5: Podria haver estat a Tordera?
6: Doncs si hi hagués un espai on poder mostrar aquest tipus de treball, evidentment. Sí, a mi m'agrada molt que les exposicions es puguin veure i que les pugui veure el màxim de gent possible i que no sigui potser en un entorn... no sé, més Barcelona, per exemple, no? Ostres, tenim al Maresme molt bones sales per exposar i crec que també els artistes ens hem de moure i estar disponibles per i fer el màxim de bé possible i amb la màxima responsabilitat el que ens toca, que al final és ensenyar, mostrar i convidar la gent que s'animi a veure o a discutir, a pensar i el que comporta, o a fer art, no?
5: Molt bé, estem en aquest espai de l'Ella i ens hem desplaçat una miqueta per conèixer amb una guia de luxe la pròpia autora que ens comenta aquesta exposició, Teresa. On ens trobem? Com has organitzat, primer de tot, l'exposició? Yes. I el títol, Bitter Bitter, què vol dir?
6: És una pregunta maca. O sigui, Bitter Bitter és el títol, bueno, no és el títol, és una frase d'un poema que es diu In the Desert, de la Stephen Crane, i aquest poema em va captivar molt quan el vaig llegir, no? Llegiu-lo, és una poesia bastant esgarrapada i m'agradava, no? com aquesta cosa d'intimitat que requereixen les obres en el moment de fer-les. Jo crec que despuen una intimitat que, bueno, doncs que correspon amb aquesta frase, no? Bitter, bitter. Hi ha com una amargor que no té res a veure amb algo traumàtic, però bueno, com una intimitat.
5: Del procés creatiu, diríem, quan
6: sí,
5: marcaríem aquí.
6: Sí, de les pintures, sí.
5: Hi ha groc, però. No sé si té a veure el groc sí. Amb això, també.
6: Clar, clar. Tot té a veure, o sigui, tu entres aquí i potser veus una mica de varietat, però tot té a veure amb aquesta intenció d'alguna cosa que t'interromp, que et capta la mirada, que, bueno, els grocs, per exemple, és un color que jo sempre l'he tingut com un color molt complicat de treballar-hi, perquè és arrogant, em sembla arrogant, de seguida s'imposa a la teva mirada, no pots deixar de no veure un groc, no? Aleshores, com controlar aquest groc amb l'espai i a quina distància necessita perquè tu el puguis suportar. Per això aquestes teles estan molt mesurades, amb el groc suficient perquè pugui generar aquest, fins i tot aquesta falta de fixar la mirada, no? Perquè el groc en pintura s'acosta tant, no té profunditat, que és molt complicat treballar com el pla pictòric aquest. I també aquí hi ha aquesta decisió de deixar-los com despullats, no? Sense els vestidors, perquè tu vegis com també ha sigut el procés del taller. Jo quan vaig entrar aquí a l'espai per fer l'exposició fa un any i mig, o sigui, això fa un any i mig que l'estic pensant, La primera cosa que em va cridar l'atenció és l'arquitectura, perquè és una sala amb molts angles, molt triangular, i jo tenia com aquesta idea o aquesta preocupació de el que està passant al taller no s'acaba de traspassar exactament a sala, i tampoc volia fer com una teatralització del taller, sinó mantenir alguns gestos molt sutils que poguessin anar d'un lloc a l'altre, no? Llavors, per això veiem aquestes teles sense muntar, o per exemple les taules que hi ha a l'exposició són la planta de la sala, no? Jo vaig agafar la planta, vaig fer dues taules, que també correspon a aquesta idea del doble que porta el títol, no? Doble, còpia, simulacre, hi ha com aquestes idees així flotant. I aleshores doncs, la primera cosa que vaig fer va ser aquestes taules, que les he tingut al taller molts mesos i que he produït bastanta obra en aquestes taules. I el gest va ser d'agafar aquesta planta, dur-la al taller i tornar-la a l'espai expositiu amb coses que havien succeït al taller.
5: Ens hem desplaçat dintre d'aquesta sala, com deia la Teresa, molt irregular, amb de moltes cantonades. La primera part ens parlaves dels grocs. Aquí no són ben bé grocs, sinó que són, semblen d'entrada un patró. No sé si és ben bé això.
6: Exactament. Totes les peces tenen, com, bueno, estan interrogades des del que és físic, el material, què són. Aquests papers són uns papers, com molt bé dius, amb unes retícules que serveixen per escriure amb tinta xina, i jo vaig fer un altre gest, es diuen intervals, i és un gest que és tallar les mateixes línies del suport i enganxar-les a un suport idèntic però fent un altre dibuix, no? Aleshores seria com intervenir el paper amb el mateix paper. És un gest que es repeteix en algunes de les peces, també en una taula veureu tot uns collages que hi ha amb unes línies.
5: I això què és? Això que acaba de passar ara mateix?
6: Aquesta és la Nina Simone, repetint, no?, un fragment d'una cançó, perquè hi ha aquest so, que segurament des de casa no ho sabeu, però bueno, hi ha un so gravat a tota l'expo, que no sap si és de la sala, si és del meu estudi, o si és un so gravat, descol·loca una mica, i hi ha una interrupció cada 15 minuts de la Nina Simone cantant, perquè em semblava com que Nina Simone canta des del mateix lloc on aquest poeta va escriure aquesta poesia, no?, de In the Desert, o des d'on neix aquest impuls, diríem, en el moment de crear. Jo crec que canta des d'aquest lloc.
5: Molt bé, ens estem quedant sense temps. Hem parlat de l'espai groc, parlàvem també d'aquest quadre sobre quadre. No sé si hi ha algun aspecte més que voldries destacar de l'exposició, sense explicar-ho tot, tampoc, clar.
6: Doncs...
5: Sorpresos? Segueix, o sigui, aquesta exposició és fàcilment identificable a les altres que has fet? T'han dit alguna en aquest sentit?
6: Jo crec que és una exposició diferent de les que he fet fins ara, que té un punt més de risc, perquè hi ha altres objectes que participa molt l'arquitectura, el mobiliari, aquest que va doncs d'un lloc a l'altre, també obres que estan una mica al límit, que no saps si estan per desplegar-se o si estan guardades o no les acabes de veure senceres, altres que s'exposen completament, i jo crec que és una exposició on hi ha moltes capes de lectura, que hi ha gestos molt subtils d'un lloc a l'altre, no és molt explícit, que l'espectador ha de fer una mica, no d'esforç, sinó de confiar una mica en la seva percepció i d'anar veient aquestes coses que, com la Nina Simone, no?, va interrompent en el temps i en l'espai i en la teva percepció. Com crec que tenim la percepció una mica atrofiada, que estem acostumats a que tot ens ho han de deixar com molt mastegat, dir-nos fins i tot què hem de pensar, i jo crec que el que he volgut fer era com convidar que cadascú tingués una mica de confiança en la seva percepció.
5: Molt bé, Teresa, gràcies per atendre'ns avui aquí en aquesta exposició, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies per venir.
1: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
5: Comencem una nova píndola de salut. Avui amb nosaltres tenim a la Júlia Soler, som el cap de Tordera. La Júlia, què tal?
7: Molt bones.
5: Tinc apuntat aquí que ets RBS, REBEC. Explica'ns, als que no estem dintre de la dinàmica d'un centre d'atenció primària, què significa això i quines són les teves tasques.
7: Doncs un REBEC és el referent de benestar emocional i comunitari. En general som psicòlegs que fem aquesta feina de psicòleg però més enfocat, no, a la comunitat, a donar una ajuda no tan clínica sinó de buscar el benestar d'una manera més genèrica, diguéssim. I què més m'havies preguntat?
8: No, la tasca que feu en principi entenc que és la salut comunitària, no?
7: Sí, ens enfoquem molt en general a fer grups, fem grups de diverses temàtiques, una mica també el que demana més la població, en general doncs, grups enfocats al benestar emocional, enfocat a algunes problemàtiques concretes, com per

0: nervis, pensaments repetitius, aquestes com papallones a la panxa, no?
1: Entenc que si el tractes tu és que és un mal de molts, que és una cosa que està molt extensa, és així? És...
0: Sí, ansietat, a veure, ansietat en podem sentir tots, més o menys mesura ja dependrà de si és una ansietat que ens ajuda o si és una ansietat que ens acaba fent mal.
1: Val, per tant, hauríem de distingir dintre de l'ansietat. Jo l'ansietat, primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis o si es pot interpretar com una malaltia o no seria considerada una malaltia. Com es tracta a nivell de salut?
0: L'ansietat, quan... Sí, realment és una ansietat preocupant que ens impedeix funcionar de manera normal en el nostre dia a dia, que realment ens genera un malestar important, evidentment. Aquí ens hem de plantejar si potser la persona té un problema de salut mental. Ara, hi ha una línia entre l'ansietat que sí que és normal i que és un estressor i que és una cosa habitual i que inclús un punt d'ansietat de manera ocasional ens ajuda a estar una mica alerta, ens ajuda a estar una mica més creatius i a pensar solucions, com per exemple si jo tinc un examen, aquests petits nervis abans de l'examen m'ajudaran. Però un nivell d'ansietat elevat, que no em deixa dormir bé, que em treu les ganes de fer coses, que em treu les ganes de menjar o em dona moltes ganes de menjar, que em fa no funcionar de manera normal en el meu dia a dia, a la llarga això pot tenir conseqüències per la meva salut i llavors sí que pot ser un tema preocupant que s'ha de consultar a un professional.
1: És a dir, que hi hauria com una mena de símptomes que podríem dir que són normals i naturals, però que no sé si per repetició o per perllongació en el temps és quan potser ens hauríem d'alarmar o quins serien els indicadors o aquella marca que ens hauria de fer pensar que tenim un problema amb l'ansietat i que hauríem d'intentar solucionar-lo.
0: Sí, és una ansietat amb una intensitat elevada i que això, que em dificulta el funcionament en el meu dia a dia, que realment m'afecta a un nivell important i comença a tenir això, conseqüències a la meva salut també, l'ansietat perllongada doncs pot tenir conseqüències a nivell físic de salut, llavors aquí... Si és una ansietat que passa d'unes setmanes i realment la noto i no desapareix, doncs llavors és el moment potser de plantejar-nos fer alguna cosa i demanar ajuda.
1: La tracteu a nivell de salut comunitària? La depressió no està aquí? Per què no hi és la depressió i en què es diferenciaria una cosa de l'altra? Perquè estem parlant també de salut mental, que això que ens complica, no?, una miqueta el dia a dia.
0: La depressió i l'ansietat es diferencien que la depressió té una base més de tristesa, bé, la simptomatologia va més per aquesta banda, i l'ansietat té una base més doncs, de la por, dels nervis, llavors l'ansietat és una sobreactivació, potser més aviat, i en canvi la depressió és més una baixada, no? Són dues emocions que em porten per costats diferents. La depressió em porta a parar, i l'ansietat em porta a estar massa activat.
1: Que en parlem és que l'ansietat és més... Hi ha més casos que de depressió o no es podria dir
0: això? No, jo no m'atreviria a mullar-me tant, no. Jo crec que són dues coses que estan presents més o menys en una mesura similar.
1: L'ansietat sovint ens l'imaginem que es tracta assegut en un divà, parlant amb un professional. Vosaltres la tracteu en comunitat. Entenc que també es podria tractar de manera individual. Però quina seria la diferència de tractar la salut mental o un problema de salut mental de fer-ho de manera individual, de fer-ho en grup?
0: El fet de fer-ho en grup té algunes avantatges. Podem donar més freqüència de visites, això en primer lloc, i segon que també aquesta gent doncs, que potser degut a l'ansietat o els problemes que puguin estar tinguent, els està costant més sortir de casa, els hi costa més relacionar-se, és una oportunitat també per trobar-se amb gent que està en una situació similar, per compartir una mica doncs, la situació en la que estan i a vegades doncs, estirar una mica els uns als altres i això doncs, ajuda a la gent també a trobar una mica més aquest benestar més enllà de les eines que nosaltres podem donar. El compartir espai amb gent que està en una situació similar té els seus beneficis també.
1: L'estil de vida, algunes pràctiques, teniu identificades també algunes recomanacions perquè doncs, intentar evitar que arribem a tenir una ansietat desbordada?
0: Sí, les coses bàsiques que tots coneixem però que són molt importants, el fet de dormir bé, intentar dormir una quantitat d'hores de son una mica generosa, tenir una alimentació equilibrada, menjar de tot i també menjar suficient i quan el cos ens ho demana,

0: Anna, moure'ns, també moure'ns, fer esport en el format que més ens agradi, també és molt beneficiós, trobar-nos amb gent, ja sigui amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, però tenir moments de trobar-nos amb la gent que estimem i amb la que estem a gust, això també sempre és positiu i, bé, intentar viure una mica fent les coses que ens agraden i que ens fan estar, i que ens fan estar bé, que això també ens ajuda a gestionar les emocions negatives del dia a dia.
1: Clar, a vegades les circumstàncies, el dia a dia, problemes laborals, problemes familiars, personals, no poden evitar que ens trobem en el pitjor dels escenaris. Mm. Quines recomanacions hi haurien en aquests casos?
0: Quan una persona es troba realment desbordada i et trobes que no hi ha espai per l'autocura, si realment és necessari, demanar ajuda a la família, als amics, a un professional, saber reconèixer quan estem al límit i demanar aquesta ajuda sempre és el més important.
1: Molt bé, els casos més habituals que serien quan comencem a notar, a detectar que hi ha una presència d'ansietat sense haver d'arribar a aquests límits, imagino que hi ha unes recomanacions per també un des de casa mateix intentar també saber trobar l'equilibri, no? No sé si ens podies donar algunes indicacions en aquest aspecte. I també alguna alarma, no?, de dir-nos, bueno, el que ens explicaves, no?, de vegades pensaments repetitius, falta de son. Quan ens trobem amb aquests tips, aquestes senyals, què ens recomanaries fer?
0: Quan ens comencem a trobar que estem una mica allà al límit, doncs això, intentar prioritzar aquelles petites coses que ens fan sentir bé, intentar prioritzar algun dels aspectes que hem comentat, no? Intentar prioritzar doncs, el temps amb una persona estimada que ens fa desconnectar, o intentar prioritzar l'esport, una mica posar per davant de la resta l'autocura, encara que siguin moments molt petits, però si hi ha una cosa que durant 15 minuts em fa desconnectar, és important mantenir-la i seguir allà, perquè és el que ens pot mantenir una mica a flot davant d'una situació una mica de risc de desenvolupar problemes.
1: I davant d'una crisi, no?, de situació, ens explicaves, de palpitacions o de sensació d'ofec, què es recomanaria fer?
0: La respiració ja aquí ho podria explicar, no?
1: I davant de situacions que ens explicaves, potser ja més de crisi, no?, de que tenim problemes de respiració, que les palpitacions, també imagino que hi ha uns tips per intentar restablir una miqueta la situació amb una normalitat. No sé si ens pots donar alguns consells.
0: Sí, hi ha tècniques molt senzilletes que ens poden ajudar a rebaixar aquesta ansietat. Una tècnica, una eina molt senzilla, és la respiració al 4-7-8, que consisteix en, primer de tot, buidar els pulmons d'aire completament, inhalar pel nas durant 4 segons, aguantar aquest aire als pulmons durant 7 segons i treure'l per la boca lentament durant 8 segons. I també quedar-nos un moment amb els pulmons buits. I aquesta respiració la podem fer unes 3-4 vegades només, però és una respiració que ens ajudarà a tranquil·litzar el cos i donar-li una senyal de que està tot bé i intentar que rebaixi això, no? Doncs aquesta ansietat, aquesta taquicàrdia, la respiració accelerada em farà rebaixar-ho.
1: Molt bé, anem acabant ja. No sé, ens has explicat abans aquestes diferents tips, ara hem parlat d'un moment de crisi, també parlàvem en general. Davant de l'ansietat, quin és el coneixement que en té la societat? Creus que la gent més conscient de, no sé si parlar de riscos, però si més no, els efectes que té l'ansietat en les persones?
0: Bé, el tema de la salut mental és veritat que és una cosa que està bastant extesa ara i està bastant en boca de tothom, però potser les persones que tendeixen a tenir més ansietat, tot i ser-ne conscients, a vegades costa posar mà en el tema i intentar doncs, prioritzar això, no? L'autocura, el vigilar de que aquesta ansietat no se'ns en vagi de les mans i si és necessari, doncs, anar més enllà i canviar les coses perquè l'ansietat baixi. Jo crec que la gent ho coneix, però és això. No tothom potser té el temps, té les eines per cuidar-se.
1: Molt bé, Juli Soler, acabem aquí aquesta entrevista. Gràcies per
0: atendre'ns. Moltes gràcies.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo.
2: Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora, sigui on siguis i sigui des d'on ens esteu en aquests moments escoltant. Arrenca oficialment la programació d'estiu. I sí, bufa, Déu-n'hi-do, ja hi som. El temps vola, la calor apreta, les terrasses s'omplen, les nits s'allarguen i nosaltres obrim micròfons amb més ganes que mai. Ja tenim aquí a punt els nostres contertulians, el Sergi García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Antonio López, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: La Pilar Bota, bon dia. I bé, saludem la Cristina Llobet, que hauria d'estar aquí, però per motius personals, doncs, no pot estar-hi.
3: Benvinguts... Sobretot, també són aliens a la seva voluntat.
0: Molt bé. Benvinguts a aquest programa d'estiu, un espai pensat per fer-vos companyia, també per informar-vos, per riure, per compartir històries, per posar banda sonora aquests dies que tenen una llum una mica especial. L'estiu és aquell moment de l'any on tot sembla anar una mica diferent, més tranquil o a vegades més boig. Més festa, més carrer, més música, més retrobaments i també més ganes de desconnectar una mica del soroll del món. I aquí volem ser això, una finestra oberta a l'actualitat, a la conversa, a la cultura, a la música i a la vida del nostre poble i del nostre entorn. Avui encetem aquests motors, ahir va fer el nostre company en Jordi de Diero i va fer-ho amb molta energia, amb bon humor i també amb aquella sensació de vinga, que això només acaba de començar. Esteu preparats?
3: Sí, ja.
0: Aquí, amb les imatges, tu sí. Toni!
3: Què ha passat?
0: Molt bé.
3: Bon dia.
0: Prepareu-vos perquè tindrem informació, entrevistes, tertúlia, quantes coses, no? Quantes coses hi ha posat amb aquest guió, música, i aquell punt d'improvisació que fa la ràdio viva i autèntica. Així que poseu-vos còmodes, pugeu el volum i quedeu-vos amb nosaltres perquè l'estiu comença aquí i comença ara. Doncs bé, nosaltres amb aquest obrint d'aquesta nova etapa, aquest nou estil i moltes hores de ràdio per esperant compartir-les plegats amb tu.

0: Doncs bé, a ritme de ventilador nosaltres estem a punt aquí de posar-lo ja amb la potència del número 10, si es fos, i si no, doncs anar directament a comprar l'element doncs, que s'està venguent doncs, així, amb una quantitat important i un negoci important. Els aires acondicionats. Teniu aire acondicionat, Arseni?
1: Sí.
0: Toni, teniu aire acondicionat?
2: Sí.
3: Jo m'emprenya a parlar de... Però tinc algú que no té ningú més aquí a Tordera.
0: Ah, per què és això?
3: Geotèrmica.
0: Ostres, això és potent,
4: no? Això és algú que ve de terra, no? I va bé?
3: Home, no hi ha... És car de muntar, fa molts anys que ho tinc. Bueno, com ara fer la casa. És car de muntar, però és el més barat que hi ha per mantenir.
0: Sí, però com va això?
3: Clar, el que passa és que és molt car, perquè és molt complicat per als tècnics.
0: Ah.
3: Perquè hi ha molt poca gent...
0: Ah, clar.
3: Hi ha molt poca gent entesa amb aquest tècnic.
4: És que han de fer un forat de terra molt fondo. Per
3: 100 metres.
4: 100 metres fondo.
0: Com dius?
3: 100.
0: 100? No,
4: a casa tenim un pou que té 80 metres fondo. Vull dir, és el mateix.
3: Va venir una màquina, va fer un forat i baixen uns tubs 100 metres.
0: I tu ja estaves informat fa tants anys de tot això?
4: Amb un sistema de calefacció, però amb aire fred, no?
3: Fa aire fred, aire calent a l'hivern i aigua calenta tot l'any.
0: Oh, quina passada!
3: No pagues aigua calenta, no pagues per fer aigua calenta. La residència que deixa ell el d'allò i fa aigua calenta.
0: Molt bé. És fantàstic, eh? Fantàstic. Clar, tens aire condicionat?
4: Sí, tinc aire condicionat.
0: Tothom té aire condicionat, jo no tinc, eh?
4: Tinc aire condicionat en tres llocs de la casa, no pas a tota la casa,
2: clar.
4: Tinc aire condicionat en un menjador molt gran, tinc aire condicionat en un menjador que estem, al despatx i en la cuina, però no, la resta de la casa no, ja tinc ventiladors.
2: Però jo l'intento d'alguna manera racionar, no?
4: Sí, jo també.
2: Quan arribes a una determinada temperatura, obres finestra... I va passant a l'aire i així...
4: Sí, fa aire, perquè aquest any no faig gens d'aire, eh?
2: Uh-huh. Allà a Fogars sí que tenim aire.
4: Doncs aquest any jo a casa, a la nit, anàvem a dormir, obria la finestra de davant la casa i darrere, sí. I estaves un aire... Aquest any no hi ha hagut cap dia que no hagi hagut de posar ventilador perquè estava...
2: Vaja.
4: Estava no passava aire, és que els arbres no es movien, eh? Uh-huh. I llavors... Sí.
0: Vinga, un tal dia com avui, després de parlar de ventiladors d'aires acondicionats, doncs hem de dir que se celebra doncs, coses prou curioses amb aquest 30 de juny. Doncs es marca celebracions interessants i també a la vegada una mica sorprenents. Doncs bé, és el Dia Internacional dels Asteroides. És una jornada per recordar que el nostre planeta no està sol a l'univers i que de tant en tant roques espaials viatgen milions de quilòmetres fins al nostre veïnat còsmic. El dia commemora un fet històric, l'impacte de Tunguska a Sibèria l'any 1908, quan una explosió al cel va desballestar milers d'hectàrees de bosc sense deixar caràcter visible. Avui, telescopis i missions espaials visiten el cel per detectar objectes propers a la Terra i entendre millor com protegir-nos. Doncs bé, aquest dia per commemorar-lo i també per veure el que pot fer i que pot desballestar un asteroide. També parlem avui dels influencers en la comunicació, el nou altaveu digital. Parlem ara d'aquest fenomen que forma part del nostre dia a dia, els influencers i la nova manera de comunicar-los. Una sola persona amb un mòbil pot arribar a milers o milions de persones. Les xarxes socials s'han convertit en una gran emissora global oberta a les 24 hores. Els influencers no només fan entreteniment, també informen, recomanen, creen tendències i, en molts casos, influeixen en opinions i hàbits de consum. Però també hi ha una altra cara, la responsabilitat del que es diu la pressió de la imatge i la diferència entre realitat i el que mostra la pantalla. Doncs bé, i al final la pregunta és clara. Seguint els influencers o són els influencers els que acaben marcant com veiem el món?
4: Jo no miro influencers, no me'ls crec.
2: Molt ben fet. Jo, com un mitjà de comunicació que sigui fiable, que sigui d'alguna... que tingui solvència, jo escolto Catalunya Ràdio al Catalunya Nit i amb Manel Elias i en Marquès i fan un informatiu que te n'assabentes de tot, estàs molt ben informat i és molt poc tendenciós. Molt poc tendenciós.
4: Una mica ho són tots, eh?
2: Una mica ho són tots, però aquests són menys que...
3: Sí. Bueno, ja us ho he dit alguna vegada aquí, jo no miro les xarxes. No tinc ni... No miro ni obro. El meu nen me va posar Instagram, no sé com desmuntar-lo, perquè si pogués el desmuntaria. Però no l'obro. Com rebo 100 missatges cada dia, la feina que tinc és esborrar-ho. Sense obrir-ho. Sense obrir-ho.
4: No, jo no sé d'on t'ha sortit, però m'envien de l'ABC, del Mundo, m'envien missatges que els esborri automàticament.
0: Llavors, però ho has acceptat, Pilar.
3: La gran feina que tens...
0: T'has acceptat tu.
4: El meu telèfon el remena a tothom.
3: Les xarxes, el que es pot dir i es fa a les xarxes, a mi se m'escapa i com que no ho entenc ni m'agrada ni... No puc entendre que una persona d'un nivell cultural baixíssim, d'un nivell moral baixíssim, d'un nivell del que vulguis, pugui ser influencer. Mm-hmm. Això no ho entenc. I ho llegeixo pel diari, perquè jo no és pas que ho sàpiga per les xarxes. Ho sé perquè llegeixo el diari i el llegeixo sempre en paper. Encara no m'he passat al digital.
4: Jo és al revés, amb molts anys.
3: No m'he passat al digital. Jo sóc a la vella escola.
2: Ben fet.
3: I d'aquí no em mouen.
4: Però gastes amb molt de paper.
3: Sí, aquest és el gran problema. Sí, és
4: un món de paper.
3: Aquest és el gran problema. I busco botiguers que busquin paper i els hi regalo el diari.
4: Doncs jo, si em permeteu dir la meva manera d'informar-me, és el dematí me desperto allà, quarts d'estat ja estic desperta, però no me llevo encara. No me llevo encara allà a quarts de set. Llavors estic a la Vila Web i a l'Ara. I a l'Avantguàrdia. Són els tres diaris que me faig baixar, aquests sí que me'ls puc fer baixar com si fossin en paper. En el llit miro la Vila Web i l'Ara perquè, a veure, tenen el que dèiem de les tendències. Vila Web té una tendència, l'Ara és més neutral, i l'Avantguàrdia sembla que allò que diuen...
2: Home,
4: que,
2: Vila Web té una tendència catalanista.
4: Catalanista.
2: Jo ho trobo bé.
4: Sí, no, per això la llegeixo.
2: Ah, clar.
4: Per això la llegeixo. A més, hi ha una opinió
2: molt bona. I en Vicenç Partal és un crac.
4: Me'l llegeixo cada dia.
2: El que passa és que ell es va equivocar. Ell es pensava que les xarxes portarien més democràcia. Fa 20 anys parlava de Vila Web com un fenomen democràtic i tal, i el que han portat és més extrema dreta. Perquè l'extrema dreta l'ha comprat el...
0: Anem explicant més coses. També és el dia de la xarxa social. També celebrem aquest dia, el dia d'aquestes xarxes, Facebook, Instagram, TikTok, tot allò que ha canviat la manera en què ens comuniquem, compartim i fins i tot com vivien les notícies. Connexió global. Parlem ara d'un fenomen que ja forma part del nostre dia a dia, els influencers i la nova manera de comunicar-nos. Avui una sola persona amb un mòbil pot arribar, com dèiem, milers o milions de persones. Escoltem el que ens diuen des de saber quelcom de les xarxes.
1: Com parlar amb adolescents sobre les xarxes socials sense que surtin corrents? Parlar de xarxes socials en família pot acabar fàcilment en conflicte. Però la comunicació és clau perquè aprenguin a fer-la servir amb criteri. Aquí tens algunes eines per obrir el diàleg sense entrar en lluites constants. Preguntar abans de prohibir. Abans de dir no, pregunta. Què fan a les xarxes? Què els agrada? Què els incomoda? A quins influenciadors i influenciadores segueixen? Quan l'adolescent se sent escoltat, està molt més disposat a escoltar després. Interessar-se pel contingut que consumeixen. No cal que t'agradi el mateix contingut, però mostrar interès pel que consumeixen crea connexió. És una manera de dir, m'importa el teu món. Pactes en lloc d'imposicions. Les normes imposades sense diàleg generen resistència. Els pactes clars, en canvi, fomenten la responsabilitat. Acordeu conjuntament horaris, espais usos i les conseqüències de no respectar els acords. D'un exemple amb l'ús adult. Durant l'adolescència, les persones observem molt més del que ens pensem. Si nosaltres sempre estem enganxats al mòbil, el missatge perd força. L'exemple és una de les eines educatives més potents. Crear una cultura digital familiar. Les converses sobre tecnologia, intel·ligència artificial, mòbils i xarxes socials no haurien d'arribar només quan alguna cosa va malament. Parleu-ne sovint, del que veuen, el que els preocupa o el que no entenen. Això ajuda a construir una cultura digital basada en la confiança, no en el control. Educar l'ús de les xarxes és un procés, no una conversa puntual. Amb diàleg, coherència i donant exemple, és possible acompanyar sense enfadar-se ni prohibir-ho tot.
0: Els influencers, doncs, no només faran entreteniment, també informen, recomanen, creen tendències i en molts casos influeixen en opinions i hàbits de consum. Però també hi ha una altra cara, la responsabilitat del que es diu, la pressió de la imatge i la diferència entre la realitat i el que es mostra a la pantalla. Avui, comunicar ja no és només parlar, és connectar, impactar i generar una conversa.

I bé, canviant de ritme, no m'haguéssim deixant la música un moment perquè arriba el bloc d'actualitat. Com cada dia fem una mirada ràpida al que passa a Catalunya, Espanya i al món, perquè hi ha moltes coses en marxa i val la pena estar ben informats. Pugem les inversions, es mou la política, el clima marca agenda i la tecnologia no s'atura. Així que posem ordre a tot això en un minut d'informació clara i directa. Comencem ja amb les notícies d'avui. Catalunya, economia en creixement. Catalunya bat rècords en exportacions i també en el nombre de start-ups, consolidant-se com un dels motors econòmics del sud d'Europa. Innovació, tecnologia i internalització marca la tendència. Mobilitat amb inversió històrica. El govern aprova un pla de 4.300 milions d'euros per millorar infraestructures i transports en la pròxima dècada. Estiu musical a Catalunya. El 40 Summer Live torna en concerts gratuïts a Salou i Cubelles, convertint el Litorat en una gran festa musical. Pressió sobre l'habitatge i serveis. Continuen els debats socials sobre l'habitatge i serveis públics, encreixement demogràfic i més demanda de recursos.

0: Notícies d'Espanya, infraestructures i inversió. Nous plans estatals impulsen la modernització del transport i connexions territorials en diferents comunitats. Debat polític intens. El clima polític segueix marcant per tensions entre partits i discussions sobre reformes institucionals. Economia i mercat laboral. L'ocupació es manté estable, però amb reptes en productivitat i transformació digital. Turisme, en plena temporada. El sector turístic afronta un estiu fort amb màxima ocupació a zones costaneres i grans ciutats. Travessem les notícies del món. Conflictes internacionals. Diverses zones del món continuen en tensions geopolítiques i esforços diplomàtics per estabilitzar regions en conflicte. Canvi climàtic. Onades de calor i fenòmens extrems tornen a posar el clima al centre del debat global. I anem a veure la que diu la Pilar Rahola, doncs que parla molt a fons sobre un personatge que està en el centre de l'actualitat.
1: A la tragèdia immensa, terrible, de la quantitat de persones que han mort en el terratrèmol i els milers i milers que han quedat destrossats en les seves vides, han perdut patrimonis, cases, històries, famílies. Davant d'aquesta situació tan tràgica s'hi suma la tragèdia de viure sota un règim que des dels inicis del chavisme ha destruït el país completament, un país que funcionava extraordinàriament, l'ha anat destruint, l'ha desestructurat completament i ara, davant d'una emergència tan terrible, senzillament no existeix. Els veneçolans estan sols, abandonats a la seva dissort. Amb les ajudes internacionals que arriben, òbviament, però no tenen estructures, ni coordinació, ni serveis d'emergència, no tenen instruments. La solitud absoluta. I el Maduro, des de la presó, demanant allò amor i unió. Tu, el sàtrapa, el que vas destruir completament el teu país, el que vas destruir la vida dels teus ciutadans, que acabi aquest règim horrorós. Amor, comprensió, complicitat i força per Venezuela.
0: Bé, doncs arriba el moment de jugar a l'Ari aquí i en aquest moment, doncs, la pregunta que fem participativa, no sé si en Damià s'atreveix doncs, a llançar-la. Damià, què t'assembla? És el nostre control de so. La pregunta és clara. Seguim els influencers o són els influencers els que acaben marcant com veiem el món? La seva pregunta és sí, no, o posar la seva opinió. Ho poden apuntar en el Facebook o bé també en el WhatsApp de Ràdio Tordera i en aquest cas ja saben que tenen premi del patrocinador d'aquest programa que és Xutxes Elisa.

0: Doncs bé, deixant-nos embolcallar per aquest tema musical realment preciós, amb Mona Lisa, nosaltres que fem camí cap als nostres companys i corresponsals de les temperatures, començant amb en Joan, amb la Paquita Albertí del carrer Sant Jordi. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Endavant, doncs, quina notícia de les temperatures doncs ens expliques?
1: Mira, jo em sembla que ja, en fi, la que vam tenir ahir ha sigut la més alta de tot aquest mes.
0: No, per què dius ara? Vinga.
1: 36 graus i 6 dècimes.
0: Què dius ara? Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, sí, ahir va
0: fregar molt, alta,
1: eh?
0: Molt alta.
1: I la mínima ha sigut de 22 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara aquests moments estem a 30 graus.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Un 58% d'humitat i marca núvols i sol. I a veure si plourà avui altra vegada, però aquí no som de Déu, diuen.
0: Val. A veure, haurem de posar a fer un professor com es feia abans, no? Que abans, doncs, perquè plogués o qualsevol, doncs, tema problemàtic, es feien processons i vinga, doncs, el sant responia normalment, eh? Paquita, moltes gràcies.
1: Doncs de
0: lo
1: que portem de més,
0: uh-huh,
1: més hi ha 28 litres d'aigua.
0: Mare meva, quina poca pluja. Gràcies, Paquita, fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Anem a saludar amb Joan González de Marreixac.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, vinga, endavant.
2: Mira, la màxima viva és de 33 graus, 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Estem mica més fresquet, més fresquets que la petita.
0: Val.
2: Són 2 graus i alguna
0: cosa,
2: però
0: també
2: més fresquet.
0: Molt bé.
2: Però no, eh? Mira, la mínima d'avui ha sigut de 14, perdó, de 21 graus, 4 dècimes.
0: Sí.
2: Avui hem arribat a 32 graus, 2 dècimes.
0: Uh-huh.
2: L'humitat és un 51%. La temperatura de sensació és de 35 graus, 5 dècimes.
0: Molt bé.
2: Està bé.
0: I, la temperatura, doncs, que sempre ens dones?
2: Ai, perdó, el màxim de vent, uh-huh, de 30,6 km hora.
0: Molt ja bé. Molt bé, molt bé, Joan. Vinga, doncs es quedem amb això, gràcies.
2: D'acord, fins demà.
0: Temperatures febre color 34 en 6, màxima de guí, mínima de 8, 20 en 8, ara 32 graus en 3 dècimes, una humitat d'un 49%. I ens anem a repetir la pregunta participativa del dia d'avui, que és aquesta. Els influencers acaben marcant com veiem el món? 93-764-28-93, si volen trucar-nos en el Facebook de Ràdio Tordera, on està penjada també aquesta pregunta, i també hem de dir que el WhatsApp de la ràdio, si ens ho volen enviar, és el 611-48-13-81. El WhatsApp de Ràdio Tordera és el 611-48-13-81. Doncs bé, esperem de la seva participació i fem una petita pausa. Anem de seguida ja amb el tema que ens proposava avui la Cristina Llobet, tot i que no la tenim aquí, doncs que es tracta de la resiliència, no? Ho dic bé? No, no ho dic bé. Va, vinga, va.
3: Resiliència.
0: Vinga, doncs anem a aquesta petita pausa i tornem de seguida.
4: Ara i aquí, d'estiu.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs bé, un tema que avui posem damunt la taula i que bé, doncs és interessant comentar-ho. És un tema que comentava l'Arseni, que ara és el plat del dia, no? I com és?

0: Un dia, fa no molt de temps, molt poc temps, va començar a utilitzar dues paraules. L'empadronament, que una persona que estava doncs acorralada era capaç de sortir-se'n lluitant, i empadronament, i resiliència, que era aquella persona que se'n surt de tot. Se'n surt de, almenys, de situacions difícils. I veig que darrere, amb això, els mitjans de comunicació hi tenen molt a dir.
1: Sí.
0: Perquè sí, sí. Veig que han disminuït la utilització de la paraula empadronament, i en canvi cada vegada doncs fan servir més la de resiliència. Què podria dir jo de la resiliència? Home, la resiliència...
2: Hi ha un exemple, que l'ha comentat a micròfon tancat.
0: Sí, sí, perquè la resiliència és això, és una persona que tinguent molts de problemes, acorralada i difícil, i lluitant amb molts de fantasmes o molts dragons de cop, doncs se'n surt. Aquest és un resilient, no? I he posat en Pedro Sánchez perquè és increïble
2: que
0: ell pugui aguantar el que està aguantant. És increïble, jo no, se me fa molt difícil entendre-ho. Per això he posat aquest exemple, però podeu buscar com a persona resiliència tota aquella persona, podem anar a nivell de carrer, que té problemes, se li ha mort doncs un parent molt important, o un familiar, no parent, un familiar molt important, i aquella persona veus que de la manera que lluita i se'n surt. Aquest és un resilient, que podríem entendre, no? I com aquest, molta cosa, aquests negocis, aquesta persona que porta un negoci i aquest negoci li porta molts de problemes, i ell lluita, lluita, lluita, i l'aixeca, que és un resilient. Aquesta és la, jo veig la paraula resilient cap a on te podem anar, i no la podem, com te diria jo, no la podem descriure com podríem descriure qualsevol persona o fet natural o que sigui, per exemple, un fet de la naturalesa o així, sinó perquè estem parlant d'un adjectiu, i un adjectiu que pot afectar segons qui i segons qui no. Hi ha persona que s'esfonsa de seguida, aquest no és un resilient, aquest entra en depressió, aquest ho veu tot negre, aquest ho veu d'allò, i tira la tovallola. Aquest no és un resilient.
2: Uh-huh. Pilar, què te sembla?
3: Mira, jo, pensant en resilient, no, aquest, un noi que ara han fet una pel·lícula d'ell...
1: Ah, sí.
3: Molt interessant el llibre aquest. El viatge al País dels Blancs.
1: Sí, sí, sí.
3: He estat llegint el llibre, i aquest noi sí que és un resilient, de veritat, perquè des de la... Si teniu ocasió de llegir el llibre, se llegeix en poques hores, perquè és la seva vida. Com marxa de gana, no li faltava el menjar, vull dir, però surt de gana per curiositat, no per anar, perquè veu a 12 anys veu els avions i pensa que el País dels Blancs serà fantàstic, que allà, per dir-ho d'una manera col·loquial, lliguen els gossos en llangonisses. Aquest noi... passa tot el desert, està 7 anys viatjant fins que arriben, que els seus amics moren, el desert ho passa malament. Aquest sí que és un resilient. Sí, ara fan la pel·lícula, penso que hi surt una artista catalana molt trempada, no me recordo com se'n diu, amb els noms cada vegada són més tonta. Doncs és...
1: Emma Viladesau,
3: mira si veig...
1: No, a mi, jo també Antoni, estava pensant...
3: Antoni sempre està al dia. Sí, Emma Viladesau fa de la mare adoptiva d'aquí, però la vida d'aquest noi...
1: És una història real, ell va tenir una mare adoptiva aquí.
3: És real, i a més ha muntat ara una ONG...
1: Sí, per ajudar.
3: Per ajudar a Ghana, al Banc de Santander, i porta ordenadors a Ghana, i des d'allà els nois diu que mai ningú hagi de fer el viatge que vaig fer jo per poder-se guanyar la vida. Però el que és curiós és que allà on vivia ell, ja no passaven gana. Diu, allà plantes una planta i et surt sola. Però el que passa que això és gana que hi ha molta frondositat. Però a mesura que va anar pujant cap al nord, doncs es va trobar amb el desert, es va trobar... Bueno, en fi, no us vull pas explicar la història. Si teniu ocasió, llegiu-la, perquè

0: que al parlar de resilient, s'ho pensa, mira, que l'Omar, Omar no sé com se diu, un nom, és un resilient, però de com n'hi ha cap d'altre, eh? És una història molt bonica, la fan ara, penso, en cinema.
1: Sí, al cinema, sí.
0: La fan en cinema, i és una història...
1: Però millor que llegir el llibre.
0: Llegir és, jo crec que és més... Perquè explica els seus sentiments, com l'enganyen, com no es deixa enganyar, com el volen violar, com no es deixa... Ai. Sent molt intel·ligent. Però és que ara estudia, té carreres sí, aquí ara, sí, eh? Sí. I ja està fent una feina molt bona en el seu país, perquè la gent d'allà no hagi de sortir. Tant de bo hi haguessin moltes persones com aquest. Resilients com aquest noi, eh? Jo crec que és l'estampa de resilient. A part d'en Pedro Sánchez, que aquest no sé com aguanta.
1: Jo tampoc, eh? Sembla que no paga la pena aguantar tant.
2: Home...
0: No ho sé, però és que és tan injust tot el que li fan.
2: Home, va injust, Pilar, hem d'esperar resolucions
1: sí,
2: i tota la història,
1: hem d'esperar.
0: No sé què podem esperar. L'altre dia en Feijóo el va amenaçar que dient que aniria a la presó com sortís de president. Això és molt
1: greu. Sí, això és molt típic de la dreta espanyola, doncs, portar els seus rivals a la presó.
0: No sé què... No sé
3: si voleu, en parlem.
1: Sí.
3: Ho tinc a la punta de la llengua,
0: ja.
3: Aquest tema.
0: Jo ja dic, jo resilient posaria aquest noi com a mostra de resiliència. Sí, no sé què hi dieu vosaltres, si no l'heu llegit.
1: Jo diria que resilients podem ser-ho tots. Tots,
0: som una
1: resilients.
0: Mica tots, eh?
1: Però, per exemple, vaig veure un programa de televisió fa molts anys, d'aquests de TV3, en què explicava una persona que havia patit un càncer i que s'havia enfrontat amb tota la seva força al càncer, l'havia superat, i en canvi deia que després, perquè el programa anava sobre la depressió, va tenir una depressió i que li va costar molt més sortir-se'n de la depressió que del càncer. I no estic aquí menystenint...
2: I per què va agafar la depressió?
1: En aquest cas seria una depressió endògena. La va agafar perquè els seus neurotransmissors del cervell no li devien funcionar bé.
0: És que
1: el cap de la persona és molt important.
3: Aquí jo crec que puc contestar-te.
1: Sí, digues.
3: El cas que tu estàs exposant, Toni, és una persona que ha hagut de lluitar molt. I ha lluitat segurament el que no es pot explicar. Però ha arribat un moment que ha vist que tant de lluitar i en canvi no se'n acaba de sortir. I aquí és on hi ha la petita, la línia vermella en la que cau a l'altra banda.
1: Sí.
3: Perquè ha lluitat. I llavors ell es pregunta, si ha lluitat tant, per què ell pot més que jo? Com és que no me'n surto? I llavors pot caure la depressió. Perdona que t'hagi interromput.
1: No, segueix. És un punt interessant. El problema, per mi, la resiliència té molt a veure amb la salut mental. Mentre mantinguem una quota de salut mental per estar vius i per enfrontar-nos als nostres problemes, bé, en el moment que la salut mental fa figa, bé, tenim que la segona causa de mort entre el jovent i els adolescents és el suïcidi.
2: Uh-huh.
1: I és un desastre, un desastre absolut que demostra el nostre fracàs com a societat. Uh-huh. I no se li ve una sortida de cap manera, no sé què podríem fer per millorar les estadístiques i lluitar contra aquesta xacra que és el suïcidi.
0: Sí. I això que dius de les adolescents, perquè potser és una altra cosa. Jo crec que avui dia les criatures es porten massa amb cotó fluix, que diguéssim.
1: Això és veritat.
0: I llavors, a la que tenen un problema, com que estan tan acostumats que se'ls hi ha donat tot tan sí. Pla i tan bé, vos això, té allò altre. Vull dir, no han de lluitar. Nosaltres, l'Arsènic, que és una edat també com la meva, que sap que era molt diferent. Ajudàvem les famílies, ajudàvem els pares, i veies que els pares i t'hi involucraves. I ara no. Ara els aporten tant així amb no sé...
1: Sobreprotegits.
0: Sobreprotegits, exactament. Sí. Que el moment que els hi cau algun problema, perquè al final la vida, quan te fas gran, venen els problemes, llavors no han après mai a fer front als problemes. Jo, és la meva opinió, de que hi ha massa protecció en les criatures. que també n'hi ha moltes valgudes, perquè a vegades tens unes notícies que pares que han tractat molt malament els fills, perquè de tot hi ha de tot a la vinya del Senyor. Però en aquest cas, en general, jo crec que les criatures es porten massa, ja dic, protegides. És el que jo penso. Ara, no cansis, ja portarem el cotxe. No cal, ja te porto, ja... I no anem bé.
2: En aquelles èpoques, Pilar, que tu Déu-n'hi-do el que vivies lluny, què fèieu? Marxàveu molt d'hora per l'escola?
0: Però era divertit. Vull dir que... No.
3: Sí. Jo estava pensant de que quan és molt indicatiu i molt ben encertat parlar de la joventut, perquè tots hem sigut nens, o han sigut joves, o han sigut criatures, i... La diferència que hi ha entre la majoria o molta part de les criatures d'ara i els seus tutors amb la que hi havia en la nostra existència, la que hi havia a la nostra edat. A la nostra edat o t'espavilaves o et
2: movies
3: de gana. Sí. No podies anar a l'Ajuntament a demanar. Els nostres pares no anaven a l'Ajuntament a demanar ajuts. No anaven a allò que... O t'espavilaves o et mories de gana.
0: Ara jo crec que és un extrem al contrari. La gent se refia massa de que ja m'ho resoldrà el qui sigui, no? Sí.
3: Aquest és el problema. I llavors, en aquell moment, en aquella època, perdoneu, en aquella època, poder sí que és el model de resiliència per excel·lència. Sí. És a dir... l'ésser humà no és jo, tots els d'aquí Tordera, per situar-ho d'una manera gràfica i local, tots havien de ser resilients per sortir-nos de la situació en què estàvem, perquè estàvem en una situació tan precària que era o morir-te o lluitar.
0: Com morir-te tampoc.
3: No hi havia farinetes.
2: Bueno, sí. També podries fer una gran depressió, aquestes èpoques. Una gran depressió. També podries agafar.
1: Diuen que la gent que viu en condicions més espartanes són més resilients que no pas la gent que ho té tot.
0: Sí, sí. Tant.
1: Aquí ho tenim tot. I bé, el jovent no té la possibilitat de comprar-se un pis, i això és greu, s'ha de solucionar. Però, a banda d'això, ho tenim tot. Tenim cotxe, tenim televisió, tenim vídeo, tenim xarxes socials, podem agafar un avió i anar-nos a Berlín en un dia, o anar a comprar a Londres, etcètera, etcètera, i en canvi no som feliços. I el meu pare m'ho diu, quan nosaltres érem petits teníem unes joguines de canya,
0: ens refèiem nosaltres mateixos.
1: Sí, i eren més feliços que els nens d'avui en dia.
0: El que aquí és que me deia això, la Rosa, que veniu a patir des de pagesa, era divertit.
1: Clar.
0: Passàvem calor, sí, passàvem fred, i tant que passàvem fred. Però pensava, sí que portàvem faldilles, les noies, clar, i els mitjons fins a genoll, i els genolls destapats. I me recordo, jo, el meu cas, que veníem del cantó d'allà al cementiri vell, venia l'aire del Montseny, i els genolls es tocaven i feien mal de tant de fred que paties. Però el passàvem, i jo crec que allò enforteix la persona.
2: Clar, jo anava a dir-t'ho.
0: Ara no, ben abrigat, que no agafi fred, no passen
2: coses. I en el cotxe.
0: I en el cotxe, vull dir que...
3: En esport hi ha una frase molt famosa que diu que les derrotes ensenyen i les victòries no.
0: És veritat, eh? I doncs ja dic, no ho teníem com un patiment, ho teníem com que érem molts i jugàvem i era un divertiment passar fred. No passar fred, no, que no era un divertiment.
1: Sí, no.
0: Però
2: trobàvem-se
0: per anar a l'escola, perquè fèiem quatre viatges al dia i fèiem una colla de quilòmetres, i a més, a l'hivern no, però a la primavera i l'estiu portàvem una corda i saltàvem a corda pel camí, una a cada costat rodant, i els altres, o sigui, que el camí no el fèiem una vegada, no, el fèiem quatre vegades perquè reculàvem.
2: Arribàveu sempre a l'hora, a col·legi?
0: Sí, eren puntuals, sí. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Quan s'és jove o s'és petit, ja l'energia que portes a sobre... jo vaig comentar l'altre dia que vaig venir aquí a fora, hi havia... no sé, un grup de... Jo li pensava que eren de la Cristina, de nenes de 8-10 anys, no sé, és difícil dir l'edat, i no sé si eren discípules d'ella o què, i posaven les mans a terra, posaven els caps a l'aire, saltaven, i jo que venia arrastrant-me des de casa cap aquí,
0: no,
3: i veia allò, pensava, escolta,
2: també, no?
0: Coneix... Però això és l'edat de... Sí, sí. Jo també a vegades ho explico als meus nets. Anava en bicicleta. Anava en bicicleta i anava en bicicleta a la missa els diumenges a les 7 del matí, que encara era fosc. I els camins estaven glaçats a l'hivern.
2: Ai, ai.
0: I el marge que hi ha, bueno, marge, allà on hi ha el tanatori ara, que davant hi ha un marge, oh. Aquell marge vaig passar volant una vegada amb la bicicleta. Perquè com que hi havia tan mal camí, hi havia sots de passar les roderes dels carros, el pedal em va tocar a la vorera i vaig volar per sobre... Ah. Ai, mare Déu, ara sortiria morta d'allà dins. Però això és l'edat, això. L'Arseni era l'edat de...
3: Enveja veure-ho.
0: Bueno, no pots estar-hi dues vegades, vull dir, això ho vius una vegada, però no ho vius dues, eh?
2: Per què la Cristina, que jo amb aquesta radar li dic, escolta, fes-te una gravació, i, bueno, per què has triat aquest tema?
0: És una llàstima que no
1: hi ha. S'ha posat de moda.
2: S'ha posat de moda, com ha dit l'Arseni, però potser és la vivència personal d'una persona, no?
1: No, també,
2: però... Sí, a vegades posem temes damunt la taula que indirectament ens han afectat, i en aquest cas, doncs, amb una tertúlia, doncs es pot viure el moment d'aquella persona. No sé si la Cristina és una persona resilient.
0: Segurament.
1: Jo crec que sí.
0: Segurament.
2: No, vull dir, sí, clar, sí. Jo si he posat aquest tema...
0: M'ha treballat moltíssim i sí. Ja l'ha lograt molt, i tant. Jo suposo que sí que ho és. Tots ho som, en certa manera, una mica resilient.
1: Tothom té una capacitat de resiliència. El problema és que aquí, com que ho tenim tot, a la més mínima es veiem sobrepassats.
2: Escolta'm, a veure, resiliència o ser valents? O resiliència...
1: Bueno, resiliència vol dir resistència.
2: Bueno, vale, però ser valent, no?
1: Vull dir, sí,
0: és que
1: sí.
0: Jo és crec... la paraula que s'ha posat de moda.
2: Ah, sí. Clar, a veure, és que a vegades estem tractant de temes amb paraules que són tan fàcils.
3: Tu poses el dit a la llaga, perquè tu pots afrontar un tema amb valentia, ser valent per afrontar aquell tema.
2: Clar, i ara anirà a buscar la resiliència.
3: Aquí tens un principi de resiliència, però en teoria... podries dir que ets un resilient si te'n surts d'allò que has sigut valent per afrontar.
2: Mm-hmm.
3: Però primer has de ser valent per afrontar-ho.
2: Sí,
3: perquè clar. Si no ets valent per afrontar-ho, això és un... podríem dir que és és la base de la resiliència, el ser valent.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, com enfoques tu, ja que posàvem la figura d'en Pedro Sánchez? En Pedro Sánchez, primer que ha de ser... valent per afrontar i aguantar tot el que li cau. I després ha de ser resilient per sortir-se'n. Podríem... Uh-huh. Ha sigut bo, perquè podríem potser concretar una mica més els dos...
2: Clar, les dues maneres de dir-ho, no?
3: Vull primer dir has que... de ser valent per afrontar-ho, és evident.
1: Sí.
3: Perquè si no ets valent...
1: Clar.
3: I segon, has de ser resilient per poder-te'n sortir. Victoriós. Poder-te'n sortir victoriós, perdó,
0: O no sortir-te'n. Però és molt important, jo crec, els primers anys de vida d'una persona, per ser més valent o menys valent. Si els primers anys no tens mai cap problema, quan tu ve un problema, llavors t'esfonses,
3: sí.
0: Vull dir, jo sempre hi he donat molta importància a la manera de tractar les criatures els primers anys de vida.
2: M'agrada que parlem de ser valent i no de resiliència.
0: És que
2: tot ho compliquem, no?
0: Sí, és veritat.
2: Ho compliquem. Audiència, estem parlant de ser valent, perquè, esclar, m'està parlant molt de rato de resiliència i resulta que va ser que ser valent. És tan senzill com això,
0: És una paraula de moda,
2: A veure...
1: Bé, ser valent no és tan senzill com això.
2: No.
1: Dir-ho sí és senzill, però fer-ho és molt difícil. Sí. I una altra cosa, es pot ser molt resilient i no en sortir-te'n. Perquè una de les coses que diuen que quan surten els enginyers de les facultats és que no tenen experiència.
2: Ah.
1: I llavors, potser un treballador que porta 30 anys amb aquella màquina se sap més els trucs i retrucs que té la màquina que no pas l'enginyer.
0: Ara actualment això és un problema, eh?
1: Sí, i una cosa, que quan més aprenes treballant, perquè treballant fas errades... I les errades s'han de superar perquè són la manera d'aprendre. Són la manera d'aprendre.
3: Ja sí, ara m'has fet venir, Toni, una lliçó que vaig aprendre fa 70 anys del director general de Fibrocolor, el senyor Neri, era italià. I nosaltres vam anar a Itàlia i vam posar en marxa les màquines, etc, etc. I amb ell hi venia, parlàvem, i em diu un dia, diu, mira, demà comença un químic, demà et començarà un químic que surt de la universitat i el posarem aquí a la teva secció d'encarregat. I clar, dic, si és químic en deu saber molt. I em queda mirant i em diu, mira, diu, en aquest moment ell és un zero.
1: Clar.
3: I tu ets un 1. Però quan ell porti uns anys aquí, ell clar, serà un 10 i tu continuarà sent un 1.
1: Això és veritat.
2: Home, sí, devia baixar la moral, sí, també. No,
0: però de totes maneres...
1: Sí, però la figura de l'aprenent s'hauria d'anar recuperant.
0: És una llàstima que s'hagi
1: perdut d'aquesta manera.
2: Però ara, sí que els agrada... Perdona, Pilar. Sí que els agrada ser aprenents, però volen cobrar de seguida,
1: Bé, perquè s'han passat molts anys estudiant, però els estudis s'haurien de...
0: Les universitats ja ho fan, també.
1: Sí, ho fan,
0: les universitats...
1: Ja està començant a fer-ho,
0: s'està fent, perquè... Per exemple, jo tinc un net que està treballant en una empresa que hi va anar de pràctiques a la universitat que estava estudiant. Però això que tu deies, sap més un de gran que un de jove, actualment la gent gran també té problemes perquè la informàtica no l'han estudiat. I llavors el jovent d'ara, quan es vol problema informàtic, te'l resolen. I llavors, per exemple, un exemple... un cap de la Nissan de Girona, que era un mecànic extraordinari, que sabia, bueno, tothom li anava a preguntar les coses, era molt amic del meu fill, i diu, estic ben perdut, diu, allò que dèiem, quasi arribar a la depressió, diu, per què ara arriben aquests sistemes, era un home que estava ja a punt de jubilar-se, arriben aquests sistemes i ve un noi de 25 anys que ha acabat, i en sap més que jo perquè aquest sistema informàtic jo no tinc capacitat per entrar.
3: Els mecànics s'hi han trobat amb el cotxe elèctric.
1: Sí, totalment, això, Déu-n'hi-do.
0: Sí, perquè avui dia un cotxe, tots són automàtics, te'l posen allà en una màquina i si no és una persona que sàpiga d'informàtica no se'n surt, I jo ho veig amb la família que tinc, perquè tinc una colla de gent d'informàtics i enginyers i aquestes coses, i ho diuen, van amb una empresa i surt un senyor de 70, de 70 no, perquè hi ha el
1: 60,
0: canvi,
1: de
0: 60, i jo a vegades els dic, com deuen veure una criatura, diu, a les meves filles me diuen, és que sempre els veus com criatures, els teus nets, esclar, ja es tenen 25 30 anys,
1: clar,
0: no són tan criatures tampoc, però quan veus una persona jove que ha d'anar a un puesto, que hi ha una persona gran a ensenyar-li, perquè ell no hi arriba l'informàtica ha canviat totalment les coses,
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: El que diu l'Arsène, jo no vull això, no vull allò, perquè no ho entenc. Jo quan me surt una cosa que no sé de què va, faig una fotografia a la pantalla i el meu net assessor, com arriba el diumenge, me diu...
2: T'ho resol tot.
0: M'ho resol, diu, què has fotografiat aquesta setmana? I llavors diu, això fora, perquè jo... Per què ho faig així? Perquè jo no hi entenc. I necessito una persona jove que m'assessori.
1: Bé, però és que estem vivint ara una revolució... la quarta o la cinquena revolució industrial,
0: ja quasi fa por,
1: Sí, sí.
0: L'altre dia va venir un nen meu que havia comprat una moto, que per cert em fa patir molt, i perquè és una senyora moto, li agrada molt allò de donar gas, i per arreglar no sé què van posar podem posar-la dintre la casa perquè feia molta calor fora d'aquí tant. Jo em vaig acostant allà a la moto amb el davantal que venia de la cuina i em fan una fotografia, bueno, al cap d'un rato em fan la fotografia, m'aporten i amb l'intel·ligència artificial
1: tenia
0: jo estava portant la moto
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui dia llavors dius, no pots refiar de res,
1: no.
0: Perquè jo no portava la moto, no seguro.
3: Vaig estar, això que diu el Toni, que vaig estar, ho he llegit diverses vegades, de que la revolució de la intel·ligència artificial estarà a un nivell igual o superior que la revolució que hi va haver-hi de la industrial.
0: Sí. I més perillosa, poder, també, perquè jo
3: això ja no ho sabem,
0: em fa molt de respecte.
3: Però que tindrà el mateix nivell.
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Doncs bé, aquí hem parlat de ser valent, deixem-ho dir així, perquè Estic molt en contra de moltes paraules i moltes coses que al final es diuen inclús en anglès, però doncs hem de dir que hi ha paraules que s'entengui tothom en anglès.
1: Molt...
2: Ara, això
1: també s'ha posat molt de moda dir paraules en anglès, que ja les tenim en català.
0: Però esclar, és que vull dir, si no saps anglès no pots anar pel món, eh?
1: No, ja, això és veritat.
2: Bueno, però que d'aquí ja sigui una paraula, ja que es fa mundialment famosa, però sempre són en anglès.
0: El que hem de resguardar és la nostra llengua.
2: Vinga, doncs jo des d'aquí així m'agrada fer-ho.
1: Sí, els catalans hem de ser resilients i valents per...
2: Hem de ser valents.
0: Sí, és veritat.
2: Geni, un home valent. Moltes gràcies per estar aquí. Toni, gràcies. Tu a veure, també, mig valent.
1: Jo no sóc gaire valent, no. Sóc més aviat
2: Pilar,
1: pessimista.
2: Pilar, dona valenta. No, has viscut bastantes etapes de la vida, també.
0: Jo sempre he dit que la vida ha estat molt afortunada. No,
1: millor per tu. Me n'alegro molt. Sí. Si jo quan veig que algú li va bé les coses, me n'alegro.
0: No em refereixo d'ara.
2: Tu també t'has anat bé, Toni.
0: Em refereixo que vaig tenir una família, els meus pares que s'estimaven, que ens han estimat. Jo he tingut uns fills fantàstics, el meu home extraordinari. Però és la vida, és anar acceptant el que em va passant. Per això dic que la vida, he tingut uns sogres que m'han estimat molt, i amb ells, vull dir que la meva vida ha set afortunada.
2: Sí, sí. Visca la valentia per als que també han estat i estan allà dalt. Vinga, gràcies a tots, fins la propera.
1: Gràcies, un plaer.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts 30 de juny, les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
6: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat, i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
5: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat, HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
9: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: serà marxar.
1: I bé, cada dia que aproximadament després de posar aquesta pinzellada de bon humor, tindrem aquest espai de música. Una música que en aquest cas, qui vulgui que es posi un tipus d'estil musical, només té que fer que trucar durant aquest espai, que són de 4 o 5 cançons, i dir-li al nostre control de so, en Damià, hola Damià, mira, per demà m'agradaria que posessis aquest estil musical. I nosaltres cerquem i te posem aquesta secció. Serà així, Damià, o no? Sí o no? Sí, sí. No, us podeu trucar i podeu dir, mira, per demà m'agradaria escoltar doncs música romàntica, vale, nosaltres te triarem i en aquest cas podràs escoltar la que t'agradi. Tenim ara sonant aquest tema que porta per nom Que s'aturi el temps. Doncs bé, és un grup que, a veure si podem explicar quelcom del grup.
2: Estem escoltant, com has dit, Que s'aturi el temps, de Danny Six i Iskid.
1: Fem que s'aturi el temps. Doncs bé, fent que s'aturi el temps, nosaltres amb 9 minuts que passen de les 12, doncs parem el temps per acabar curs d'escoltar aquesta versió musical.

I bé, nosaltres entre cançó i cançó farem una miqueta l'entremaliat. Sabeu per què? Perquè aleshores anirem informant de notícies que parlem molt aquí a la ràdio, mitjançant les zones, i us estem donant opinions de que hi ha moltes notícies que són mentida. I en aquest cas, doncs, comencem, i entremig de cada música i de cada cantant en deixarem anar una. Trànsit informa circulació lenta a l'autopista, especialment per als conductors que han sortit tard, però segueixen dient estic arribant des de fa 20 minuts. Vinga, aquí tenim doncs el primer fact que doncs llancem entremig d'aquesta altra versió musical que la deixem anar.

I bé, nosaltres, entre cançó i cançó, doncs tenim aquestes notícies que ens fa arribar la Tomassa, la xafardera de butxaca. Doncs bé, és d'una veïna que ho sap tot, però sempre una mica mal entès. En aquest cas ens arriba aquesta altra notícia que tracta de mòbils. Recordatori important, si el teu mòbil baixa del 100% de bateria, deixa de ser un dispositiu intel·ligent i es converteix en una relíquia d'història. Ni més ni menys.

0: Doncs bé, aquesta vitamina de l'amor, nosaltres que en posem el ritme perquè arribi des d'allà on ens escoltis, amb la millor versió musical. Doncs com comentàvem, vitamina de l'amor, Mama Duixa. I ens anem cap a una altra xafarderia, sí? Doncs vinga, la Tomassa ens fa arribar a aquesta altra xafarderia. Atenció. Matins. Avui, el 90% de la població ha pensat el mateix 5 minuts més i el 10% restant menteix.
1: Sneaky. Va, passa, que et toca a tu.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Estem escoltant Dora i Akis del famós grup 31 Fam amb col·laboració a Flashy Ice Cream. 31 Fam, un dels grups també, igual que Ocres Gràcies abans, un dels grups més coneguts a Catalunya que estan per tot arreu. Apaga

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: I bé, nosaltres amb aquesta versió musical que anem posant, de fons, un ritme doncs, d'aquests que ens podem imaginar algú ballant en una pista i fent aquelles cabrioles que ara normalment em sembla que ara ja no es porta. Però tot i així, doncs, el ritme, la versió que estem escoltant, realment doncs, dona molt de sí. I sí que ens fa doncs, imaginar veure aquest bon moviment que encara ens ve a la memòria. Anem fent camí, són 22 minuts que passen de les 12 i sí, continuem nosaltres ni més ni menys amb aquestes informacions exclusives que poden ser més certes o molt exagerades, com per exemple aquesta, el misteri del patinet. Avui m'han dit que la plaça ha vist un patinet sense conductor, és a dir, no hi havia ningú a sobre, eh? Jo crec que no era un patinet. Veig que era algú que ja arriba tard a tot arreu des de fa anys. Aquesta podria ser jo.

0: millor clima.
1: Anem amb una bomba catalana. Búhos, Catarres i Henry Méndez. No és Miami, us deixem. No cal ni que parli, us deixem amb aquest temón.

0: Doncs bé, sí que sabem i que ens adonem compte que aquí no és Miami, perquè, a veure, menys mal que no fan aquests edificis tan exagerats. Sí que ens agradaria tindre algunes palmeres, no?, un palmeral, i les Maldives, doncs no cal que anem tan lluny. Ens quedem ben a prop, ens quedem a la plaça de l'Església de Tordera, i en aquest cas anem escoltant aquests temes musicals que en Damià ens acerca. No és Miami ni les Maldives. Continuem i anem cap a una altra notícia sobre el supermercat. Doncs vinga, aquesta notícia diu... Que, a veure, diu, m'ha dit la Tomassa, val? És una informació exclusiva. El supermercat de resultar que han canviat la disposició dels productes. Això vol dir dues coses. O estan innovant o volen que comprem més coses que no necessitem. Això em sembla que ho sabem tots.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: deixo dolenta i ara dinamitem la tromba perquè deixi-te son troma la ridícula ballada d'un sol ús i fredolent.
1: Estem escoltant Jugular, una cançó molt coneguda de fa un o dos anys a l'artista Triquell, amb nom real Francesc Fuentes.

0: tots igual.
1: Doncs bé, aquí arriba el punt i final sempre d'aquesta selecció musical que nosaltres posarem i que, doncs, aquest nom d'aquest espai és El Teu Gust. I bé, nosaltres, siguent El Teu Gust, ni més ni menys el que farem, també, i com han pogut anar escoltant, doncs, posar atenció amb aquestes notícies que ens porta la Tomasa Xavarrera. Ens els fa arribar via WhatsApp, i veto aquí que jo me sembla que són una mica exagerades. Els anirem, doncs, dient i explicant. Esperem, doncs, més que tot, a mi m'ho fan rebre, eh? Esperem que sigui, doncs, així és possible, que també busquem el somriure des d'allà on estiguin. Punt i final de l'espai de temes musicals.
2: Ara i aquí, d'estiu.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Com està el pati?
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, com passen minuts de dos quarts d'una, és moment nosaltres de saludar la Clara Ribas, que és una persona que forma part de la comunitat terapèutica del Maresme. Molt bon dia, Clara.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs sí que ens posarem a parlar d'aquest tema prou interessant, com és el que doncs, havíem parlat i havíem pactat, parlar dels joves, perquè ens importa moltíssim, i bé sabre doncs, pròpiament de quina manera doncs, es poden tractar amb la seva salut mental i amb què és el que fa que els afecti més. Doncs bé, Clara, en els últims anys s'ha parlat molt de la salut mental dels joves, especialment després de la pandèmia, amb quina cosa més estranya, no? Com descriuries, doncs, tu, Clara, l'estat actual de la salut mental amb aquests adolescents i els joves?
1: Doncs, bueno, l'etapa adolescent és una etapa de canvi, no? I llavors, doncs, es poden donar certes com actituds o comportaments que des dels adults ens poden semblar una mica estranys, no? Però moltes vegades estan dins de la normalitat, però altres vegades és veritat que això ja comença com a passar-se una mica de la ratlla, no? I com que hi ha cosetes que comencem a veure, no? Que nosaltres en diem com signes d'alarma o d'alerta, no? Que ens poden fer pensar

0: Nosaltres tenim molt en compte tenir una visió integral, no? que inclogui pues, analitzar tant el context familiar, no? Què passa a les famílies, no? Com és la comunicació a casa, a nivell social, com són els amics, si té o no té amics, si aquests amics són positius, no? És una xarxa positiva que sosté o al revés, no? Perquè a vegades pot ser que hi hagin joves que considerem o que les famílies diguin ui, té molts amics, tot el dia al carrer, bueno, com són aquests amics, no?, en realitat. I després també és molt important tota la part educativa i formativa, no?, que són moltes hores que s'ocupen amb això, no?, i que a vegades quan algú està sense estudiar, sense treballar i sense tenir com activitat d'oci, també això fa que entrem com en un estat una mica d'apatia que no és gaire positiu, no? Llavors, analitzant una mica doncs tot això, no?, amb aquesta mirada tan global i tan integral, doncs aquí és quan comencem a establir una mica intervencions que estiguin ajustades al que ens trobem a la consulta. Cada jove és un món, no?, al final, però bueno, el que dèiem abans, no?, que és una etapa que està molt marcada per construcció d'identitat, per processos de canvi, no?, i tot això ho hem de tenir en compte. Però, si hi ha un malestar emocional, pues l'hem de tenir, bueno, l'hem d'escoltar, no?, i hem de poder-lo tractar.
1: Bé, interessant sempre, doncs, amb aquest gran suport d'un tractament que sempre se pot, suposo, encarrilar, no?, amb un d'aquests joves.
0: Clar, bueno, intervenir precoçment en general en la salut mental com els consums que també s'inclouen dins de la salut mental, no?, és molt important. Els joves, en veritat, és una etapa d'oportunitat que diem nosaltres pels professionals, perquè no hi ha res cronificat, no?, i que per tant tot el que puguem fer de forma preventiva, no?, segur que els tractaments sempre, bueno, sempre evolucionen molt millor, no?, que en persones que potser arriben a la consulta amb 40 anys i amb una depressió crònica, no?, o amb un consum crònic de substàncies, i tot això és com sempre és més complicat, no?, que amb una persona jove, que a més és com té molta flexibilitat també mental per poder portar a terme canvis, no?, i que entra dins de les necessitats evolutives i emocionals que hi hagi en crisi, i la qüestió és poder-les acompanyar bé.
1: Mm-hmm. De veritat, parlant doncs amb el tema d'observació, moltes vegades aquests primers canvis que comentem en el comportament passen desapercebuts. A veure, com poden les famílies detectar aquests primers senyals que un jove necessita ajuda psicològica?
0: Clar, a veure, jo les famílies crec que són molt importants, perquè al final són qui més coneixen els joves, no? Llavors, poden haver-hi signes que em podem dir que són d'estar alerta, no? No d'alarmar-nos, però sí d'estar alerta, no? Per què? Podríem dir, pues, per exemple, els canvis de personalitat, però bueno, també hem de tenir en compte que és una etapa on és normal, no? Mm-hmm. Que és una etapa de trànsit entre infància i etapa adulta i que, per tant, és fàcil que es donguin aquests canvis, no? Però si aquests canvis estan comportant malestar en el jove important, no? O, per exemple, agressivitat, no? Coses una mica més extremes, doncs això sí que ens ha de fer pensar doncs, que hi ha algun problema. Voler sortir molt de casa, bueno, és normal, els adolescents volen molt estar al carrer, volen estar amb els amics, no? Però quan això es converteix en pactar hores que no es compleixin, que els joves desapareguin durant hores sense, per exemple, donar explicacions, no? Doncs clar, això ja és com que hem traspassat un límit i hem de veure què està passant aquí, no? Per exemple, és que és com estar molt atents i crec que la intuïció en el cas de les famílies és molt important, no? Dir, ostres, sento que el meu fill, tot i estar en una etapa que entenc que és de canvi, no està bé, està bé i jo no sé com ajudar-lo, perquè també hem de tenir en compte que moltes vegades també atenem les famílies i que formen part del procés del jove i són molt importants, no? L'atenció a les famílies en els programes joves l'oferim, la donem i és bàsica perquè els canvis de veritat es donguin.
1: Diversos estudis, segons m'he anat informant, indiquen que els casos d'ansietat, de depressió, malestar emocional entre els joves han augmentat en aquests darrers anys, com deia, després de la pandèmia. Entre les causes que sovint s'apunten hi ha la pressió acadèmica, potser la incertesa sobre el futur, les dificultats

0: tant econòmiques, les conseqüències de la pandèmia, no ho sé, ara ja fa molt, i l'ús intensiu de les tecnologies. Quin factor es creu que explica aquest augment de problemes de salut mental?
1: Mira, les xarxes socials crec que és un element clau que l'acabes de dir, no? Quan parlaves de l'ús de pantalles, no? Uh-huh. Les xarxes socials, els joves, bueno, els adults també, no? Però els adolescents, joves, i no tan adolescents, que a vegades ja preadolescents, no? Tenen l'ús de pantalles tan a mà, no? El mòbil des dels 10, 11 anys. Hi ha nens i nenes que ja tenen mòbil a aquestes edats, no? I són nens i nens molt influenciables. I les xarxes socials, de veritat, que hi ha molts estudis, com bé has dit, que demostren que fent un bon ús poden tenir coses positives, no? Però també és veritat que hi ha edats que potser no tocaria, no? A tenir accés zero restringit, no? A tots aquests vídeos, no? Que mostren sempre com imatges que no són reals, no? De persones ideals, amb vides ideals, amb cossos també ideals, no? I tot això és veritat que està fent molt de mal. Mm-hmm. La incertesa del futur també és real, no? Que vivim justament una etapa una mica complicada pels joves, no? Que a la nostra edat, no? A la nostra etapa, quan érem joves, sabíem que si estudiàvem tindríem feina, per exemple, no? I ara pues, estem veient com molta precarietat social, no? Estudis, no estudis, no? Vull dir, com que els problemes actuals, no? que vivim, no? De la vivenda, no? Tal. Al final ells també ho viuen a casa, no? I això també és important tenir-ho en compte.
0: El tema de l'autoestima també és molt present i la imatge corporal dels joves encara persisteix aquesta problemàtica?
1: Molt, sí, totalment. És que, bueno, el que diem, no?, que és que ens estan venent, no?, com aquesta cultura del cos perfecte, no?, inclús parlant de les relacions afectives, no?, de com ens hem de relacionar els uns amb els altres, l'accés tan temprà a la pornografia, també, no?, tot això són coses que estan afectant moltíssim, no?, i sí, això ho veiem molt, molta autoestima molt baixa.
0: Uh-huh. També, aleshores, aquest sistema de totes aquestes plataformes podria ser una eina de suport o també comporta riscos encara que sigui de suport?
1: Jo crec que pot ser de suport si a darrere hi ha un adult referent, hi ha un control parental, no? Vull dir, clar que ho pot ser, però escollint molt bé el què, no? Vull dir, escollint correctament a on ha de tenir accés i a on no ha de tenir accés el jove, no? Hi ha un algoritme en les xarxes socials que com més mires una cosa, més vídeos et surten de forma espontània, llavors, clar, si no hi ha un control sobre això i hi ha un jove que, o una jove que està obsessionada amb el cos, no?, i comença a mirar vídeos i cada vegada n'hi surten més i cada vegada surten noies més atractives explicant-te quines dietes has de fer o com t'has de maquillar perquè se't vegi de tal manera o quines operacions estètiques s'està fent, clar, això és com entrar en un bucle, no? De reproduir aquesta obsessió moltes vegades al dia. Llavors, clar, si a darrere no hi ha un control parental, aquí és on tenim el problema.
0: Uh-huh. Els centres educatius, com per exemple en aquest punt d'aquí Calella, són un dels espais on els joves passen més hores moltes vegades al dia. Quin paper tenen aquestes escoles, instituts en la prevenció i la detecció, per exemple, dels problemes de salut mental?
1: Clar, tenen un paper clau, no? Perquè és veritat, passen moltes hores, es coneixen, no? Els mestres motivats, no? Que coneixen els seus alumnes, poden tenir xerrades. Al final és un adult referent, però diferent del papa o de la mama, no? És algú com que realment pot ser una figura molt, molt important, no? Mestres, educadors socials, ara, no? Entre els joves també, les relacions que es donen a dins dels instituts, dels centres educatius, clar, són molt importants. També és veritat que dins dels centres es fan tallers i es treballa molt tots aquests temes, no? Tant de pantalles com d'habilitats per la vida, que en diem, no? Habilitats comunicatives, temes d'autoestima, són temes que els centres educatius ens ho diuen molt, no? Que es repeteixen i que es parlen moltíssimes vegades, no? Vull dir que sí, tenen un paper fonamental, no? Inclús a l'hora de detectar situacions. Clar, aquí al nostre centre arriben les situacions detectades, no? O quan hi ha una demanda d'ajuda per part del jove. Però tota aquesta part més primera, no?, de detectar aquestes primeres cosetes, més enllà de la família, el centre educatiu té un paper molt important.
0: Tot i que avui, Clara, es parla molt més obertament del tema de la salut mental, encara hi ha persones que sembla o realment tenen por de demanar ajuda. Creu que encara existeix aquest estigma? Vull dir, jo me sembla que encara hi és. I com es pot combatre?
1: Sí, és molt... Mira, aquest estigma hi és, i és com amb tantes altres coses, no? Amb tot el que marca la diferència encara costa una mica, no? Però l'hem de combatre entre tots i l'hem de combatre col·lectivament, no? Jo crec que no és tant des dels nostres centres de salut mental, que també, no?, fer campanyes de sensibilització, sinó com que crec que hem de ser tota la població, no?, de forma col·lectiva, des dels mitjans de comunicació, per exemple, tenir un paper molt important, no? Com donem les notícies, quin vocabulari, el llenguatge és molt important, no? Com expliquem, depèn de quines coses que passen, no? Els motius, això és, crec que això és fonamental. I també això, no? Com poder-ne parlar fora dels nostres centres, no? Vull dir, a les escoles, normalitzar el malestar emocional, el poder-lo comunicar, normalitzar que hi ha persones que tenen trastorn mental. A vegades el desconeixement genera molta por, no? I com més coneixement es tenen de les coses, més fàcil és poder entendre el per què, no? I poder acompanyar millor a les persones, no? I que no se sentin com etiquetades, no? Marcades, com diu la pròpia paraula, no? Estigma significa marca, no? Pues això, no? Com intentar no marcar la gent.
0: Alguns joves...
1: Al final tothom porta una etiqueta o altra, no? Tots sí, portem sí. Etiquetes, no creu?
0: No, i tant que sí. Alguns joves, ara que ha sortit tant el tema d'intel·ligència artificial, busquen consell d'aquesta intel·ligència abans de parlar de les seves emocions o, doncs, apropar-se a un professional. Quins avantatges sí. I quines limitacions creus que té aquesta pràctica?
1: Mira, trobo molts joves que ho fan, inclús aquí a la consulta. És molt trist, però és veritat que aquí a vegades no podem atendre les urgències, no podem atendre tant com voldríem, no? I a vegades, a mi aquí, a vegades em venen joves que em diuen, i em va passar això i vaig parlar amb el ChatGPT o amb la intel·ligència artificial i li vaig preguntar què podia fer. Clar, el problema d'això és, bueno, ja ho hem vist, no?, algunes notícies d'algun suïcidi, no?, que s'ha acabat cometent després d'haver parlat amb la intel·ligència artificial, no? El problema d'això és que no són persones qui et responen, no? És una intel·ligència artificial i tota la part humana que hi ha darrere de l'acompanyament a persones desapareix. I clar, tornem a parlar una altra vegada de l'ús i del mal ús de les tecnologies, no? És a dir, que si jo utilitzo la intel·ligència artificial, per exemple, doncs, com aconsellaries a una persona, doncs, no sé, no?, que està molt trista, quines activitats em podries proposar si sóc una persona que li costa sortir de casa? Doncs això és una cosa, i l'altra és quan intentes fer teràpia, no?, amb una tecnologia. I aquí, clar, hi ha límits i límits, no? La intel·ligència artificial ens ha de poder ajudar en algunes coses, però no pot substituir de cap manera l'acompanyament humà, no? I això és així.
0: Més enllà, per exemple, de tractaments psicològics, els hàbits quotidians també influeixen en el benestar emocional. Quines rutines o hàbits poden ajudar els joves a cuidar la seva salut mental?
1: Mira, l'esport és molt important. Saps? És fonamental, perquè al final tot el que és moure el cos, generar, no?, aquesta sensació de benestar, però clar, també és veritat que hi ha joves que, depèn de quin estat es troben, no estan com preparats com per fer esport com a tal, no? Però bueno, nosaltres des del nostre centre tenim recursos que poden ajudar com en el primer pas, que és el de sortir de casa, no?, el de poder fer activitats d'oci, encara que sigui amb un acompanyament, no?, de forma terapèutica, però tot el que és oci ajuda molt, no? Una bona alimentació també, I a vegades jo dic que amb els adolescents i els joves també està bé com aprendre's a cuinar, no? I aprendre a cuinar i cuinar-te els teus propis plats és molt saludable també, no? I és com cuidar-te d'alguna manera, no? I a vegades són coses que des de casa no s'ensenyen, que és un temps que pots compartir amb el teu fill adolescent, no? El parar junts una amanida i decidir què li posem, no? I bueno, i és una forma també d'ensenyar a cuidar-se, no? Per exemple, són coses com molt senzilletes que podem fer entrant a la rutina diària i que pot ajudar, no? Dormir les hores per suposat, no? Dormir les hores que hem de dormir i ni més ni menys, no? Amb els horaris que toquen, tot i que, bueno, ara és estiu, no? I sabem que els adolescents volen sortir a les nits, però, bueno, poder arribar a acords, a pactes, no? Potser no cal. Volen adonar a les 4 de la matinada i aixecar-te cada dia a la 1 o a les 2. Vull dir, són petites coses com tots al final, tant adults com joves, no? que hem de poder fer. No? Contribuir a casa també és salut mental, perquè també és com fer veure que, o ajudar a que el jove recordi que forma part de la família, no? I que entre tots doncs, fem coses de casa, ens cuidem i després cada un té la seva estona per sortir i per divertir-se, no? Per exemple.
0: Per acabar, Clara, si hagués d'enviar un missatge, doncs els joves que ara mateix estan passant per un moment difícil, què els hi diria?
1: Mira, que sobretot que no el passin sols, no? Que la soledat és el pitjor. I a vegades aquesta societat ens porta a pensar que les coses que ens passen són individuals i no és veritat. La salut mental és col·lectiva. Encara que algú estigui malament, hem de pensar que les persones no estan bé perquè el sistema ens porta a no estar bé, no? Vivim en una societat, no? tan frenètica, no? Amb tanta pressa per tot, no? Que no ens deixa com viure tranquil·lament. I per tant, quan no estem bé, hem de demanar ajuda. Perquè sols a vegades és com molt complicat sortir del pou, no? I seria això, buscar algú, sigui un amic, sigui un familiar, sigui directament venir al centre de salut mental i demanar ajuda. Al metge, a on sigui, a l'escola, al mestre, no? Al monitor de taekwondo, és igual. Qui sigui, demanar ajuda.
0: Molt bé, Clara, doncs ho deixarem aquí per avui. És interessant doncs, que sàpiguen aquest punt de retrobament i que poden ajudar-los personalment, que és molt lògic, és molt diferent una màquina d'intel·ligència artificial que una persona de frec a frec, no?
1: I tant. Una abraçada, això encara la intel·ligència artificial no la sap fer.
0: No, més mal. Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada, clar, un bon estiu.
1: Molt bé.
0: Ens tornem a retrobar.
1: Igualment.
0: Adéu, bon dia.
1: Gràcies. Adéu.

0: I bé, avui hem encetat aquesta altra pàgina del magazín de l'àrea aquí. Una pàgina en la que hi haurà alguns petits canvis. Sí que la música volem que sigui una vessant protagonista i desitgem i esperem que la seva participació sigui via telefònica al 93-764-28-93, en el Facebook o, si més no, en el WhatsApp de Ràdio Tordera. Us esperem. Desitgem, doncs, que aquests nous guions, doncs, amb un tant d'humor, sí que a la segona hora tenim aquesta xafardera de butxaca, que és la Tomassa, i amb ella i algun professional humorístic encetarem, doncs, aquesta segona part musical. Gràcies per la seva atenció, per la seva confiança, en Damià, control de so, i jo personalment, Rosa Maria Ruscalleda, els hi diem gràcies i fins demà a les 11. Recordin, els esperem.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots anar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats a la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. Carles Carré ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. Us podeu informar a través de l'oficina d'habitatge de Tordera. La Jennifer Jans és regidora d'habitatge.
3: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
1: Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Ens parla de la programació del Casal de Joves la Sònia Oliva.
4: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
1: La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. Serà a partir de les 7 de la tarda. I l'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes durant aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçat a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca, en conjunt, però en general doncs, amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... Veurem nuvolades.

Què trobava a faltar això? No, benvinguts de nou a la banqueta d'estiu. Estrenem temporada d'estiu. I la redundància, vam acabar el show dels esports amb aquesta gala que de l'Esport Urdenc que vam celebrar el divendres passat i que, bé, aquest inici de setmana, aquest final de juny, ja estrenem de nou aquesta banqueta d'estiu que estrena també doncs, aquesta temporada que viurem aquí amb aquestes calors, doncs, a portar-vos una mica d'aire fresc. Que vindrà molt bé en aquesta banqueta. Espero que estigueu molt còmodes, que estigueu gaudint, que tingueu a la mà el vostre refresc, que tingueu a la mà la vostra cerveseta, que tingueu a la mà el vostre mojito o el que vulgueu, perquè a partir d'ara aquesta banqueta d'estiu serà molt de relax. Podreu gaudir de moltes cosetes.

I com dic, de moltes cosetes, és que tindrem seccions per avorrir. Tenim moltes coses per endavant que us aniré explicant, com també hem de conèixer, doncs, qui estarà sentat amb mi a la banqueta en el dia d'avui. Per tant, sense més dilacions, i no faré més esperar, anem a explicar una mica amb què anirà aquesta banqueta d'estiu i qui estarà sentat amb mi a la banqueta. Vinga, va!

Vinga, va, mi avui a la banqueta estarà assentat Lot Manresa, perquè estrenem la banqueta d'estiu amb ell aquí al cantó, parlant una mica del Club Futbol Tordera, perquè es comencen ja a anunciar les primeres renovacions, ja ho havíem comentat, però hem tingut més en aquests dies. També es va disputar un torneig de veteranes que comentarem, i també, per acabar, ens porta unes efemèrides. Què són unes efemèrides? Doncs dades, coses que passaven un tal dia com avui, un 29 de juny, però d'altres anys. En tindrem moltes, i moltes també tenen a veure amb el Mundial, que també, compte, en parlarem aquí, a la banqueta d'estiu. Tot això i més serà el programa del dia d'avui, que tindrem a nosaltres a per parlar, per entretenir-vos. Com us he comentat, espereu que no estigueu passant gaire calor avui, sobre avui per sort, que ha refrescat una miqueta, però que encara aquesta xafogó que aixafa. Anem nosaltres a començar, ara sí que sí, aquesta banqueta d'estiu. Anem a això, òbviament, això sí que ho seguirem fent, explicant-vos tant l'actualitat local com l'actualitat general. Vinga, va, anem a explicar-vos el que està passant avui aquí a Tordera, més ben dit, què va passar el divendres.

I és que la 11a gala de l'Esport Urderenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits molt merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Helena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i els millors esportistes, respectivament. L'onzena edició dels Premis de l'Esport Urderenc no només va ser una cerimònia d'entrega de trofeus, sinó el tancament d'una temporada exigent i plena de reptes per a totes les entitats, inclús per Ràdio Tordera. En la gala es va posar en valor la resiliència del periodisme esportiu local i la dedicació incansable de les directives, cossos tècnics i jugadors que setmana rere setmana mantenen viu l'esperit competitiu i formatiu al municipi. Els 7 premiats de la nit, els 7 premis de la nit van ser el millor equip de la temporada, se'l van dur al Club Futbol Tordera, on es va otorgar de manera conjunta el primer equip i el juvenil A, que han tancat l'any amb ascensos històrics de segona, catalana i primera divisió, respectivament, i proclamant-se campions de Lliga amb 2. En sintonia amb l'èxit de l'equip de futbol, Guillem Ferrer va ser reconegut com el millor entrenador per liderar l'ascens del primer equip. El millor esportista masculí va ser per Héctor Pavón, del Taekwondo Més Tordera, que després d'una temporada internacional brillant, que va guanyar el Dutch Open, s'ha coronat campió de Catalunya júnior absolut i ha assolit la 15a posició mundial de Taekwondo. El jurat, en aquí, també va voler otorgar una menció especial a Abel Cavaller, de la penya del Bistec, pels múltiples bons resultats en les bitlles catalanes. Per altra banda, la millor esportista femenina va ser Helena Monroy, del Club Twirling Vila de Tordera. L'atleta va ser guardonada gràcies al seu flamant subcampionat d'Espanya en les categories individual, parella i també en equip. El millor equip base va ser per la infantil A de l'Atlètic Club Tordera, que va recollir el guardó després d'encadenar el segon campionat de Lliga consecutiu. L'esforç i el talent del júnior B del Club Petit Tordera també van rebre una molt merescuda menció especial per la gran actuació als campionats de Catalunya, obtenint una quarta plaça. El Premi de l'Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport va reconèixer la iniciativa de l'Octàgono, creada per Alejandro Ortega i Eric Pacho, unes lligues amateurs que han permès a molts jugadors i exjugadors del poble retrobar-se al camp i tornar a gaudir del futbol. El moment més emotiu de la gala va arribar amb l'entrega del Premi Honorífic de Ràdio Tordera i, com sabeu, el guardó va recaure per al sènior femení del CEP Tordera. Perquè, més enllà dels resultats de la pista, el premi va servir per homenatjar l'esforç titànic per crear un espai de referent per al bàsquet femení al poble, posant fi a una etapa memorable que deixa una forta petjada humana i esportiva. Podeu recuperar la gala a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera.

Vinga, anem a parlar ara de l'esport general i parlem del Mundial. Primer, amb una mala notícia, molt mala notícia, denigrant, de fet. De fet, passarem una més bona per deixar una mica el bon sabor de boca. Però és que, tragèdia del Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fan zone. L'atac s'ha comès en una zona de pantalles gegants a San José, Califòrnia, tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit. Un tiroteig a la plaça de San Pedro a San José, a la badia de San Francisco, on està instal·lada una de les zones d'aficionats del Mundial, ha acabat amb un mort i un ferit de gravetat. En el moment dels fets, no s'estava emetent cap partit del Mundial a les pestanyes gegants que hi ha instal·lades en aquesta zona destinada a l'entreteniment dels aficionats de la Copa del Món, segons ha informat la policia californiana. Una persona ha estat declarada mort al lloc dels fets. La segona víctima ha estat traslladada a un hospital local amb ferides que posen en perill la seva vida. Aquest incident s'està investigant com un homicidi. Els carrers del voltant de la zona s'han tancat i durant els dies de partit s'han reunit una gran quantitat de persones en aquest punt de la ciutat que ara ha quedat acordonada.

Vinga, va, anem a parlar ara de la selecció espanyola, i és que les claus de Marcos Llorente per entendre's amb Lamine Yamal, i és que el jugador de l'Atlètic de Madrid ha posat en valor el repte d'adaptar-se i d'entendre's amb un talent diferencial com Lamine Yamal, deixant que el jove extrem marqui la diferència. Marcos Llorente ha parlat a la prèvia del partit d'Espanya contra Àustria i ha deixat pistes clares sobre com gestiona la connexió amb Lamine Yamal. El migcampista ha destacat la importància de l'adaptació tàctica, la comunicació constant i la llibertat del jove talent com a elements clau per construir una associació efectiva dins del camp. Una de les principals idees que ha remarcat el futbolista és el contrast entre el que viu al seu club i el que es troba a la selecció. Marcos Llorente posa focus en una diferència clau que sovint passa desapercebuda. És que jugar amb l'Atlètic de Madrid no té res a veure amb fer-ho com a la selecció. Diu, l'Atlètic no té res a veure amb la selecció, són dues idees diferents, dues maneres distintes d'atacar. No fa falta que ho diguis, Marcos. Aquesta variació obliga els jugadors a un procés d'adaptació que es construeix progressivament. Aquesta fase d'encaix és especialment important en el cas de Lamine Yamal, un futbolista amb un estil molt marcat i capaç de desequilibrar per si sol. Un dels punts més destacats de l'anàlisi de Marcos Llorente és el paper que ha de tenir l'entorn de Lamine dins el camp. El futbolista ha estat clar. Lamine no necessita molta ajuda i a vegades és pitjor perquè li apropes un rival més. Aquesta reflexió apunta a una idea tàctica concreta: evitar saturar l'espai del jove extrem. Segons Llorente, hi ha moments per doblar-lo i generar superioritat, però també situacions en què és millor deixar-lo actuar amb llibertat per explotar el seu talent individual. En un context com el de la selecció, on no hi ha tant de temps per automatitzar moviments col·lectius, és fonamental respectar la seva naturalesa. Això implica saber quan intervenir i quan no. Un altre element fonamental que ha destacat Marcos Llorente és el treball fora del camp. La preparació en vídeos és una eina important per millorar la coordinació entre jugadors. La comunicació és, segons Llorente, una de les claus més importants per enfortir l'entesa entre companys. Ha explicat que manté un diàleg constant amb Lamine Yamal. Comparteixo opinions i li pregunto què necessita. Fins i tot durant el partit es parla. Aquesta interacció contínua permet ajustar moviments, interpretar millor les intencions de l'altre i reaccionar amb més rapidesa a les situacions de joc. Quant més comunicació hi hagi, millor anirà tot, declarava el futbolista de la selecció espanyola. Vinga, va, després de llegir aquesta notícia, anem a estrenar ara sí que sí els continguts d'aquesta banqueta d'estiu d'avui, dilluns 29 de juny. Anem a obrir la setmana amb l'Ota Manresa, a veure què ens explica.

0: Vinga, va, arrenquem amb els continguts amb encetem. De fet, temporada d'aquesta banqueta d'estiu, com us comentava fa uns instants. I com no, hem de començar una mica aquesta banqueta amb aquests aires ja d'estiu, parlant una mica de coses d'aquí de casa, de coses d'aquí de Tordera, no? Perquè després ja ens anirem ben lluny, tindrem seccions que parlarem del Mundial, tindrem seccions que parlarem del mercat de fitxatges en global. Serà un estiu que passarem ben mogut aquí a Ràdio Tordera, un estiu per assoltar-nos mentre esteu a la fresca prenent-vos alguna, mentre esteu fent qualsevol cosa, doncs poseu a la 107.1 de l'FM i ens podreu escoltar aquí, amb un aire molt més tranquil que el show dels esports. Anem a començar, com us deia fa uns instants, amb aquesta primera, bé, xerradeta, perquè totes seran xerrades. En aquest cas, com us deia, perdoneu, amb coses de Tordera, i és que s'estan anunciant les primeres renovacions del Club Futbol Tordera. També es va fer aquest dissabte el torneig de veteranes aquí en el camp, que es va viure un molt bon ambient, i ja sabeu, quan toca parlar del Club Futbol Tordera, porto a mi aquí als estudis de la ràdio a l'Ot Manresa. Bon vespre, Ot, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre, Jordi. Molt bé, aquí més a la fresca que fora,
0: No, fa una calor que Déu-n'hi-do.
1: I aquí sort encara en tenim, que tenim el riu a prop, perquè depèn del poble de Catalunya que vas, hi ha una xafogor,
0: sí,
1: una calda.
0: Sí.
1: Tot i que avui la tempesta ens ha passat a prop,
0: Sí?
1: Sí, he estat molt pendent perquè dic, ja veuràs tu, a la que plogui una mica surto al carrer, perquè a mi m'agrada molt mullar-me i sobretot si s'ha de refrescar una mica. Però no, el riu ens ho ha tallat, com sol fer, i ens ha passat de llarg. Bueno, i a Santa Coloma ja ha passat de llarg.
0: A Sant Pere no ha plogut, per això?
1: Ah, a Sant Pere no, tampoc? No. Doncs res, pues mira, ni per Sant Pere.
0: No, ja et dic, a vegades que passa això, no? Que el riu marca, Sant Pere plou, i aquí en el poble no. Però no, en aquest cas ha aguantat.
1: Bona píndola meteorològica.
0: Anem a parlar del que ara comentàvem, d'aquest torneig de veteranes, anem una mica per ordre així que cronològic, que va passar just després, el dia següent de la gala de l'esport, on el Club Futbol Tordera, per cert, va ser un dels principals protagonistes. Ho coneixíem el divendres, també ho hem recordat a la notícia d'avui local. Ostres, guanyar emportant-se dos premis, gairebé dos i mig, tres, per dir-ho d'una manera, perquè es van portar Guillem Ferrer el de millor entrenador, i després tant el juvenil com el primer equip es van endur el premi de la millor temporada.
1: Mm-hmm. Si una cosa va destacar del sobretaula, diguem-ne, del després de la gala, va ser que el jurat aquest any ho tenia molt difícil per escollir, perquè hi havia molts èxits esportius, sobretot individuals, i la veritat és que bé, era difícil escollir, però la veritat és que a nivell de col·lectivitat era clar que el Club Futbol Tordera és un dels justos guanyadors, crec, a nivell d'equip. No tant per haver guanyat la Lliga, que també hi ha dos altres equips base, en aquest cas, que ho han aconseguit, d'adults, diguem-ne, que són els únics, sinó també per la forma com ho han fet. 10 victòries consecutives en els últims 10 partits. A més, només perdent un partit en la segona volta, de la forma com van fer en la victòria Sils al 86, la victòria a l'últim partit contra el Guíxols al minut 90. Vull dir, tot plegat, un 5-0 contra el Cellera en el avantpenúltim partit, retallant una quantitat total de 16 punts des d'abans de l'última volta en el líder. És que, clar, tot plegat ho fa envoltar-ho per dir no, bé, són uns mereixedors, igual que Guillem Ferrer, que al final no només és artífex del primer equip, sinó del canvi que ha tingut el futbol base, el Club Futbol Tordera, perquè hi han hagut també èxits, hi ha hagut equips que han arribat a play-off, i sobretot que la massa social ha crescut, de fet és la més alta des dels últims 10 anys i sobrepassa els 400 jugadors.
0: No, i a més, em va ser una gala també, no sé, espero que no, però per acomiadar alguns jugadors, de moment sembla que no gaire, perquè s'estan anunciant bastantes renovacions.
1: Sí, de moment hi ha 3 renovacions, òbviament la primera i la que havia de ser és la del míster Guillem Ferrer, que de fet vosaltres vau ser qui vau anunciar a la tertúlia aquesta renovació, abans que es fes oficial i tot, vull dir... A més, també ha renovat a la porteria Òscar Ruscalleda i Pau Llastarri, per tant, bé, començant des del darrere i també des del lateral, dos peces clau, Òscar, que ha sigut al final el titularíssim, després dels problemes que han tingut els segons porters, diguem-ne, primer Sebi, que es va lesionar per tota la temporada, i després Josep Aulet, que venia d'un any sense jugar, es va reincorporar finalment, el van expulsar el primer partit que va jugar, vull dir, va ser tot plegat una mica complicat, i Òscar ha sabut rendir com tocava, de moment, aquestes tres renovacions, i en tenim d'altres. És veritat que tenim alguna baixa, que s'anunciarà properament, i jo crec que ja podem dir, que són la de Raúl, també tenim la de Diego, que ha fitxat per un altre equip, a banda de que a la banqueta també segurament hi haurà moviments, tot i que no tinc gaire més informació, sé qui marxa però no sé qui entra, per tant
0: haurem d'estar pendents,
1: Ot. Sí, haurem d'estar pendents. Això ja ho anirem dient.
0: No se'ns pot agafar gaire de la llengua perquè si no aquí començaríem i ens traurien crucificats de la ràdio.
1: Em deixaran entrar al principal de Tordera.
0: A la tertúlia van comentar en Plàcides, Sant Tomàs i en Joan que sí, voldrien un reforç a cada línia del camp.
1: Sí, estic molt d'acord. Estic molt d'acord. És veritat que si renova Josep Paulet, doncs ja tens el segon porter i, per tant, com deia en Plàcides l'altre dia a la tertúlia, doncs ja no cal que busquis gaire més, perquè tres porters és una mica impensable, no?, a segona catalana. Però per la resta de línies, sí, sens dubte, vull dir... I, de fet, et diria un per cada línia i a dalt dos. Perquè hi ha hagut un moment de la temporada en aquest últim tram que hem anat una mica coixos d'efectius.
0: Lesions i tot, sí.
1: Lesions, expulsions, compaginar feina. A nivell ofensiu, segona catalana és un altre món que tercera catalana. És a dir, segona no pots perdonar tant ofensivament com sí que ho hem fet a tercera catalana. Et costa molt més arribar, per tant, et costa molt més generar ocasions i les poques ocasions que tens les has de fer. Sé que el Tordera està en converses amb un vell conegut. Un vell conegut, però de veritat ho dic, que està tot en converses, per tant no està res tancat.
0: De davantera?
1: No. De davantera. I més enllà d'aquí, doncs haurem de veure cap on es va. El que sí que necessites segur és un golejador nat. Necessites un extrem, de per si, que et pugui jugar com a fals nou, fins i tot. Necessites un mig i necessites algú en zona de centrals. És veritat que en zona de laterals tens justament allà Starry, que ha renovat. Espero que també renovi Carlos, perquè... és la millor incorporació de l'any passat, sens dubte. I amb el gran nivell que té Juanma, per exemple, jo crec que et queda força cobert, igual que Masferrer, que pot jugar al mig, de central, sí, de lateral. És a dir, els laterals jo crec que és la posició que més completa tens, la veritat. A banda d'això, el que dic, un per línia i a dalt dos més.
0: En Plàcides també va dir-ho així una mica, que en Gio pràcticament es pot quedar, no?
1: No ho sé, jo no he parlat amb ell, i vaig parlar, va acabar la temporada, però poc més, i no d'això, i sí que em va dir que es volia quedar i tal. L'únic que, clar, arribes a un nivell que és segona catalana, que has de... Bueno, ja no pots compaginar segons quines coses. I aquest any l'he trobat a faltar. L'he dit, personalment, l'he dit, hosti, jo t'he trobat a faltar, perquè hi ha moments de la temporada que el necessites, que t'entri en algun moment del partit i que te'l trenqui, perquè és un tio corpulent, és un tio que et sap despistar les defenses, però clar, no... Des de fora, a mi aquesta irregularitat m'ha fet una mica de por. Llavors, a mi m'agradaria que es quedés, però que es quedés al 100%.
0: Bueno, sí, deien això, que ja... Bueno, el tema de la Kings, que la deixava, i que sí que es quedaria al 100% aquí a Tordera.
1: Sí, però no només... És veritat, que escoltàvem Plàcides l'altre dia, jo parlava en veu alta tot sol a casa meu, imagineu-me com estic de boig, però dic... Sí, però és que no només és la Kings League. Vull dir, al final, igual que... Vull dir, no només en Gio, hi ha hagut en Boris aquesta temporada, hi ha hagut en Marruiz, hi va haver-hi Biel Pretorroi al principi, que tots ells tenien unes complexitats laborals que les han hagut d'anar adaptant o d'anar decidint. És el cas de Biel Pretorroi, que va haver de deixar l'equip. Llavors, es tracta de saber-ho compaginar no només el tema de la Kings League, sinó també el tema de la feina. I segurament en Gio també ha d'acabar de mirar si s'ho pot combinar, si es pot adaptar bé als viatges i tot plegat.
0: Veurem. Haurem d'estar pendents als propers dies, properes setmanes, propers mesos, per aquestes renovacions. Qui sap, els fitxatges que han de venir. I també doncs, la gent que deixa de formar part d'aquesta plantilla. Uh-huh. Dissabte, es va disputar aquest torneig de veteranes amb un molt bon ambient.
1: Molt bon ambient. La veritat és que la gent que ens vam trobar allà va ser espectacular. A més, n'hi ha que hi havia equips com l'Espanyol, el Cabrils, el Mataró, les Espartanes, el Terrassa. Terrassa, per ser campiones d'aquest segon torneig de veteranes. Va haver-hi molt nivell, però és que sobretot l'ambient va ser espectacular. De fet, ens tenen acostumats les veteranes del Club Futbol Tordera, que per cert han crescut a nivell de massa moltíssim. Vull dir, a principi de temporada... No, perdona, la temporada passada gairebé era un equip i aquesta temporada són més de dos equips. Vull dir, és meravellós el que s'ha aconseguit aquí a casa. I això va haver-hi molt ambient, perquè veies que les torderenques animaven a tots dos equips a la final. A més, el millor moment va ser quan s'entregaven els recordatoris, els trofeus a la gent, i tots els equips es posaven en fila per fer un passadís immens, gegant, perquè l'equip que anava a rebre el guardó doncs passés per allà mig. Vull dir, és una meravella. Vull dir, vaig viure-ho com un mes... els hi vaig dir, sobretot a l'Aida, que estava al capdavant de tot això, juntament amb en Pitu Alsina, que bé, s'ho han treballat molt i molt. Van haver-hi unes paraules, ara no recordo de qui va ser, hi havia l'alcaldessa, hi havia en Ricard, el president. Va ser el president que va dir, diu, l'any que ve aquest torneig el disputarem al vespre. Perquè s'havia jugat durant el matí, migdia i tarda. Les jugadores tenien accés a la piscina municipal, que s'havia gestionat amb l'Ajuntament, i estaven molt contentes, però és veritat que bé, que feia calor, perquè estem a finals, estem gairebé entrant a juliol, vull dir, fot una calda que jo em desmaio.
0: Pica.
1: I el president del futbol va dir que intentaríem passar-ho a la tarda vespre.
0: No, magnífiques notícies. Sí. I també amb tantes noies que ja estan jugant, a veure si algun sènior.
1: Clar, no? A veure si...
0: A més de veteranes també sènior, perquè hi ha jugadores que no són tan grans.
1: No, clar, hi ha jugadores que no són tan grans. I, bueno, jo crec que aquest any s'ha aconseguit el segon equip de veteranes, diguem-ne, llavors jo crec que han d'anar agafant el ritme i s'anirà apuntant gent, segur, i en el moment que passi, doncs que es faci el sènior femení, sí, que es recuperi. Perquè el Club Futbol Tordera, molts ho recordaran d'aquí del poble, abans que es comencés a parlar del futbol femení, el Club Futbol Tordera ja tenia equip femení. I si no, pregunteu-li a la Laura Ruscallada, que molts de que ens esteu escoltant segur que la coneixeu. Havia estat al Club Futbol Tordera i ella havia sigut una de les jugadores i de les que portava l'equip sènior femení.
0: Mm-hmm. No, i a més, que són jugadores, per exemple, ostres, et diré noms, o la Laia o la Joana Castanyeda,
1: sí,
0: són jugadores que, a parada de ser molt joves, venen del bàsquet.
1: Uh-huh.
0: I ara estan jugant al futbol perquè han trobat també, ostres, un espai per passar-s'ho bé, per continuar fent esport... Bueno, ostres, és magnífic. No hagis de jugar al futbol, puguis venir d'altres esports, però trobar aquest espai on et sents còmode per jugar a un esport que no has practicat gairebé mai, ostres, és impressionant.
1: No, i que t'acullin també, no? Bé, al final, l'equip que tenen és preciós, vull dir, s'ho passa molt bé, que dos per tres veig que pengen fotos sopant, ara fan un dinar, ara se'n van a la bolera, ara fan un esport diferent, vull dir que més enllà del futbol també han fet una pinya molt maca, i que bé, d'això es tracta, i això és el que descriu el Club Futbol Tordera, no? Que també ho deien alguns jugadors del primer equip, d'això es tracta.
0: Ota, no sé si tens alguna coseta més del Club Futbol Tordera per parlar-ne, si no anirem a passar ràpid a una altra cosa que si no m'equivoco tenies preparada per parlar avui. No sé si tenies alguna altra novetat o que volguessis destacar del Club Futbol Tordera.
1: Deixem-ho aquí de moment,
0: deixem-ho aquí, ja tindrem temps. Amb aquests últims 10 minutets, Ot, aquestes efemèrides que ens havies bueno, que no ho havíem comentat, però sí que tens unes efemèrides
1: sí.
0: que t'havies preparat per aquí. Ostres, també coincidint en època mundialista, no? M'has deixat veure?
1: Sí. Ara ja hem començat els setzens de final del Mundial, per tant ja estem en aquell moment més interessant.
0: Sí, on comencen els enfrontaments més bonics.
1: On hi ha eliminatòries, on s'ho juguen tot un partit. Per tant, jo crec que avui, Jordi, et volia portar un espai d'efemèrides esportives, sobretot relacionades amb el futbol mundial.
0: Anem a veure què tenim per aquí, què ens has portat.
1: Doncs mira, comencem per la més antiga de totes. Mm-hmm. 1958, estem parlant.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el primer Mundial del Brasil i és l'esclat de Pelé.
0: Ostres, el primer Mundial del Brasil, han passat 5 més, tenen 5 Mundials, exacte. Doncs el primer.
1: El primer de tot, 1958, la selecció brasilera va guanyar la seva primera Copa del Món derrotant l'anfitriona, Suècia, llavors, que va arribar a la final, per un 5-2. O sigui, és un partidàs!
0: Uah.
1: 7 gols en una final, en 90 minuts.
0: Sí, sí.
1: I sense pausa d'hidratació.
0: Ah, mira, aquestes són les bones, eh?
1: Clar, i a més, Suècia era l'anfitriona. Vull dir que també viure una final com a anfitrions, el públic hauria d'estar molt volgat amb Suècia.
0: Sí.
1: I Brasil sembla que els hi va treure el somni. Uh-huh. Un partit que va consagrar un jove Edson Arantes do Nascimento, altrament conegut com a Pelé, que només tenia 17 anys i va marcar 2 gols a la final i va meravellar el món sencer.
0: Bueno, va ser el primer Mundial de Brasil que més va despertar com aquesta perla brasilera. Pelé va guanyar el seu Mundial amb 17 anys.
1: 17 anys, eh? Una joventut ja apuntava fort.
0: I això va passar un 29 de juny.
1: Un 29 de juny, un dia com avui.
0: Sí, sí.
1: De 1958, la veritat.
0: Correcte. Ostres, Déu-n'hi-do. Més coses del Mundial que hagin passat aquest 29 de juny.
1: Dia com avui. Una altra perla del futbol, que em sembla que també la coneixes. 1986, 29 de juny, la glòria de l'Argentina de Maradona, Jordi.
0: Oh.
1: L'estadi d'Azteca de la ciutat de Mèxic va veure com Argentina es proclamava campiona del món per segona vegada en la seva història. O sigui, el 86, estem parlant, un equip liderat per Diego Armando Maradona, estel·lar, per cert, que va superar una bona final contra l'Alemanya Federal.
0: Clar, era l'Alemanya Federal, sí.
1: Llavors, un 3-2 a la final, amb un trepidant conclusió de partit que es va decidir amb un gol de Jorge a Burruchaga als minuts finals.
0: Ostres, doncs va aconseguir la seva segona estrella, va ser l'últim Mundial i se li recordava, no? Doncs després a Messi, que no va poder, que no li podia portar una altra estrella, doncs va arribar el 2022. Aquest Mundial que li va donar a Maradona també li va donar un 29 de juny. Anem a veure la següent, perquè també parla sobre Argentina.
1: Sí, clar, vull dir, si hem parlat de Maradona, hem de parlar com sigui de Leo Messi. Uh-huh. No? Era un dia com avui, però del 2004, quan l'Associació de Futbol Argentí va organitzar un partit amistós d'urgència de la selecció sub-20 contra el Paraguai, amb un únic objectiu. Aquí feu-ho a les vostres apostes. Fer debutar oficialment un jove de... Atenció aquí a la dada, 17 anys... Hem parlat abans dels 17 anys. Un jove de 17 anys del Barça perquè Espanya no el pogués convocar. Messi va entrar a la segona part i va marcar un gol en el 8-0 definitiu contra Paraguai.
0: Com hagués canviat la història, no? Si,
1: imagineu-vos.
0: Si, imagina't Messi que hagués estat convocat per Espanya. Creus que les coses haguessin canviat tant?
1: Jo crec que a Espanya tindríem més estrelles.
0: Sí, no?
1: Sí, segur que sí.
0: Jo crec que Argentina no tindria les 3 estrelles.
1: Exacte, és així. Sense cap mena de dubte, però vaja, al final aquí totes aquestes xifres que encaixen, 29 de juny, 17 anys de Pelé i 17 anys de Messi, tot plegat.
0: Tot això és que passaven un 29 de juny. Quantes coses, coincidències també amb aquests 17 anys, anys amunt, anys avall, però ostres, que tot passi per aquí. Com estàs veient aquest Mundial de Messi? Perquè Déu-n'hi-do.
1: Sí, no, la veritat és que jo crec que ha sapigut a nivell... No us heu fixat en això, però jo crec que a nivell mediàtic ha sapigut fer que hi ha moltes boques, que es diu vulgarment, un dels màxims golejadors del torneig, vull dir, no...
0: El màxim golejador de la història dels Mundials.
1: Màxim golejador de la història dels Mundials, vull dir, les seves estadístiques, vull dir, són incomparables. Vull dir, al final, si compares a un jugador amb Messi, és perquè el bo de la comparació és Messi. Perquè amb tot l'has de comparar amb Lionel Andrés Messi, no? Llavors, al final, amb qui compares és amb el bo. No hi ha més dubte. Veurem si l'Argentina manté el ritme, perquè és veritat que ve el grup no tenia gaires complicacions.
0: Ara és el que té, els encreuaments... Exacte. Aquí... No, però bastant senzills. Té un camí fet mig de roses, que li diuen, fins a aquestes semifinals, no recordo, però ara és Cabo Verde. Després, si no m'equivoco, és Austràlia... Mm-hmm. Austràlia... Ara, ostres, ara no recordo l'altre. Però eren rivals que, pràcticament... Diria que el rival més complicat potser era Suïssa.
1: És veritat. El següent seria Austràlia o Egipte.
0: Clar, i... Austràlia o Egipte, suposo que seria Egipte.
1: I llavors, en els següents, en els quarts de final, en tot cas, es podria trobar o bé amb Brasil o Japó, que estan jugant a aquesta hora. No, perdona, no.
0: No, diria que no. Diria que
1: Suïssa, Algèria i Colòmbia gana.
0: Ah, això, exacte. Sí.
1: No es trobaria amb Anglaterra o Brasil i Japó, no s'hi trobaria fins a semifinals.
0: Sí, estan dient això, que de nou torna a tenir una mica el camí pla. Es posa de nou una mica amb això de dir, ostres, li fiquen el camí fàcil a,

0: té una edat, no té el ritme, llavors bé, tot això s'ha de mesurar, però és veritat que bé, que a partir dels quarts de final serà quan podem trobar els encreuaments més interessants en aquest altre bàndol.
1: A quart de finals es pot trobar aquest Espanya-Portugal.
0: Espanya-Portugal.
1: Que ho tindrem, que ho estarem atents, perquè serà un enfrontament que tindrà tota la península ibèrica pendents. Veurem com acaba tot.
0: Veurem, la veritat és que hi ha unes quantes sorpreses en aquest Mundial, si més no en aquestes primeres classificacions, i la cosa està molt, molt interessant. A mi, per exemple, m'agrada molt Japó, que està jugant a aquesta hora, m'agrada molt també Estats Units, la veritat és que està dirigit per Mauricio Pochettino.
1: Sí.
0: I són algunes d'aquestes revelacions que fan feina.
1: Salutacions al nostre company Marc Treserres, que està a Japó.
0: Apa, és veritat, és veritat.
1: Està a Japó.
0: Sí.
1: I a veure si poden celebrar amb els japonesos, que ho comentava abans a l'Ona Maresma, la tertúlia esportiva que hem fet, que, ostres, m'encanta, perquè a part de donar una masterclass de com s'ha de comportar la gent en un estadi, que ho pots viure amb eufòria, però amb educació, amb respecte, un cop acaben els partits, quedant-se a netejar tota la basura que els altres aficionats deixaven. Ostres, a veure si es poden celebrar a Japó i tenen la festa bé, que, ostres, ordenats, amb seny, però passant-s'ho bé.
0: Que celebren, que també s'ho mereixen. A mi m'agradaria. No ho sé, perquè no tinc ara la tele posada, no sé com van, però...
1: Clar, sí, ho hauríem de mirar, però bueno.
0: Però vaja.
1: Anem a acabar aquestes efemèrides amb aquestes quatre dades que portem.
0: Doncs sí, mira, ens apropem una miqueta més, i abans parlàvem d'aquesta intervenció d'Argentina per evitar que Messi anés a Espanya. Doncs us explico que el 2008, un dia com avui, començava l'inici de l'era daurada de la selecció. Espanya va guanyar l'Eurocopa d'Àustria i Suïssa després de vèncer Alemanya per 1-0 a la final de l'estadi d'Ernst Happel de Viena, un estadi molt bonic, per cert. Un solitari gol de Fernando Torres a la primera part, que va posar fi a 44 anys de sequera de títols. 44! I va encetar el cicle guanyador més exitós de la seva història del combinat estatal, perquè ja ho sabeu, després què va passar el 2010.
1: Sí, 2010, 2012 amb l'Eurocopa, una altra vegada, per tant, ostres, es van viure també bons moments de la selecció espanyola. I que veurem en aquest...
0: Jo no els veig regulars, eh? Jo no veig a la selecció espanyola tan regular. No dic que no siguin, òbviament són un dels preferits, són top 3 preferits, sense cap mena de dubte, per guanyar el Mundial, però en els últims partits jo els he vist molt, molt irregulars.
1: Jo t'he de dir que crec que de moment no s'ha enfrontat a cap selecció que li exigeixi jugar bé. M'explico. Contra Cap Verd, ostres, que sí que va empatar, eh? Però que no li va exigir jugar bé. És a dir, és perquè el joc que va proposar Cap Verde, tancar-se darrere, va dificultar poder marcar gols. Contra Arabia Saudita, tranquil·líssimament un passeig. Contra Uruguai, no van fer grans esforços.
0: No.
1: I van guanyar 1-0. És a dir, el partit potser va ser com a màxim un 6. I van acabar guanyant. Per tant, crec que de moment no s'han enfrontat a cap selecció que li exigeixi tant com per saber realment quin és el nivell. Això també és perillós. Això també és perillós, perquè vol dir que no estàs a un nivell alt com perquè tingui una selecció gran que hagi tingut ja partits que li hagin significat grans esforços, sabrà com ha d'actuar, i la selecció espanyola encara no ho sap.
0: No, és de la mateixa forma que dic que és una selecció, la trobo irregular, de moment, sí que coincideixo molt en el que diu Jordi, i que és una selecció que depèn del nivell de l'altre rival. Per tant, sí. Si el nivell del teu rival és molt fluix, i però de tancar-se al darrere bé i tal, te n'en sortiràs, però a veure com te n'en surts, no? Però clar, a veure què passa quan... O sigui, segurament, quan jugui contra una selecció més potent, pujarà el ritme i pujarà la qualitat dels jugadors i de la selecció, no en tinc cap mena de dubte, però veurem si serà capaç d'aguantar l'embat dels primers 45 minuts, perquè això ja ho hem vist molt. Sí, perdoneu la comparació i perdoneu-me de veritat, però a Tercera Catalana passa molt això. Vull dir, ho hem vist, el Tordera tècnicament era el millor equip de la categoria, sens dubte, però quan et trobaves un equip que era molt fort al darrere, que es tancaven al darrere i pilota endavant, si no tenies el bon dia, un bon dia, a veure què passava. I després, quan portàvem 5 jornades així i ens trobàvem un equip que jugava una mica bé, com per exemple el Girona Sàbat o el Sant Feliu de Guíxols,

0: et proposava una mica i els primers 45 minuts et feien patir. Llavors, jo crec que la selecció espanyola salvant molt les distàncies, òbviament, però també li pot passar això. Per tant, sobretot la clau d'aquesta gent si vol guanyar és la concentració.
1: Bueno, veurem què fan en aquell partit, bueno, aquest partit de... exacte, que juguen contra Suïssa. Estarem pendents. Ot, moltíssimes gràcies per estar aquí, per portar-nos una mica, per encetar, de fet, la banqueta d'estiu d'aquesta temporada. Ens anirem veient aquest estiu amb més cosetes, amb més tertúlies d'aquestes, quan sobretot s'anuncin més novetats del Club Futbol Tordera, que de ben segur podrem comentar i tornaran molt a parlar. Ot, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, un plaer, que vagi bé.

Que recordàveu aquesta sintonia o no, eh? Des de l'estiu passat aquesta sintonia indica el final del programa del dia d'avui. Ja us he comentat al principi que aquesta banqueta d'estiu doncs seria una mica més tranquil·leta que el show dels esports, possiblement amb una mica del format reduït. Arriba al final del programa d'aquesta banqueta d'estiu que estrenem temporada d'estiu aquí a Ràdio Tordera dins a la secció d'esports. Comencem aquesta banqueta d'estiu parlant una mica amb l'Ot sobre tota l'actualitat que pugui tenir el Club Futbol Tordera. Si era renovacions, fitxatges, rumors, hem comentat una mica el Mundial i sobretot amb aquestes efemèrides que teníem amb nosaltres per veure i comparar coses, perquè també un 29 de juny s'estaven fent moltíssimes coses en altres Mundials i de fet s'havien jugat ja les finals. Per tant, nosaltres, que ho deixem aquí, ens veiem demà, a més i millor, que parlarem també de moltes coses del Mundial, perquè els setzens de finals ja s'estan disputant. Vinga, va, que acabeu de passar una magnífica nit. Ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: A la cimbrera d'ella m'agafava quan feia el dinar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El govern d'Espanya ha puesto en marcha en los últimos años una política migratòria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
1: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
6: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
8: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
10: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
9: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
12: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
11: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
13: la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
14: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
15: De 3 años. Bueno, sí, bastante. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
0: Noticias en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
17: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
19: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
21: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 14:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
23: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
22: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
1: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
25: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
26: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
24: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
3: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
5: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
3: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
7: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
6: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
8: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
9: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
8: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
10: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
0: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
11: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
0: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la Paeria per presentar-los el projecte.
10: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
12: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
13: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
12: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
10: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
1: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
28: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
29: Hola, sóc la Nerea.
4: Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'he llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
17: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
18: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.

0: Puto despertador.
1: Puto despertador.
2: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
0: Ei, Anna.
3: Hola, Àlex.
0: Què? Parlem del despertador?
3: Oh, vinga, va.
2: Museu particular.
0: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir. És el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no. Saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant als déus. Aleshores, clar, pateixis, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
3: Almenys fer-ho bé, no?
0: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores de duració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que al segle VII i VIII també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, just al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores de duració i

0: és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa, tot això doncs s'anirà aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, a Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Radier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
1: Ja, malament.
0: Malament, havies de...
1: O a les 5 o a les 6.
0: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantí, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar, en molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes, o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars, també, aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, vull dir, era l'iPhone 16 de la època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors, en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu diràs, és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: què era, doncs, aquell
1: car,
0: mateix
1: no?
0: Any, una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
1: Mare
0: meva. I un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador te'n valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
1: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
0: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
1: Una persona humana anomenada despertador.
0: Efectivament.
1: Que no dormia mai.
0: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, no estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
1: Que agradable.
0: Bueno, perquè et despertessis, i a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Clar, si no els hi posaves una reclamació de...
1: Clar, no... Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
0: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
1: S'ha agafat la baixa.
0: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre cap.

0: capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20 aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part del món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
1: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
0: doncs
1: ho veig.
0: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
1: Soc visionària. No?
0: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, d'aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
1: i sonar quan
0: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
1: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
0: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
1: Jo és que a casa meva, bueno, tu ja has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
0: Sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu.
1: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
0: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
1: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors era el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers.
0: Però aquesta és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent
1: sí,
0: no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert.

0: Polars de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament de l'I, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes en Dalí mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs, evidentment, un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però de bon.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat i pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més, però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, els amants perfectes,

0: del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm. És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps. Són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca, la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
7: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son, un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad.
6: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 han estat aquí a Catalunya. Els dos excursionistes que el 14 de desembre de 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isaac Andic, han dit al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però pot fer perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos avui han declarat com a testimonis juntament, això sí, amb la terapeuta de la família i també la vídua d'Àndic. I Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic.
8: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
6: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Serà del dia 20 de juliol i fins al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. I acabarem parlant de l'actualitat esportiva amb nom propi, Salma Parellello, que no continuarà al Barça. La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Ha guanyat 15 títols, en el que destaquen 3 Champions aconseguides. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
9: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
10: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
9: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
11: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
9: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cobana C32 ultima una proposta pròpia per al nou enllaç amb l'autopista que vol consensuar amb l'Ajuntament de Premià i portar a la Generalitat, Jordi Duran.
12: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat.
9: Sant Vicenç ha muntat la prova inicialment al nou POUM després de més de 40 anys. Martí Capçada.
3: El document preveu la construcció de 110 habitatges protegits, un mínim de 50 habitatges dotacionals i, sumats als previstos a la Riera del Gorg, un total de 208 habitatges assequibles.
9: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats Avalls.
13: Finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financia. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats.
9: L'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer el pròxim 10 de juliol. Ona Malgrat.
14: Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges durant 8 dies. L'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris.
9: El Tribunal de Cuentas arxiva el procediment contra l'Ajuntament de Canet. Dani Grau.
15: Doncs sí, el Tribunal de Cuentas, com deies, ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'elaborament de determinats complements retributius al personal de la policia local.
9: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi Ferrer.
16: Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, el CESA Handbol Platja 2026, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània.

0: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs és així, l'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri de Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cobana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps ha continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic en on plantegen la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat avui el portaveu, Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol o si no, al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. I ja està obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts financiats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar amb el titular com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti tingui ingressos inferiors a 25.200 euros a l'any i pagar, com a màxim, 1.000 euros per pis o 450 euros en cas de que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de subvenció variarà d'un 20% al 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·licita. En tot cas, serà un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros i la regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal de que els ajuts arribin a més persones.
3: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell, és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
2: El tràmit és gratuït i ja es pot fer preferiblement online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o bé també us podreu adreçar a l'oficina local d'habitatge.
0: Premià de Mar és una de les poblacions on s'ha iniciat la campanya Pareu per la catalanització dels senyals viaris. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Un col·lectiu de joves vinculats als Consells per la República i l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de les llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on ja fa temps que els senyals stop s'utilitzen, respectivament, les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'ha està desplegant la campanya. Són municipis, sobretot, del Maresme, i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona, i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels Països Catalans que s'assumin a l'acció.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou POM després de més de 40 anys. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és, el ple de Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que marcarà el desenvolupament urbanístic del municipi durant els pròxims anys. Es tracta d'un pas històric, ja que el poble feia més de 4 dècades que no disposava d'un plantejament urbanístic. Un dels principals objectius del nou POUM és facilitar l'accés a l'habitatge. El document preveu la construcció de 110 habitatges de protecció oficial i un mínim de 50 habitatges dotacionals. A aquestes xifres s'hi sumaran els 48 habitatges previstos a la zona de la Riera del Gorg, fet que permetrà arribar a un total de 208 habitatges assequibles al municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, format per Sempre Sambi i el Partit Popular, així com dels dos regidors no escrits. El grup Som-hi s'ha abstingut, mentre que Junts per Sant Vicenç de Montalt hi ha votat en contra. Ara s'obre el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions perquè la ciutadania pugui consultar el document i fer les aportacions que consideri oportunes abans de la seva aprovació definitiva.
0: I assemblea decisiva demà de la plataforma No Més Pisos, que es debat entre dos models de junta enmig d'un clima de disputes internes. Seguim amb tu, Martí.
5: Doncs sí, demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de No Més Pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixien ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens explica el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvatxe, demà bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat: decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons se'ns indica, o bé elegir els membres de la Junta de forma separada per persones. Calvatxe admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisis i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
5: La plataforma No Més Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvatxe, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis de 2027 i en general amb vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats Avalls.
1: Sí, finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financien. Doncs és el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers arrills pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, doncs qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Escoltem a Francesc Alemany, que és alcalde de Palafolls.
7: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
1: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany i un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança amb prop d'un milió d'euros. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així reduir la part municipal de les obres. Tot i que es va demanar a principis de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la tardor.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus als 46 pisos socials de lloguer i ho farà el pròxim 10 de juliol, Ona Malgrat.
8: Així és, l'Ajuntament de Malgrat lliurarà el 10 de juliol les claus dels 46 pisos socials de lloguer entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges. Durant 8 dies l'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris. Aquesta primera promoció de pisos socials a Malgrat, com deia, més de 46 habitatges, dels quals hi ha 11 pisos d'un dormitori, 22 de dos dormitoris, 11 de tres habitacions i dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha també 23 places d'aparcament per a cotxes i 3 de motos. El preu del lloguer, amb taxes i cost de la comunitat incloses, va des dels 293,43 euros al mes per un pis d'una habitació sense aparcament, als 614,20 euros per als que tenen 3 dormitoris amb aparcament. El contracte de lloguer és per 7 anys.
0: I el Tribunal de Cuentas ha arxivat el procediment contra l'Ajuntament de Canet de Mar. Dani Grau, bona tarda.
9: Doncs sí, Gemma, el Tribunal de Cuentas ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit a corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'abonament de determinats complements retributius al personal de la policia local. La resolució conclou que els serveis i subministraments van ser efectivament prestats i responien a les necessitats més del que l'Ajuntament van ser rebuts de conformitat i es van abonar per imports ajustats al valor de mercat. Així mateix, el Tribunal de Cuentas considera que els conceptes de tributius abonats al personal de la policia local corresponent al servei efectivament prestats estaven previstos en els acords de personal vigents i disposaven de la corresponent cobertura pressupostària. Per tot plegat, la delegada instructora conclou que cap dels fets investigats és susceptible de generar generar un perjudici als fons públics municipals i, en conseqüència, no aprecia cap responsabilitat comptable. Per tant, la resolució confirma que no s'ha produït cap perjudici econòmic per al patrimoni públic municipal. Aquest procediment té el seu origen presumptament en una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya per la regidora socialista de l'oposició i cap de l'oposició, Marian Gómez. Pel Tribunal de Cuentas ha conclòs que no existeix cap prejudici per als fons públics municipals. Des de l'Ajuntament agraeixen l'esforç les treballadores municipals i des de l'alcaldia s'ha sol·licitat a les àrees municipals un informe detallat que es farà públic sobre les hores i recursos tècnics, administratius i judicials que s'han destinat a recopilar informació, preparar informes i donar resposta als requeriments derivats d'aquest procediment.
0: Més temes. Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera amb concerts i monòlegs. Jordi Duran.
2: Sí, les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força i la proposta, consolidada ja des de fa uns anys, tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 de la nit. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de torderencs i torderenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Aliba explica que l'objectiu de les activitats és atreure públic jove i de totes les edats.
10: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
2: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte en motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera, i l'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà també la lectura d'un manifest. Tot plegat estarà presentat per Pau Torner.
0: Sis bailaores malgratenques guanyen el primer premi en un campionat estatal de dansa espanyola i flamenc, una malgrat.
8: Sí, un grup de dones bailaores, sis d'elles malgratenques, s'han proclamat campiones en la categoria sènior del campionat estatal Passión por la Danza, celebrat aquest mes de juny a Benidorm. Les malgratenques formen part de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar, dirigit per les professores Vicky Aguilar i Isabel Bellido. Tot i que ja havien guanyat aquesta mateixa competició en una edició anterior, asseguren que enguany el nivell ha estat molt més alt, amb prop d'una vintena de grups participants d'arreu de l'estat. La victòria els dona ara el passi a un nou campionat amb les finalistes d'altres competicions de dansa espanyola i que se celebrarà el mes d'octubre a Madrid.
0: El concurs Mosca de Palafoll es farà al teatre amb sis grups de joves, a Jordi Prats Avalls.
1: Sí, de fet és el proper dissabte, 11 de juliol, la data assenyalada quan arribarà la novena edició del concurs de música jove a Mosca. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat destacada pel que fa l'espai, ja que es traslladarà al Teatre de Palafolls. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la Comissió de l'Alterfesta, formada per els joves del municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte s'obriran a les 8 del vespre, donant inici a una ballada que es preveu que s'allargui fins a ben entrada la matinada. Ho ha explicat l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut a Palafolls.
11: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la Comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de les... L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3, quarts de 4 de la nit.
1: Durant la nit, les sis formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Avant, projectes novells integrats per nois i joves, nois i noies joves que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. Totes les bandes competiran per dos reconeixements oficials, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Altarfesta durant les nits de concerts de la Festa Major de Palafolls. Com a colofó festiu, a la competició del Mosca, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals adreçat tant als músics participants com a les entitats i al públic assistent.
0: I els Vespres de Clàssica tornen aquest juliol a Calella amb quatre concerts de música de cambra. Sergi.
4: Sí, el cicle Vespres de Clàssica celebrarà aquest mes de juliol la seva segona edició amb una nova ubicació. Després de l'estrena de l'any passat a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, els concerts es traslladen enguany al claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere, on els quatre primers dimecres de juliol s'oferirà una programació de música de cambra en un format íntim i a l'aire lliure. El director artístic del cicle, el músic calellenc Xavier García Cardona, explica que aquesta segona edició manté l'essència del projecte però incorpora novetats tant en l'organització com en l'espai escollit.
12: És un cicle de música clàssica de cambra, diguéssim de petit format, que tindrà lloc els primers quatre dimecres de juliol al claustre de l'Escola Pia, amb un format doncs, força íntim i realment molt fresc per l'estiu. És el segon any que s'organitza. L'any passat va tenir lloc a l'Església, amb la col·laboració de la parròquia de Calella i també d'On Colliga Calella, i jo, que sóc el director artístic, doncs segueixo al capdavant d'aquesta segona edició, canviant una mica alguns aspectes, com per exemple l'espai.
4: El programa arrencarà l'1 de juliol, és a dir, demà, amb un vespre únic protagonitzat per l'acordionista basc Oliver del Val, que interpretarà danses espanyoles antigues. El segon concert, el 8 de juliol, serà un vespre de gira per Europa amb Giro Saxophone Quartet, una formació integrada per Neus Mínguez, Gisela Decort, Miguel Pacheco i Arturo Pérez, que realitzaran un recorregut per la música contemporània inspirada en el folklore europeu. El 15 de juliol es durà a terme el tercer concert amb el Cor de Cambra del Col·legi Nacional de Buenos Aires, una de les formacions corals més prestigioses de Llatinoamèrica, que interpretarà música clàssica, havaneres i repertori llatinoamericà sota el títol Un vespre a Buenos Aires. El cicle finalitzarà el 22 de juliol amb Un somni d'una nit d'estiu, un espectacle del Cor de Cambra de l'Orfeó de Sants, dirigit pel mateix Xavier García Cardona, que combinarà música de compositors com Mendelssohn, Mozart, Schumann o Toldrà, amb la narració de Carles Pérez Jaumira. Tots els concerts començaran a 8:45 i seran gratuïts en cas de pluja. Les actuacions es traslladaran a l'interior de l'església de l'Escola Pia, garantint així la celebració de tot el segle.
0: I el Festival Poesia i Més torna al Maresme amb una reflexió sobre el temps a través de la poesia. Martí.
5: Correcte. De l'1 al 12 de juliol, el Maresme acollirà una nova edició del Festival Poesia i Més, una cita cultural que reunirà poesia, música, teatre i altres disciplines artístiques en municipis com Caldetes, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró i Alella. Organitzat per la Fundació Palau, el festival manté viu el llegat de Josep Palau i Fabra, impulsor dels primers cicles de poesia a l'aire lliure a Caldes d'Estrac l'any 2003. Des de llavors, el Poesia i Més s'ha consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu a la comarca, amb una programació que combina recitals poètics amb música, teatre, dansa, performance i altres disciplines artístiques. Enguany, el fil conductor del festival serà el temps, entès des d'una mirada poètica. La proposta convida el públic a aturar el ritme quotidià i a reflexionar sobre la manera com la poesia pot transformar la nostra percepció del temps, inspirant-se en l'univers creatiu de Joan Brossa i en la capacitat dels versos per obrir nous espais d'imaginació. El festival també s'estén a diversos municipis del Maresme i culminarà la seva última setmana a Caldes d'Estrac amb activitats al Parc de Can Muntanyà i a la Fundació Palau.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi.
4: Sí, Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània. La selecció catalana d'handbol platja té opcions al títol en totes les categories, tant masculines com femenines, d'aquest campionat que es disputa aquests dies a Calella, amb un fort impacte en l'activitat de la destinació turística gràcies a l'arribada dels equips participants i de les persones que els acompanyen. Segons dades de l'organització, l'esdeveniment mobilitza gairebé 4.000 persones, de les quals aproximadament el 80% s'allotgen a Calella. El regidor d'Esports i Platges, Manel Vicente, destaca la dimensió de la competició i el retorn per a Calella.
13: Un centenar de seleccions que ja s'estan movent per la nostra ciutat, 1.338 esportistes que han confirmat aquest campionat, que això li sumem als seus acompanyants, estem parlant d'un volum de 4.000 persones. És un esdeveniment realment, doncs, que diem de turisme esportiu, que aquí la ciutat, doncs, ens encaixa molt i molt bé. Però un 80% de les persones que venen per aquest campionat estan aquí a la ciutat, per tant, estem parlant de sobradament la majoria.
4: La platja de Garbí, el mateix sector que anys enrere havia acollit l'Open Internacional, s'ha transformat en un gran recinte esportiu a l'aire lliure amb 7 pistes de joc. Per aquí passen algunes de les grans promeses de l'handbol platja estatal, integrants de seleccions autonòmiques com les d'Andalusia, les Illes Canàries, Múrcia o el País Valencià, entre d'altres, així com representants de comunitats de l'interior com Madrid, Extremadura o Castella i Lleó. La competició va arrencar dilluns i s'allargarà fins demà dimecres 1 de juliol, quan es disputaran les finals a partir del mig dia. Els partits es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
0: Encara en clau esportiva, destaquem també que la pista de patinatge al polígon de Canet ja està disponible. Dani.
9: Sí, els amants dels esports de roda ja poden gaudir de les noves instal·lacions després de setmanes de treballs. Les obres de construcció han finalitzat en els darrers dies i han transformat la zona en un punt de trobada modern, segur i completament equipat per a la pràctica d'aquestes disciplines urbanes. Una de les claus d'aquest projecte ha estat la implicació directa de la ciutadania, una representació dels propis patinadors i usuaris de l'espai han participat activament en el procés de disseny, aportant les seves idees i necessitats per garantir que les pistes, els mòduls i els elements s'adaptin tant a les persones com que s'inicien com a les més experimentades. Una pista de patinatge és realment que respongués a les necessitats de aquí que sigui utilitzada habitualment. El grup d'usuaris ha col·laborat estretament amb Vulcano, l'empresa que especialista en aquest tipus d'espais esportius, que s'ha encarregat de del condicionament d'aquest espai. Aquest és un espai públic per al gaudi de tothom. Per aquest motiu es demana fer un ús responsable de les instal·lacions en respecte a les normes de seguretat i convivència i mantenir l'entorn net. Un parc operatiu, espai obert a tota la ciutadania.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bon dia. De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica. La màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca, en conjunt, però en general, doncs, amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... Veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música.

0: Moment de fixar-nos què passa avui i de què es parla a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Com anem?
0: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, tenim avui una ronda de males notícies, però les hem de donar igualment. Comencem, com bé dius, per el Maresme, la comarca. Destaquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual en una macrooperació que també ha impactat, doncs bé, el Maresme amb actuacions i escorcolls als municipis de Mataró i Dosrius. Segons informa el diari Capgròs, en total s'han detingut 23 persones i també s'han pogut alliberar i protegir 6 víctimes, totes elles dones captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals i sotmeses posteriorment a deutes abusius i explotació sexual en diversos immobles controlats per la xarxa.
0: Molt bé, i en clau internacional, què ha passat avui?
1: Doncs marxem a Mònaco, perquè un oligarca ucraïnès i dos familiars es troben en estat crític per l'explosió d'un paquet bomba. Tot apunta que l'objectiu de l'atac era el magnat ucraïnès Vadim Yermolayev, un multimilionari que comercia amb alcohol al seu país, tot i que les autoritats monegasques no han confirmat la identitat de la víctima. Segons la investigació, les càmeres de seguretat van captar el moment en què una persona va deixar una bossa a l'entrada de la edifici de 6 plantes on resideix Yermolayev, molt a prop de la frontera amb França. El sospitós després, de fet, va fugir. L'oligarca i la seva dona, d'entre 50 i 60 anys, estan en estat crític en un hospital de Nice, a 20 quilòmetres de Mònaco, on també han traslladat el fill de la parella de 13 anys amb ferides menys greus.
0: I el tema curiós del dia?
1: Bé, doncs com a curiositat del dia destaquem que més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi en relació a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons indiquen els informes anuals del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i només se n'han esclarit 642, és a dir, un 69,7%. Així, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que en realitat no hi havia cap infracció.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
1: Doncs bé, us preguntem avui si creus que al Maresme les persones LGTBI+, poden mostrar-se tal com són amb normalitat.
0: Molt bé, i les respostes? Sí.
1: Sí, correcte, tenim tres respostes. La primera, la més positiva, que és sí, sense problemes. La segona, que diu depèn del lloc. O la tercera, encara no.
0: Molt bé, doncs com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme i ara doncs és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
1: Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs, han acabat el curs escolar. Les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs, ens obliguen a les famílies doncs, a prendre algunes precaucions no?, per garantir doncs, que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne, avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
2: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa?

0: les famílies?
1: Doncs si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius, aquí passa alguna cosa.
0: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
1: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
0: Mm. De fet, ja, aquí ja, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
1: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, tenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat dins del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
0: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
1: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa sigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
0: Mm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem de usar, no?
1: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment begui l'infant en el seu dia a dia.
0: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecta des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
1: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, a mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres amb altres zones del cos.
0: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
1: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic, si vols, tipus clorexidina, que és un antisèptic que que no taca la pell, diguéssim, així com el betadín, el iode, doncs sí que taca, no? Doncs la clorhexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
0: Mm-hmm. Val.
1: I no resseca tant com el iode.
0: Vale, el iode, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
1: veure,
0: no, per aquests
1: casos? A veure, el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
0: Correcte.
1: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb, bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I amb, mm. ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene.
0: Mm.
1: I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
0: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu,
1: sí.
0: Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
1: Ja,
0: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
1: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
0: Molt
1: bé. Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
0: Mm. I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola
1: sí.
0: i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
1: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple... En el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... Mm. I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant amb un casal.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Seguim avançant i és moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda. Fem el tal dia, però primer felicitem els famosos que avui fan anys.
1: Sí, felicitem en aquest cas a Mike Tyson, que avui, que un tal dia com avui naixia en aquest 1966, aquest exboxejador estadounidenc que es va convertir campió del món amb els pesos pesants més jove de la història, amb només 20 anys, i també és el màxim, també l'aniversari de Michael Phelps, que va néixer el 1985, l'exnedador estadounidenc i esportista olímpic més condecorat de tots els temps, amb un total de 28 medalles, de les quals 23 són ors. També Ralf Schumacher, l'expilot alemany de Fórmula 1 i també germà petit del també expilot Michael Schumacher, va néixer amb un 30 de juny de 1975.
0: Molt bé, i avui és el Dia Internacional o Mundial de què?
1: Mira, de les xarxes socials, de fet, perquè una iniciativa creada per al portal Mashable l'any 2010 volia reconèixer i també celebrar l'impacte d'aquestes plataformes en la comunicació global i en la manera com compartim la informació. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, celebra la data de la fundació de la Unió del Interparlamentarisme, l'any 1889. L'última, Gemma, és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia internacional el va promoure l'ONU per conscienciar el públic sobre el perill de l'impacte d'asteroides i es celebra avui precisament per commemorar l'esdeveniment que va passar a Tunguska en el 1908. I em preguntaràs què va passar? Doncs aquí comencem també amb una mica aquestes efemèrides històriques. I el 30 de juny del 1908 es va produir una de les explosions més potents de la història recent a prop del riu Tunguska, a la remota regió de Sibèria, a Rússia. Un asteroide o fragment de cometa d'unes quantes desenes de metres de diàmetre va travessar l'atmosfera terrestre i va explotar en diversos quilòmetres d'altitud abans d'arribar a impactar contra la Terra. L'alliberament d'energia va ser equivalent a centenars de bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ona expansiva resultant va ser tan massiva que va arrasar i calcinar completament més de 80 milions d'arbres en una àrea de 2.150 quilòmetres quadrats. El cel es va il·luminar de tal manera que fins i tot a milers de quilòmetres de distància a Europa es podia haver llegit el diari a les 12 de la nit, per exemple. Afortunadament, en tractar-se d'una zona pràcticament deshabitada, no hi va haver-hi grans víctimes mortals documentades. Mm-hmm.
0: Jordi, com que anem justos de temps, si et sembla bé, anem a l'efemèride musical, que és ja l'última de totes, i ens... Bé, em sap greu, que no podem repassar totes els tal dia com avui, però vaja, és que ens queda un minutet.
1: No pateixis. En el 1986, Madonna va publicar el disc True Blue. Va ser el tercer àlbum que va publicar la cantant nord-americana, i amb aquest es va consolidar definitivament com la reina del pop. Escoltem ara una de les cançons d'aquest àlbum, Open Your Heart.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Arribarem al punt de 57 amb la Madonna. Fins ara.
1: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: X Twitter.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
5: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
7: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
5: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
8: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
9: Doncs mira, Gemma, en el capítol d'avui de l'Hemeroteca tornem a obrir la carpeta de la crònica negra de la nostra comarca. Us explico. De fet, ens situem a finals del mes de juny de l'any 95 a Santa Susana. El vigilant d'un dels càmpings d'aquest municipi maresmenc, el càmping Oasis, que molts recordaran, va morir aquella matinada a mans d'un jove delinqüent perillós que li va clavar unes 10 punyalades perquè, segons semblava, no el va deixar entrar perquè no en era client. L'acusat Per la policia, d'aquest assassinat era Blas Antonio Ramírez García, de 19 anys i veí de Santa Susana, que tenia nombrosos antecedents i va ser posat en llibertat un mes abans del crim per un jutge, malgrat que estava involucrat en un altre homicidi frustrat a Montgat. Blas Antonio Ramírez García, que va ser detingut a Terol quan intentava fugir, va comptar amb l'encobriment, segons la Guàrdia Civil, del jove de 18 anys, Francisco Javier C.S., detingut el dia 18 de juliol a Calella. Les 10 ganivetades que va rebre la víctima li van causar la mort poc després de produir-se l'agressió a 6:15 de la matinada. Va ser atès a l'Hospital Sant Jaume de Calella de les ferides rebudes a l'abdomen i a la mà, però va ser impossible salvar-li la vida. La versió policial assenyala que Blas Antonio Ramírez García i Francisco Javier C.S. van intentar entrar al càmping aprofitant que el vigilant va obrir la porta a uns clients. Davant la mancança d'un mòbil clar, pren força la hipòtesi que el crim va ser degut a un acte de violència gratuïta posterior a una forta discussió. El jove acusat, que va negar els fets davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys, sembla que després de l'agressió va marxar en una motocicleta, però com dèiem, va ser detingut uns dies després. Gemma.
8: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies, fins ara.
9: A tu, fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme. Moment molt important, moment molt interessant i de tensió màxima, perquè arriba doncs el concurs de llengua amb en Martí Capçada. Que Martí, tinc una petició, en Marçal vol jugar. Per tant, no sé com ho podem fer.
1: Home, doncs perfecte, Gemma, només faltaria... Vaig ara mateix apuntar-me aquí en un paper que tinc mal fet com els d'abans, els noms de tots els municipis que participaran, i afegiré Marçal, també, a veure si dona la sorpresa, eh?
0: Jo l'afegiré al grup de Whats, vale? Perquè si vol ser-hi avui, perquè clar, ell està a altres grups de WhatsApp i per tant són masses, eh?
1: Però... Doncs sí, afegeix-lo, Gemma, al grup de WhatsApp, si et sembla, i de mentre explico una mica el funcionament del concurs per als oients que no ens hagin escoltat els últims concursos. Avui farem el concurs de barbarismes del català. De què tractarà aquest concurs? Doncs jo us diré una paraula d'aquestes que diem potser en castellà o que diem malament, i vosaltres, per un grup que tenim compartit de WhatsApp, m'haureu de ficar la paraula jo, que ja s'està convertint en un clàssic, si la sabeu. Jo us llegiré per ordre de qui m'ha escrit primer i us donaré pas. En cas de que encerteu, sumareu un punt, i en cas de fallo, doncs, donarem rebot al següent. Sempre hi acostuma a haver una mica de polèmica, perquè a vegades surt jo a uns primers que els altres, però intentaré ser el més just possible, i veurem quin municipi o si és en Marçal s'endú el trofeu d'avui. Així que, quan et sembli, Gemma, comencem.
0: Tu mateix, comencem.
1: Som-hi, doncs, companys, bueno, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes. Suposo que esteu per aquí, no?
0: I tant.
2: Correcte.
3: Llistos. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, la primera paraula és pestillo. Jordi Pratsavalls, el primer punt se'n pot anar cap a Palafolls. A veure, Jordi.
2: Ai, massa ràpid i massa inconscient. Passadell o alguna cosa així, no, veritat?
1: No has anat, no t'has quedat lluny, no, però no...
2: És algo així, però no.
1: És algo així, però no. Bueno, li passarem el rebot a Gemma Palet des de Premià, a veure si ens sorprèn.
0: Jo diria Baldó.
1: Correcte! Primer punt cap a Premià.
0: Sí,
1: sí. Molt bé, molt bé. Jordi, estava acceptat pastell, que no sé si era aquest el que et referies, però...
2: Ostres, però mira que em sona molt malament, eh? O sigui, algú intuïa, però em sona molt malament pastell en català.
1: Ja. La primera opció era Baldó, així que molt bé, Gemma, sumarem el primer punt, que sé que ets molt competitiva i això ens agrada aquí als concursos.
0: Sí.
1: Així que, companys, companyes, anem a la segona paraula, i és borde.
0: Uf.
1: Ojo! Tenim a Jordi Duran, el nou integrant dels concursos, primer concurs que fa, i ja es pot endur el primer punt. A veure, Jordi, des de Tordera.
3: Crec que m'ha passat igual que la Gemma, que potser li he donat massa ràpid a enviar, però no ho sé, vora, no?
1: Borde, eh?
3: Ah, però vol dir com de caràcter.
1: Sí, correcte.
3: Ah.
1: Clar, perdó.
3: Vale.
1: Ja. Disculpeu, aquí
3: vale,
1: podria pues, haver-ho
3: antipàtic,
1: aclarit.
3: No?
0: Jo en tinc una molt bona.
1: Ai, ara em poses...
0: No és antipàtic.
1: Perquè antipàtic té relació, Jordi, però no és exactament el que significa. Però, bueno, ben intentat. A veure, passarem un altre cop el rebot a Gemma, que es pot endur el segon punt degut a un rebot, a veure.
0: Jo diria, no ho sé, morrut.
1: Incorrecte, no és de les que tinc aquí. Ja us dic, us demano disculpes si algú la diu correctament i us estic passant. Jo he fet una recerca, no sóc aquí en Pompeu Fabra, però bueno, aquí és per passar-nos-ho bé. Passarem al següent, que és en Marçal, ojo! Primer punt que es pot endur el nostre tècnic de so. A veure, Marçal, què diries?
4: Estic tot entre dos, però em decantaré per malcarat.
1: Correcte, Marçal! Primer punt! Olé! Molt bé, jo tenia companys i companyes com a opcions malcarat i eixut. posa aquí que...
2: Esquerp que també era l'opció que tenia jo, encara que sigui fora de concurs, Esquerp estaria
1: és
2: bé.
1: Que Esquerp i Morrut em sabria greu dir-vos que no. La Gemma suposo que ja ho estarà buscant i si és així accepto peticions.
0: No, no ho he buscat, eh?
1: Ah, no, ostres. Bueno, aquí hagués sigut benèvol. Sumarem el primer punt a en Marçal, companys. I passarem a la següent, que a veure, la cosa de moment comença més difícil que l'últim concurs, així que m'agrada. Vinga, companys, companyes, tercera paraula. Parlem de andamio.
0: A veure, no busqueu la resposta.
2: Està sonant un teclat.
1: No, sóc jo, sóc jo, sóc jo, sóc jo.
0: Ah, ja m'anava a emprenyar, jo.
1: Sóc jo que ho estic buscant per si hi ha més maneres que està ben dit i no posar la pota.
0: Anava a fotre una bronca aquí.
1: Ja he saltat, que ja sé que el teclat s'escolta ràpid. Tenim dos jos, ojo. El primer que em surt és Jordi, de Palafolls, i si no, rebotarem en Marçal i si no, a Canet. Comencem pel Jordi, a veure...
2: D'aquesta n'estic segur, eh? Vestida.
1: Correcte, Jordi! Primer punt cap a Palafolls! Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, quan has dit que n'estaves segur, he pensat... A veure si és veritat.
2: Encara la cagarem, no?
1: Sí. No, molt bé, molt bé. De moment, molt bé. Força bon nivell aquí, a l'Ona Maresma. Anem a la quarta paraula. Parlem de... adoquín. Ui, no hi ha cap jo, de moment. Sí, Gemma Palet.
0: No, en Dani, no?
1: El Dani diria que és el de, el de la ronda d'abans. Sí. I si no, sí que és en Dani. O sigui, si no, rebotarem en Dani.
0: Diria rajola, però clar, no ho sé.
5: No, Gemma, no.
1: No està bé, no està ben dit. M'has fet dubtar, és que si estic en silenci és perquè estic aquí. A veure, Dani, anem cap a Canet?
5: És llamborda, és llamborda.
1: Correcte, Dani. Molt bé, molt bé. Llamborda tenia aquí apuntat.
5: És que el meu pare és de Barcelona i fa molts anys hi havia carrers de llambordes i anaves en cotxe i fotia uns trucos tremendos i em vaig aprendre molt de llambordes perquè me'n vaig menjar moltes amb el cotxe del meu pare, m'entens?
1: O sigui, ja és una paraula que no podies fallar, eh? Si no...
5: L'he interioritzat de molt de petit, ja. De molt petit, sí.
4: I no ens deixem que som un país on hi havia Núñez dient la paraula llambordins...
5: Sí.
1: Home, en Núñez va deixar un gran repertori, eh? Podríem al pròxim concurs fer-lo de paraules en Núñez.
5: I sanguis. Li van dir un sanguis en encorall.
4: I sanguis.
5: En sanguis. Sí.
1: Companys, companyes, passem a la cinquena paraula, a veure si també té alguna variant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez. Però abans farem un petit repàs als marcadors, per qui ens està escoltant des de casa. De moment tenim un quadruple empat, amb Palafolls, Premià, Canet i en Marçal. Així que la cosa està bastant emocionant, a veure Tordera, Calella, Malgrat, si ens animem amb aquest primer punt, o els altres us desmarqueu. Anem a la següent paraula. I parlem de, atenció, limosna.
0: Uf.
1: Ningú diu res de moment. Jordi Pratsavalls, des de Palafolls. El
0: no
1: s'hi
0: val buscar, eh?
2: No, he buscat res.
1: Primer i únic
2: no
1: jo,
2: he fet
1: de moment.
2: Res.
0: A veure, ara t'ho diré, si l'has buscat.
1: Jo sóc el presentador i la Gemma és la policia dels concursos.
0: Si és tope ja xunga, l'has buscat.
2: Bueno, jo us dic el que jo crec i després ja poder... En Dallons em diu que no, eh? Almoina...
1: Correcte! Molt bé, Jordi. Sí, Almoina... Segon punt, que se'n va cap a Palafolls. Aquesta era complicada.
0: Que n'han fet tres, no, ja?
2: En dos punts.
1: Ah, dos? Ah. Sí? Aquí tinc apuntat dos, jo. Que sí? Tinc, ja us dic, vaig amb un boli i un paper com els vells temps, eh? Però em puc equivocar, així que accepto qualsevol correcció.
0: Agafa la calculadora.
1: Sí, després per fer el recompte final poder sí que la necessitaré. Vinga, família, anem a la següent paraula. Parlem de mimbre.
0: LOL, Martí, t'odio.
1: Marçal, Marçal tècnic de so. Primer, pot sumar el segon punt, a veure.
4: Bimet.
1: Correcte! Oh! Ostres, aquesta que si bé que seria doble punt, et diria. O sigui, jo no sabia ni què era un mimbre. La veritat, ara quedaré com un cateto, però...
4: Bueno, és el cistell d'anar a buscar bolets. És aquella espècie...
1: Ah,
4: no és com una espècie de fusta estranya, no sé què, també, com un canyissar estrany.
1: Bueno, fet com de d'unes... Sí. Ara bueno, d'això, de bímets. Sí, correcte. Home, ara, a l'anar a buscar bolets, sempre és necessària, que sempre hi ha polèmica de si s'ha d'endur el típic cistell o hi ha gent que s'endú una bossa de plàstic. Així que, bueno, animem des d'aquí a fer el mètode tradicional. Vale, Marçal, et poses empat. Ojo que pot ser això un el tapado, perquè primer concurs i ja ets un dels candidats a endur-te el trofeu de l'Ona Maresma.
4: Era un diamant en brut aquí darrere la taula.
1: ja veig, ja, et farem participar.
4: I ho he dit en castellà, eh?
1: Exacte, ui, poder... No,
2: quina
1: no
2: seria digues... la traducció, Marçal, de la frase feta aquesta? A veure, va, vinga, sorprèn-nos.
4: Mare de Déu, no ho sé.
0: Un diamant...
4: En brut, no, de fet, seria...
0: En brut, no? Sí. Un diamant ocult.
4: Poc polit.
0: Poc polit, m'agrada poc polit. Sí.
1: És una bona variant, eh?
4: Ets, però sóc un tio endreçat, eh? Poc polit, però un diamant poc polit, però endreçat.
5: Ets bruto, Marçal, o què? O no, no...
0: Bruto?
4: No, bueno, això ho hauria de dir la resta de mi, però jo diria que no ho sóc.
5: Vale.
1: Veurem, a veure si acaba perdent en Marçal i és molt bruto i poder l'haureu de deixar guanyar el proper concurs. Companys, anem a la següent paraula, a veure qui s'endú el següent punt, que la cosa està ajustada. Ens anem amb Orilla. Gemma Palet, presentadora i conductora de l'Ona Maresma. A veure, quina paraula tens?
0: És que, clar... Jo dic vora, clar, o sigui, jo li dic vora, per tant, no sé si és això.
1: Doncs, Gemma, tu li dius vora i es diu vora, per tant, un punt per premiar de mar. Molt bé, molt bé.
0: Clar, sí, la vora del mar, no?
1: Tinc aquí riba, vora, ribera i això és tot per calçades. Seríem...
5: Orilla, amu, començant amu, orilla.
1: Aquí no em surt, Dani, no? O sigui, no? Però pot ser, eh? No, poder sí, eh? No ho sé, ara ja et dic que no m'atreveixo...
5: És broma.
4: Una orilla és allò del nas.
1: Ah, borilla, és del nas. Ah, vale.
4: Els cigarros.
1: Sí. Bueno, això també podria ser una altra paraula, eh? Vale, companys, companyes, torno a fer un repàs. Així
0: no,
1: ja veieu...
0: no cal comptar.
3: No, jo estic amb la Gemma, eh? Si voleu no comptar, podem seguir, eh?
0: No cal comptar, perquè si jo porto dos, en Pratzavalls en porta dos. No?
1: Ah, bueno, dic perquè em d'ompli temps, no?
0: Ah, vale. Doncs no, si vols comptar, comptem.
1: No, pues passem a la següent paraula, vinga. La següent paraula és... borde.
0: Un altre cop?
1: Ai... L'he dit, aquesta?
0: Sí.
1: Ai, cert. Sort de la Gemma que estàs aquí a tot.
2: Vale. L'has dita, però pot tenir un altre significat, eh? També t'ho dic.
1: Ja ha sortit el debat, però com no el tinc aquí, no vull... Ai. Em vull curar en salut, passarem a la següent. Ai, mare de Déu, aquí ja em fa tornar boig, aquests concursos.
5: Jo en tinc una, si voleu, eh? Ara em poso...
0: Vale.
5: Vale? Fiambrera.
0: Tothom la sap, eh?
1: A veure, qui us surt el primer? Perquè jo ara m'he despistat i veig molts jors aquí
0: repetits.
1: A mi
0: em surt en Jordi Pratzavall.
3: Sí.
1: Jordi Pratzavall, a veure?
2: No hi ha en Jordi Duran, de tu company de Tordera, abans?
3: No, a mi em surt que jo ho he enviat després de tu.
2: Val, doncs a Carmanyola.
5: Exacte, molt bé, Jordi.
1: Molt bé. Sumarem... Sumem aquí o què? Sumem, no?
0: Vale, va.
5: Digue'm, sí.
1: Vinga, un puntet cap a Palafolls, doncs. Anem a la següent paraula. I parlem de... juerga. Sergi de Calella. Atenció, juerga, què ens en dius?
6: Em tiro un triple, però a veure, jo entenc que és festa, no? No ho sé.
0: Però hi ha una paraula més acurada.
1: Aquí sí, és una mica el que diu la Gemma. Hi ha una paraula com que s'adequa més. Et deixo... Estic jo teclejant, no patiu. Sí, no te la puc donar per bona, que ho he buscat aquí. Però bueno, està clar que té un significat molt similar. Passarem el rebot a Jordi Durant des de Tordera, que ha dit el següent joc.
3: En tinc dos, però diré Gresca.
1: Dius Gresca des de Tordera... I és correcte!
3: I era hora, home!
1: Molt bé, Jordi! Ens estrenem aquí al concurs i encara estàs a temps de guanyar.
3: Ui, a veure.
1: Així que veurem si amb la següent paraula es fa possible. Anem a la següent paraula. Parlem de... Matadero. Gemma Palet.
3: Buah, que ràpid ha anat la Gemma ara,
1: Uf, si és que aneu com bales, O sigui, he d'afilar aquí l'ull, que si veu hauré de demanar al bar. A veure, Gemma, Matadero, què ens dius?
0: Escorxador. No?
1: Correcte! Molt bé, Gemma! Sí, escorxador. Hòstia, no em fotis aquest baixón amb aquest yuhu. Ole, ara m'agrada. Aquí hem de posar-hi de la part. Molt bé, Gemma, et notifico que vas primera.
0: No notifiquis res, que això és amb la Hisenda.
1: Bueno, doncs tu, no t'ho notifico.
0: És broma. Sí. 3, no, ja, o...?
1: 3, correcte.
0: 3 puntets, molt bé, doncs m'ho apunto.
1: 1, 2, 3, exacte.
0: 1, 2, 3, encara em sobren 2 dits.
1: Sí, a veure si arribes a la mà completa o et quedes amb els 3 dits. Anem a la següent, aviso. La següent és una miqueta... Bueno, no dic res. La següent paraula és... Pavo.
0: Pavo?
1: Gemma Palet. Pavo a l'animal,
0: Ah, pavo. Gall dindi.
1: Molt bé. Anava a dir que aquesta era una miqueta més fàcil, però és que, clar, ja aquí el concurs d'avui és versió larga, per tant, el guanyador serà un just guanyador, Anem a la...
0: Si vols t'ajudo, Martí, que jo tinc algunes preparades.
1: Ah, com vulguis, o si vols passa-me-les per WhatsApp, així pots participar tu també, i vaig dient la següent, tu mateixa.
0: No, a veure
1: si no...
0: tu com vas tu de català i de barbarismes, què et sembla?
1: Vinga, som-hi.
5: Jo en tinc una, a veure si...
0: A veure, Dani, digues.
5: Anteojos.
0: Jo... Bueno, clar, no sé, no tinc el grup del WhatsApp. A veure... Oh. En Marçal ha escrit jo.
4: Pot ser a Clocalls? O a Cloculls, perdona.
5: No.
4: Ah!
1: No. Estava ben tirada,
4: Però això és el dels cavalls. És el dels cavalls, el que estàs dient tu? No.
0: No.
5: Andeus són...
0: Aquelles ulleres petites, no?
5: Exacte.
4: Ah, la de Cervantes, que em portava?
5: Sí.
4: Com aquelles que anaven en el pont enganxades?
5: Sí.
4: Les del Morfeu de Matrix?
5: Exacte.
4: Ah, doncs pues no ho sé.
0: Com es diu?
5: Binocles.
0: Ah,
1: pensar que això era prismàtics.
0: No.
1: Crec que sí,
5: prismàtics és llargavistes, no?
1: Ah, yeah. Bueno, no dic res, doncs.
5: No m'he de posar... Res. Però jo crec que són llargavistes.
1: A veure, deixa'm un moment.
5: M'he dit un triplet.
0: Està bé. No, està bé.
5: Busqueu binocle.
1: A veure, doncs sí, correcte, Dani.
5: Vale, és que m'ha vingut aquí, ara al cap. Ja està. I prismàtics són llargavistes, no? O no? Mm.
0: Doncs ni idea. No en tinc ni idea.
5: O igual prismàtic és correcte, no sé.
0: Home, a mi em sona que prismàtic és correcte, no?
1: Els binocles, posa, els binocles són coneguts també com a ullera de llarga vista o llarga vistes i prismàtics. És a dir, que jo crec que és correcte de totes les maneres, eh? Ara no ens hem ficat aquí rigorosos, però a primera instància sembla així.
5: Però vull dir, binocles no són llarga vista, eh? No és un llarga vista, eh? Vull dir...
1: Doncs això haurem après, mira, una cosa més apresa aquí a l'Ona Maresma. Jo, veus, Dani, aquesta...
5: Portava en Cervantes, que deia en Marçal, Cervantes i d'aquesta penya, saps allò?
0: En tinc una molt interessant, què us sembla?
1: Sí? Vinga, llença.
0: Corbata. Ai, perdoneu, no. Disculpeu, estava distreta, volia dir pajarita.
5: Hòstia. Ara m'ho dic, no...
0: A veure, què? Ningú s'anima, eh?
1: Dic sí. Una, però no, saps... crec
0: digues,
1: que no.
0: Digues, va. No cal, ja... Aquí, qui la sàpiga, no cal que passem pel WhatsApp.
5: No em ve el cap, ja... no em ve el cap, ara.
1: Ja set?
0: No.
3: I corbatí?
5: Papallona?
0: Molt bé!
3: Sí?
1: Ole!
0: Corbatí.
2: Carai! Ah, mira,
0: Panyal!
2: El corbatí no és la que és més curta que la corbata?
5: Exacte.
0: No. Crec que... Bueno, no ho sé, potser sí, però deixa'm que ho revisi. A veure, corbatí...
4: Existeix una corbata més curta? Com la,
0: no,
4: la corbata d'un jockey?
0: Em surt que és una pajarita, eh?
2: Doncs llavors és correcte.
0: Sí, a mi em surt que és correcte. Doncs va, papilla.
3: Ostres.
0: Aquí dieu jo, així, tal qual, de forma
5: potito,
0: així...
5: Potito.
0: No, Dani.
2: Jo de però petit li deien... Quasi. Li deien sopes, no?
0: No.
2: No?
0: Té un altre nom.
4: Papetlla.
0: Papetlla?
3: Clar, perquè
4: sona català, sona
3: puré?
4: Català.
3: Puré? No, no...
0: No, tampoc. Però aquesta és bona, eh? Martí, tens idea?
1: No, és que és com que em vol sonar molt, o sigui, però no em ve res.
4: La tinc. Farinetes?
0: Molt bé!
1: Oh, sí, que bona, que bona.
0: Molt bé, superbé. Doncs què fem? Fem una última o...
1: Ah, no
0: o
1: sé, jo ara ja he perdut el fil del concurs, el que tu manes, Gemma.
0: Doncs va, si voleu, anem a fer el repàs a la pregunta del dia i seguim avançant, molt bé. Ah, per cert, qui ha guanyat? Clar, al final ens hem perdut, no?
1: Tu has guanyat amb 4 punts, seguida de Palafolls amb 2 i en Marçal amb 2, també.
0: Ah, molt bé, molt bé, doncs gràcies. Perfecte, Martí, doncs com sempre ens escoltem amb aquest concurs la setmana que ve, que serà l'últim de la temporada, eh? Aquest concurs de barbarismes. Fins ara.
1: Adeu, fins ara.
0: Vinga, som-hi, repassem la pregunta del dia des de Malgrat. Què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
7: Doncs avui us estem preguntant si creieu que al Maresme les persones LGTBI+ poden mostrar-se tal com són amb normalitat. I teníem 3 opcions. La primera és sí, sense problemes, que l'ha votat el 50% de la nostra audiència. La segona opció, depèn del lloc, també l'ha votat un 50%. I l'última opció, que ha sigut la que ningú ha votat, que és encara no. Per
0: molt
7: tant,
0: bé.
7: Doncs està tot igualat.
0: Entre molt bé,
7: el sí,
0: Javi.
7: Sense problemes, i depèn del lloc.
0: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Avant, Sergi.
7: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
8: I que la neu és el sol.

Linària és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Etna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de Linaria arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

0: Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.
1: Farem-nos el següent tren.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre. El primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica, Linaria acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, eh? Com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint. De fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestar o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

En definitiva, l'Inaria representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop. Cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap

0: cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve, amb l'últim episodi de la temporada, i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial, que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: Final del programa d'avui dimarts. Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella, sobre una nova edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella, que arrencaran aquest dimecres 1 de juliol, és a dir, demà. Granyó ens explica com va néixer aquesta iniciativa, quins jocs i activitats complementàries s'hi duran a terme i també quin impacte tenen aquests esdeveniments a la vida social de la ciutat i també doncs, a l'activitat turística de Calella. Endavant, Sergi.
0: Molt bé, doncs avui parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Josep Maria, què tal, com estàs?
2: Molt bé, enfeinat, esperant les vacances, però aquí les vacances no són fins a l'agost. Fins al 31 de juliol estarem treballant i fent activitats.
0: Molt bé.
2: L'agost per descansar.
0: I la calor, què tal? Anar fent?
2: Bé, aquí per sort estàs fresquet aquí a l'Esplai, no? Però sí, el carrer sí. fa calor. A mi m'afecta sobretot el que és la humitat, no? La calor no massa, i el fred tampoc, però la humitat sí. Però bueno, ho resistim, som una generació forta.
0: Avui m'agradaria parlar amb tu sobre aquesta nova iniciativa. Bueno, nova no, perquè ja la porteu fent doncs, un temps, que són els Jocs d'Estiu. Sí. Parla'm una mica de com neix aquesta idea.
2: Vale. Bueno, aquesta idea va néixer en una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem el que és la Marató, les Olimpiades, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any pues, no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, pues, fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé. I és una iniciativa que va néixer de Martí Barrera, que nosaltres la vam agafar, i mira per on hi és la tercera, els tercers Jocs d'Estiu, perquè l'any que ve ja correspon a l'Olimpiada.
0: Correcte. Parla'm una mica de... Comencen demà els Jocs d'Estiu. Parla'm una mica d'aquest planning que teniu, quins esports o jocs fareu, si hi haurà quelcom complementari, com serien, no sé, actuacions o jocs extra. Parla'm una mica d'aquesta previsió.
2: Sí, perfecte. Mira, nosaltres, claro, fem uns jocs una mica a la nostra mida, perquè a vegades dius només es fan jocs esportius, es fa l'activitat esportiva i prou. No, nosaltres tenim que buscar també altres coses perquè la gent hi participi més, no? Lo qual aquests jocs estan repartits pel matí, una selecció de jocs adequats per la gent gran, i per la tarda, pues, no sé, diversió, i música, i ball, i menjar. També per no cansar la gent, també dintre d'aquest programa fem diferents varietats, no? Per exemple, dius, bueno, això començarà el dia 1, no? El dia 1, que és dimecres, perquè nosaltres sempre aquests jocs els fem entre l'1 i el 7 de juliol, caigui el que caigui, no? El dia que caigui. I el 7 de juliol és l'últim dia perquè també nosaltres som, potser, únics a Catalunya de fer les festes de Sant Fermín. Però, bueno, mira, per exemple, el dimecres dia 1, que és quan comencen, del matí fem activitats esportives, que en aquest cas, com que hi ha bastants apuntats i inscrits, fem petanca exclusivament al Passeig Puigverd. Durant tot el matí fem la petanca al Passeig Puigverd, no? Que, per cert, intervenen gens de diferents pobles, no? Des de Caldes de Malavella, o grups de millor de Sant Pol, Canet, etcètera, etcètera, no? I per la tarda fem... aquest dia fem pícnic. Què vol dir fer pícnic, no? Que em refereixo que la gent es porta el menjar. Vull dir, nosaltres muntem les taules i la gent es porta el menjar, es porta el beure, però vull dir que ens ho fem una mica en plan familiar. I també actua, també barregem de que actua gent d'aquí, per exemple, com que fem activitats, també els donem l'oportunitat que participin artísticament. I aquest dia, doncs, hi intervé les sardanes i les sevillanes. Faran com una exhibició, aproximadament d'una hora, tal i que qual. I a l'acabar aquesta exhibició, doncs, berenarem o menjarem el que hem portat i després ja ball en professional, vull dir, dir que aquí, en aquest cas, vindrà un tal Jordi Vila, un cantant, i farem ball doncs, fins a les 9 o les 10 de la nit. Quan... El dia... Sí.
0: No, és per comentar-te, bàsicament, que almenys el nom de l'activitat, que es diu Jocs d'Estiu, entenc que hi ha una cosa que ara m'acabes d'explicar què feu més els altres dies, però el que sí que et volia preguntar és, clar, el mencionar Jocs d'Estiu és una activitat, un cicle que es fa a l'estiu, clar, no us preocupa el concepte de la calor, que és algo que, bueno, que la gent doncs, li està preocupant molt, no? Que el fet de fer activitat a l'aire lliure, la calor pugui ser algo perjudicial?
2: Sí, el que hem procurat també és intentar fer-ho en puestos amb els que la calor sigui més suportable, no? Quasi totes les activitats es fan al Passeig Puigverd. L'any passat es feien també a la plaça Catalunya, però la plaça Catalunya sí que potser hi ha més graus, en aquest sentit, no? Perquè hi ha menys ombra, no? Aquí ho fem la majoria al Passeig Puigverd. Sí, fem alguna altra activitat també a lo que és al pavelló, i algo que fem també a lo que és a la fàbrica Llobet, no? Però la gran majoria d'això els fem al Passeig Puigverd. I és increïble, no? Passeig Puigverd, vull dir, fer les coses, perquè ho fem davant del monument a la Sardana, no? L'ombra que produeixen els plataners en baixa la temperatura 3 o 4 graus, no?
0: Sí, tant.
2: A més, claro, ens hidratarem, tal i que igual, i no fem esports d'esforç, no? Ja n'hem eliminat alguns, com pot ser, a lo millor, atletisme, etc., perquè a lo millor requeria un esforç una mica més fora de lo normal. Ja busquem una mica d'esports que siguin bastant tranquils, com pot ser la petanca, o com pot ser les bitlles, o com pot ser els jocs de taula. Per què? Perquè d'alguna forma tampoc puguem suportar millor la calor.
0: De fet, el Passeig Manuel Puigverd jo diria que té una aura màgica, no? Perquè a l'estiu no fa tanta calor, perquè passa, a més, un airet, no? Que dona molt de gust. Demanaria si pots seguir explicant-me una mica aquesta programació que teniu d'una manera més resumida, perquè si no el temps, Josep Maria, se'ns pilla a sobre.
2: Passa, no? Vale. Mira, el dijous, que és el dia 2 del 7, també, aquí també és Passeig Puigverd i Tomàs Claramunt, que fem les Villes Catalanes. I també fem pícnic, amb el que la gent porta el menjar, i després participa Ball en Línia i també Mamma Mia, que és una cantant, a l'hora del ball. Ens anem el divendres. El divendres ja comencen les revetlles, no? La revetlla vol dir que hi haurà un servei de bar i de restaurant, Aquí hi haurà tiramarc, darts, tenis taula es fa a la fàbrica Llobet, i també hi ha una participació interior de musical Vora Mar, i després també fem ball amb Mari Muñoz, Vull dir que tot això acaba amb ball. Després, els dissabtes només tenim participació pel matí al pavelló municipal, que ens l'ha cedit també l'Ajuntament, amb el que hi ha un campionat de Newcom entre diferents poblacions. A la tarda no hi ha res perquè coincideix amb altres activitats. Nosaltres tornem a iniciar les activitats esportives el dilluns dia 6, no? Amb el que hi haurà doncs, dominó, escac, Rumi, també hi ha el Passeig Puigverd, i després per la tarda hi ha Revetlla, amb una exhibició de dansa del ventre i també la participació d'un cantant que és Sergi Bullic. O sigui, com pots comprovar, tot acaba amb música i ball. I l'últim dia, que és el dimarts 7 del 7, aquí farem l'entrega de premis, farem també una Revetlla, amb el que hi haurà un servei de bar i restaurant, i després celebrarem Sant Fermín amb un encierro, hi haurà un toro, no és veritat, lògicament, no? Un toro, i després farem el ball amb Sònia. Ja serà la despedida del que són els Jocs d'Estiu amb una gran revetlla fins a altes hores de la madrugada, de la matinada.
0: Clar, això és una activitat dedicada a la gent gran, però entenc que tothom és benvingut aquí, és a dir, que qui vulgui apropar-s'hi, doncs també pot donar suport.
2: Sí, no, perquè la venda del que són els tíquets pel beure i pel menjar seran venda lliure i al mateix preu. No marquem diferències entre gent que sigui sòcia de Calella Marxa o de l'Esplai, sinó que podrà intervindre tothom. Això ho permet també fer el Passeig Puigverd. Això hem intentat fer aquesta apertura a gent de que no sigui integrada en aquestes dues associacions fora del Passeig Puigverd. Però el Passeig Puigverd és fantàstic perquè és una zona de pas. entens? I els estrangers donen una volta, veuen ambient, passen per allà, s'animen, es contagien d'aquesta alegria i s'incorporin. I hi ha un percentatge cada vegada més elevat de gent que participa de la nostra festa. Imagina't que per mi,
0: Creus que això és una oportunitat per incrementar el turisme aquí a Calella, que vingui gent de fora doncs, a conèixer la ciutat?
2: Per supost que sí, eh? Vull dir, jo em llançaria en aquest sentit de que està molt bé les iniciatives que hi ha d'esport de joventut i de joves, però vull dir, el que nosaltres puguem aconseguir que cada vegada vingui gent de mitjana edat o gent gran a participar de les nostres festes és bo pel poble, perquè a més econòmicament gastem més la gent gran que no la joventut, no? Perquè potser no tenen el poder econòmic que pugui tindre més aviat la gent gran. No? Lògicament, això potencia el turisme i potència moltes coses. A més, que sabem el que la gent gran desitja, no? Menjar, passar-ho bé, oblidar-se dels seus problemes, fer-ho a l'aire lliure, i aleshores que nosaltres ja ho fem, que ja són les 7, les 8, les 9, ja tampoc no fa la calor que fa al migdia.
0: Molt bé, doncs, Josep Maria, que vagi molt bé, molta sort amb aquests jocs d'estiu, una mica panem et circenses, no? Allò que feien a Roma, no? De sí? Festa i menjar, doncs, aquests 7 dies, que doncs vagin molt bé, que siguin, bueno, que us ho passeu molt bé tots, que gaudiu d'aquests jocs i que, bueno, que tingueu un gran ambient.
2: Gràcies, jo pues, repeteixo, invitem a tothom que vulgui vindre, tant al matí si vol practicar l'esport i per la tarda si vol participar de la nostra festa. De l'1 al 7 de juliol, exceptuant el diumenge que hi ha altres activitats no organitzades per nosaltres, estan invitats a que vinguin i participin amb nosaltres.
1: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Tornem demà. Que passeu una bona tarda. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
3: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
2: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en dos viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil, amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic, que es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company. Que sonreír es salud.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
10: Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer.
9: No esperis, aprema play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
3: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no?, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
2: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
3: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
2: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
3: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
0: al final, el boca orella, no?
3: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
2: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
3: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
2: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
3: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
2: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
3: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
2: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
3: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és lo antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
2: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
3: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
0: Així que de moment no ho és res
3: de ningú. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
2: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
3: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient: si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
2: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats a la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. Carles Carré ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. Us podeu informar a través de l'oficina d'habitatge de Tordera, la Jennifer Jans, regidora d'habitatge.
3: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers, és a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
1: Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Ens parla de la programació del Casal de Joves la Sònia Oliva.
4: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
1: La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. Serà a partir de les 7 de la tarda. I l'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes durant aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçat a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca, en conjunt, però en general doncs, amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... Bé, veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec, molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Paraules habitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
8: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
9: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules. paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
8: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
9: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
8: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
9: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, esclar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, és clar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
8: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
9: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana et sembla que no és el mateix, quan en realitat en molts casos en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. És una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
8: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
9: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
8: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
9: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaire, no? Sobre on es fa un muntatge. Però, en canvi, aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara, arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que bé que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
8: La xarxa Més podcast.
6: La pregunta Termcat.
8: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat, a qui li devem aquest Paraules Habitables. La respon el seu director, el Jordi Bové, i la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
10: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
8: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
10: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
6: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Paraules Habitables.
7: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
6: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
8: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
11: Totes les posicions de jugador o jugadora sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter i la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els adjectius que concorden. Recordo que això vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no, parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, i el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra, pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem a un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra en va. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? Vull dir, el cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que han tirat la porta a terra.
8: Però com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió sobretot de gèneres, oi, Joan?
11: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no?, el que ens ha comportat a tots, veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i, per tant, el que fa és adaptar-se a les realitats.
8: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i, sobretot, de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
11: Se m'ha acudit el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim. Llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors des de l'any passat ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com podem dir en català.
12: Segons pel final, estem perdent d'un punt, però tenim dos tirs lliures.
8: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
13: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? I per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir, ho utilitzem a les Transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mata el vol.
8: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
11: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a això, la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio, i així el Tramcat al final va normalitzar fer un mat al vol. Que a mi sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, anomenant el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte, de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora, ni al revés, que se n'hagi agafar-ne cap de fora, no? És que ha de jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques van separar una mica com van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi hi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica de port, i per això en castellà fan deporte i en portuguès de Portugal també.
6: La pregunta a Termcat.
8: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
10: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per, doncs, saber primer quin és l'ús que té, i clar que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres, i l'altre, que sigui un terme, doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà, doncs, més ressò, que, i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu, doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
6: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
0: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
3: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
0: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
3: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tú quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'han fet, s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua, ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure-ho també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara, doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que, en el cas del sushi conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta a TermCat.
0: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sense falta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
4: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser la Xina o el Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat. No? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però llavors quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys en l'alta recerca.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. Xarxes socials.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, com és habitual després dels plens de l'Ajuntament de Tordera. Reunim uns dies després els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que s'hi van tractar en el darrer ple, en aquest cas del mes de juny, un ple que comptava amb 9 punts en l'ordre del dia. Novament un ple molt tècnic, amb punts que tothom va aprovar per unanimitat, com per exemple la fixació de les festes locals del 2027, que seran, ja podem avançar-ho, Sant Ponç i Sant Bartomeu, com és habitual, els dies 11 de maig i 24 d'agost, però es van tractar altres temes que avui podem parlar amb en Pere García de Junts, que avui ens acompanya. Benvingut, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: La Marta Paset, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà, bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
0: Avui en Rafa Delgado, Partit Socialista, benvingut, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència dels regidors de Més Tordera, que avui tenen un acte referent a la seva regidoria. També ha disculpat la seva presència per motius laborals al regidor Salvador Giral d'En Comú Podem, i dels regidors de Vox no en tenim constància, esperem que es puguin incorporar en els propers minuts. Com deia, un ple del mes de juny, purament tècnic, amb molts temes de l'àrea d'Hisenda, tècnics, aquesta fixació de les festes locals i també aquest reglament de fons d'acció social, un tema purament també intern, regidor Pere García, que com que és regidor de Recursos Humans, aprofitem per recordar que és un fons dirigit al personal de l'Ajuntament, no? No sé què, aquest tràmit que s'aprovava.
1: Sí, es tracta d'una de les propostes que té l'Ajuntament de Tordera de cara als seus treballadors, i ens semblava que era important poder-ho tenir més actualitzat del que teníem, no? Perquè el conveni que hi ha dels treballadors de l'Ajuntament ja té uns quants anys, i els supòsits i les situacions i les necessitats dels treballadors també han anat canviant. Llavors, arrel de diferents propostes d'aquests anys de mandat i de les converses amb el comitè, doncs vam creure oportú que era un tema que era fàcil que ens poguéssim entendre, perquè hi ha aquesta voluntat, no, al final, de poder dedicar una part del pressupost al benestar, al tema de socials i educatius, doncs, que són despeses que generen els treballadors, i per tant, doncs, ha sigut això, unes reunions amb el comitè i la junta de personal, doncs, de debatre quines propostes, què podíem incloure i què no, i per tant el portem a aprovació per ple com a reglament que toca.
0: Molt bé, un punt que tots els partits evidentment van votar a favor després del consens arribat amb els treballadors. I Esquerra Republicana i En Comú Podem presentaven una moció regidora per un sistema de cures digne i universal. Quin era l'objectiu d'aquesta moció?
2: Sí, l'objectiu, bàsicament aquesta moció també, penso que val la pena dir-ho, no? És d'una demanda que ens arriba d'una plataforma que es diu Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna. És una, no?, que el que estan treballant és això, no?, que des de l'Estat i des de la Generalitat, doncs, s'impulsin les mesures que calen perquè, doncs, el sistema de cures que hi ha actualment, no?, ara perquè la gent ens entengui, el que és el servei d'atenció domiciliària, tot el tema de la dependència, no?, doncs, que es faci, doncs, d'una manera més àgil i que d'alguna manera, doncs, es reconegui, no?, tota la feina que hi ha en l'entorn de les cures, també de les persones cuidadores, que moltes vegades són persones professionals, però també de l'entorn familiar, no?, que han de deixar moltes vegades de banda la seva feina per dedicar-se, no?, a la cura dels seus familiars, no?, doncs que impulsar d'alguna manera, doncs, que hi hagin mesures noves, no?, i començar a canviar, doncs, aquest sistema, perquè al final el que volem és un sistema que posi les persones al centre, que puguin tenir, doncs, una autonomia i una vida plena, com més llarg sigui el seu període d'estança a casa, millor, no?, que no pas amb uns recursos assistencials. Però clar, per fer tot això cal canviar el sistema, cal canviar la mirada del que s'està fent fins ara, i calen recursos, bàsicament és això, no?, el que es demana. I la finalitat de la moció és això, no?, d'instar, doncs, al departament, instar també a l'Estat, a que posi els recursos que es necessiten necessiten, que es comencin a reduir doncs, totes aquestes llistes d'espera que hi ha ara, no? Perquè per tenir doncs, l'informe de dependència i poder accedir als recursos necessaris, hi ha unes llistes d'espera inacabables, també no? Per el fet de el reconeixement de la discapacitat, que també això no? Et porta a poder tenir doncs, unes ajudes i uns reconeixements per aquella persona, doncs hi ha unes cues interminables i per tant doncs, cal posar-hi remei amb tot això, vull dir que no només és una sola cosa, sinó que és bastant extens i complexa. Sí que el mateix dia del ple val a dir que feia un dia que vam saber que es havia aprovat a nivell estatal un reial decret amb mesures extraordinàries que serien efectives a partir de l'1 del juliol, per tant, a partir de demà, cosa que també doncs, ens felicitem doncs, que sigui així, i vam saber doncs, que per primer cop l'Estat assumiria el 50% de la despesa en l'àmbit de les cures, s'aniria fent de manera progressiva, però és una de les reivindicacions que la mateixa funció proposava, no? Per tant, crec que estem ben encaminats, però clar, el canvi de sistema, doncs hem de canviar, no?, un paradigma que no serà fàcil, però que penso que hem d'anar cap aquí, no?
0: Regidor Delgado, la regidora Toni García va explicar la feina que s'està fent a Tordera en tot aquest àmbit, no?
3: Sí, és que, bueno, la realitat va evolucionant i nosaltres hem d'evolucionar amb ella. Quan es va instaurar tot el sistema amb la llei de la dependència, d'atenció a les persones, de tot un sistema que era un dels pilars de l'estat del benestar, afrontàvem una situació que era en el seu moment innovador i que ha donat suport a moltes persones, però ara tenim un nivell de dependència, un nivell de necessitats de cura i d'atenció molt més complexa i que ha d'abastar a un nombre molt més important de persones. Per això, precisament ara, com comentava la regidora, l'observació de la realitat indica unes línies de treball i una d'elles era la millora del finançament, com ja s'ha fet des del govern de la Generalitat, també s'hi està treballant de valent en aquest àmbit per agilitzar tota la tramitació, per poder donar aquesta atenció, i des de l'Ajuntament de Tordera doncs també s'ha fet un esforç molt important, per exemple en el servei d'atenció domiciliària el pressupost ha passat de 250.000 a 350.000 euros. S'ha reforçat l'equip de dependència ampliant de 2 a 3 tècniques especialitzades i s'ha signat un conveni amb Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment dels programes d'atenció. Aviam, és un esforç que s'ha de fer, però s'ha de fer de manera continuada, metòdica, seguint la realitat i des de la responsabilitat de les diferents administracions, que els ajuntaments som la primera línia, però també hem de tenir el suport de Generalitat, que el tenim, i del govern de l'Estat, que també el tenim en aquest cas amb aquestes mesures, perquè no és un problema, és una situació. La dependència s'ha de considerar com una realitat a la qual hem de donar respostes efectives per les persones que estan en aquesta situació, però sobretot també per tot l'entorn, perquè les persones que ho necessiten puguin estar bé, però també el seu entorn familiar, professional, de la gent que hi treballa, i crear aquest context de solidaritat i atenció de qualitat digna.
0: Pere.
1: Sí, en aquest sentit, a veure, es va quedar clar que tots hi estàvem d'acord i que, evidentment, tots el que volem és poder-nos fer-nos gran de manera digna, que ens puguin atendre com ens mereixem, no? I disposar dels recursos per fer-ho. Per tant, aquest canvi de mirada i d'entendre doncs, que cada cop tenim una població més envellida, però que a la vegada també pot ser mantenir-se de manera autònoma, no? Doncs s'ha d'anar trobant aquest equilibri i en aquest sentit doncs penso que és bo que apostem per aquest canvi de mirada. En aquest sentit també afegir, no?, que des de l'Ajuntament se'ns va proposar la idea aquesta de les OACs mòbils, no?, de la Generalitat, per poder tenir aquestes oficines de la Generalitat en el nostre municipi, i evidentment va ser una proposta que vam rebre amb els braços ben oberts, no?, perquè a vegades hi ha dificultats per a les persones que viuen a Tordera doncs, de desplaçar-se a una oficina de la Generalitat, I alguns d'aquests tràmits relacionats amb la dependència doncs es poden fer des d'aquestes oficines que tindrem un cop al mes en el nostre municipi. Per tant, això també és una cosa bona.
2: Sí. Per afegir més coses, perquè com que tampoc no tenim masses més temes, no?, a tocar, quan aquest reial decret que es comença a implementar demà, i que dèiem, no?, que l'Estat assumiria per primer cop la meitat de la despesa, sí que sabem que a Catalunya arribaran finalment 567 milions. Ara haurem de veure, no?, com la Generalitat prioritza o distribueix aquests diners en funció, doncs, de tots els programes que hi han desplegats en aquest sentit. En Pere també ho ha dit, al final ens trobem una situació que no considero que hagi sigut de inacció dels governs que hi ha hagut fins ara, sinó també per l'envelliment de la població. Al final tenim una població molt envellida i cada vegada veiem realitats diferents i que les dinàmiques van canviant, i el que hem de fer és anar-nos adaptant a les noves dinàmiques i a les noves demandes que requereix la població, perquè al final moltes vegades no parlem de despesa, però jo aquí en tot cas parlaria d'invertir en persones, perquè el que estem fent en aquest cas és invertir en persones. Vull dir que què més lloable, no?, o què més noble que destinar recursos públics per cuidar les persones. És que al final, i això moltes vegades ens n'hem oblidat i ho hem de reivindicar, perquè sembla que quan parlem de serveis socials en general, no?, és com una cosa allò, no?, que queden allà. Escolta'm, estem parlant de persones, de dignificar les persones i que tinguin les cures que necessiten, no? Per tant, penso que és molt important en aquest sentit. També m'agradaria avançar que precisament demà tenim a Mataró, que ens han convocat des del departament, a la presentació del Pla Cura. Sí que és cert que ens van fer una presentació prèvia una mica telemàtica, que el Pla Cura, doncs, vol ser aquest pla de xoc, no?, que impulsa la Generalitat per mirar de reduir, doncs, les llistes d'espera, no?, posant més mitjans i més professionals, ni que sigui per un determinat període de temps, però de dir, mira, va, fem neta, però clar, un pla de xoc té un termini, però el que volem és que un cop hagin fet net d'alguna manera d'aquestes llistes d'espera i tot plegat, però que se segueixi, no?, produint, no?, que seguim, doncs, intentant, doncs, impulsar polítiques. I per això també el sentit d'aquesta moció de dir, escolta'm, ja sabem que ho fareu i que intentareu fer-ho, però no us oblideu, perquè al final els municipis el que requereixen és d'aquesta mà estesa per part de les institucions supramunicipals.
0: Suposo que s'haurà d'anar seguint, perquè aquesta dotació econòmica anunciada s'haurà de veure si és suficient o no. Aquí entenc que s'ha de fer un seguiment i una valoració, no?, en aquest sentit.
3: No, sí, és evident. Les aplicacions pressupostàries després s'han d'executar. Ens consta que és una prioritat, que s'hi està treballant no només en aconseguir els recursos, sinó, sobretot, en resoldre les necessitats que hi ha. S'està pensant en les persones, perquè aquesta és una qüestió que evoluciona en el temps, no només en un augment del nombre de persones que poden requerir atenció, sinó també en la tipologia i en el tipus d'atenció, que pot ser ja no només d'atenció de cures, pot ser d'atenció psicosocial. Tenim temes que ja no són qüestions físiques o sanitàries, sinó també és la solitud, és l'atenció, la socialització, les activitats. Estem parlant d'un àmbit molt més ample i que va evolucionant amb el temps, i nosaltres com a administració hem d'estar molt atents per donar respostes a aquestes noves necessitats.
0: Hem de dir que en el ple es va fer lectura també d'un manifest abans de començar, de suport al col·lectiu LGTBIQ+, i en contra dels actes de discriminació que pateix encara aquest col·lectiu, malauradament. M'agradaria plantejar-los, aprofitant la lectura d'aquest manifest, si consideren que a Tordera es fan prou polítiques en aquest sentit, de suport al col·lectiu, de lluitar contra les discriminacions. Explicar una miqueta quin és el posicionament de l'Ajuntament, si es pot fer més, què s'està fent actualment respecte a aquest col·lectiu. Pere, vinga.
1: Sí, arrenco, doncs. A veure, accions que es fan al llarg dels anys, no?, també s'han anat consolidant algunes de les propostes que es van fer, com ja pot ser la celebració dels dies commemoratius, no?, però és cert que aquesta qüestió és una qüestió de fons, que no es pot treballar només en dies puntuals i que cal ampliar aquesta mirada en tot allò que es fa, no? Des del meu punt de vista, no? Des del punt de vista de Junts, no? És unes accions que mai n'hi ha prou, no? Des del nostre posicionament seria una mica aquest, no? Que sempre que es poden fer accions, sempre es pot ampliar la mirada, et pots obrir a altres àrees, no? Perquè sobretot això es treballa, no? Des de l'àrea d'igualtat, però és cert que és una àrea que ha de ser present en totes les altres. No podem entendre l'esport sense parlar des d'aquest tema, no? I això sí que és una de les tasques, que és un repte, jo penso, que hem de saber afrontar, que hem de debatre, que hem de posar sobre la taula, perquè hi ha feina per fer, hi ha camí a recórrer en aquest sentit, sobretot perquè aquelles persones de Tordera que formen part d'aquests col·lectius trobin espais i referents en el nostre municipi propers i que s'hi sentin reconeguts i creïn també doncs, aquests espais segurs que moltes vegades ens reclamen.
0: Rafa.
3: Sí, aviam, la igualtat, la lluita contra la discriminació, la visibilització, la defensa d'uns valors que són comuns, no tant políticament d'un partit o d'altre, sinó d'un sentit social, en un sentit positiu i ample, inclusiu, i també extensiu a la resta de la ciutadania. La regidoria d'igualtat treballa transversalment, doncs hi ha elements de visualització, de celebració d'actes, però també hi ha un treball de donar a la resta de regidories aquest suport, aquest assessorament i aquesta visibilitat en accions petites que transcendeixen un acte concret, perquè és una qüestió que no és estrictament política, sinó que és de conscienciació i participació de tothom.
2: Jo en aquest cas seré més crítica des de la meva perspectiva i també com a consellera d'Igualtat que em toca en aquest cas. Parlem de transversalitat i està clar que la igualtat és un terme transversal i que aquestes polítiques s'han de notar, s'han de tenir presència en totes les altres regidories. I aquí, en aquest cas, doncs nosaltres ho trobem a faltar. És cert que es va crear la regidoria d'Igualtat, recordo, perquè nosaltres ho vàrem impulsar a través d'una moció, però després veiem que no hi ha accions transversals com a tal, perquè si no, l'altre dia mateix denunciàvem en el ple, no? I no m'estic ara referint només amb el tema LGTB, que en tot cas ja ho tocaré més endavant, eh? Estic parlant en termes d'igualtat a nivell general, no? Com és que el repertori, no? El cartell de Festa Major, bàsicament només hi ha dues dones i 30 i pico d'homes, no? Com és que la programació del Casal de Joves només hi ha homes representats, no? Per tant, això vol dir que alguna cosa està fallant en aquesta regidoria. Nosaltres hem demanat també moltíssimes vegades que es fes un pressupost des de la perspectiva de gènere. Això no ho hem aconseguit encara, quan sabem que des de Diputació de Barcelona sí que s'estan treballant les ordenances en perspectiva de gènere. Per tant, més enllà de les commemoracions dels dies internacionals, que és obvi que s'han de fer, jo sí que des d'aquest punt de vista trobo a faltar polítiques efectives en termes d'igualtat i en termes LGTBI també. I ara, recordo, mireu, precisament aquest dijous celebrarem l'acte d'entrega de premis de la 6è concurs de relats de temàtica LGTBI del Consell Comarcal, que l'any passat, si recordeu, el van fer a Tordera. L'any passat el van fer a Tordera i vàrem tenir convidats a dos joves torderencs del col·lectiu que en el seu discurs van reivindicar la falta de polítiques efectives des de l'Ajuntament de Tordera per al seu col·lectiu. Per tant, alguna cosa no s'està fent bé des de l'Ajuntament. Aviam, ja ho arreglarem, però tal com està ara la regidoria d'Igualtat, penso que de moment no hi ha la capacitat. Com pot ser que el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Tordera estigui caducat des del 2021 i es va crear la regidoria d'Igualtat posterior i no s'ha fet res? Per tant, trobo mancances importants. No hi ha hagut una programació del Dia de l'Orgull com a tal amb actes referents en aquest, com hem vist en altres municipis, no? Per tant, doncs, jo en aquest cas sóc més crítica.
0: Per al·lusions, no sé si en Rafa vol contestar o en Pere.
3: Aviam, en tot cas, el tema del Pla d'Igualtat és un tema que que és una qüestió que en dates no és la correcta, però és una mica en posterior, però sí que és cert que s'ha de treballar. I en el tema dels actes, ja ho he dit, els actes són una cosa, el treball transversal és una altra, la col·laboració entre regidories sempre és millorable, però aquesta voluntat de treball transversal tant amb el col·lectiu LGTBI, però sobretot amb una visió d'igualtat inclusiva, i en aquesta visió d'anar més enllà cada dia una mica més, en col·laboració entre tots, aquesta sí que hi és.
2: Sí, jo no dic que la voluntat no hi sigui, però és molt difícil fer aquesta feina transversal, no? Perquè al final és posar-nos, el que dèiem, no? Les ulleres liles, no? Amb totes les propostes que es tiren endavant, revisant inclús també les bases dels plecs de condicions, etc etc. És molt difícil això aplicar-ho si no tenim un tècnic referent, un tècnic o tècnica referent d'igualtat, que ens revisi, no? Aquesta. Llavors, bueno, voluntat no dic que no hi sigui, però els fets són els que són. I ara com ara, i ja us dic, aprofitant, bueno, o des de la visió aquesta que tinc també de l'àmbit comarcal, sé, no?, polítiques que s'estan fent amb altres ajuntaments, la veritat és que n'hi ha uns quants que ens passen la mà per la cara, i a mi no m'agrada, no?, quan veig que el meu municipi, en aquest sentit, doncs no està a on jo crec que hauria d'estar.
0: Suposo que és això que deia en Pere abans, no? que hi ha molt camí per recórrer, no? Encara.
2: Molt, en aquest cas, molt.
0: Bé, poca cosa més. Hem de dir que el ple va comptar amb aquests punts en l'ordre del dia i que bé, doncs que poques coses
2: avui poques se'ns coses ha quedat més curt,
0: es va comunicar. El que sí que ja podem avançar, i si els sembla ho avancem a l'audiència, que de cara al proper ple es començarà a desencallar el tema de la licitació del que és el servei d'escombraries. Ens ho avançava a micro tancat el regidor Pere García, i és bo, doncs, que la gent sàpiga que el procés està ja a punt ja de desencallar-se, que portem molts anys sí. parlant-ne, no? El regidor, el proper ple, què es presentarà?
1: Bueno, en aquest sentit, és cert que al llarg d'aquests anys hem anat treballant en aquests plecs, no?, que ja fa temps que necessita el municipi, i evidentment això ha d'anar acompanyat d'una ordenança reguladora del servei, de com s'ha de tractar els residus que generem, i quin tipus de servei volem donar a la població, i també a l'ús de la deixalleria com volem que sigui. Això serà un dels temes de debat en el proper ple, i un pas previ, doncs, a l'inici d'aquesta licitació que hem de poder desencallar d'una vegada per totes.
0: Suposo que ho estan esperant. Anem cantaretes, sobretot des de l'oposició, quan han criticat.
1: Des de la ciutadania, sí, en general. No, és una demanda dels ciutadans, que clar, hem de donar-hi resposta i un
2: esperant.
1: Compromís.
2: Sí, des del 2019, que jo vaig entrar com a regidora, que ho estic esperant. Per tant, doncs, a tots, a veure, sí, el que ara comentava més també, volem veure les bases de la licitació per veure, no?, com es prestarà aquests serveis, no?, i les condicions. I en tot cas, doncs, llavors, si considerem fer-hi alguna aportació o alguna cosa, doncs ja ho direm.
0: Molt bé, ho deixem aquí. Avui pocs temes, la següent tertúlia serà molt més densa. Gràcies, Rafa, Pere, Marta.
2: Gràcies.
0: Fins a la
2: propera.
1: Merci.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats de la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. Escoltem Carles Carrer.
5: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat, i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
0: Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys, el tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
6: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix, i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
0: La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa a les 7 de la tarda i tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Sònia Oliva, dinamitzadora del Casal.
7: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
0: L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçats a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la selva, on no descartem algun xàfec molt més resistent residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
0: Informatiu que completarem amb espais com el Tordera en directe i les píndoles de salut amb la col·laboració dels professionals del CAP de l'Ambulatori de Tordera. Comencem l'informatiu.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat del centre. El director Carles Carré ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment dels alumnes del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'una xifra habitual d'un o dos casos a 7 enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordenencs. Escoltem a Carles Carré.
1: Valorant una mica els resultats de les proves de les PAU, el que sí hem vist és que les notes han estat de mitjana força més baixes que en altres cursos. També hem tingut un percentatge de suspesos més elevat que la resta d'anys. En total hi ha hagut uns 7 suspesos, que normalment sempre estàvem entre 1 i 2. I en algunes matèries en concret hi ha hagut unes baixades molt, molt grans de notes, com podria ser les matemàtiques, que la mitjana de Catalunya ja ha sigut fins i tot suspesa. Ha sigut una mitjana d'un 4,1 a Catalunya. I en el nostre centre això també ho hem vist, repercutit amb els resultats finals.
0: Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària.
1: Amb aquest aspecte, una mica decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat. És a dir, dona la sensació que les universitats van una mica per lliure i no parlen prou amb els docents de secundària, que som nosaltres qui tenim en els alumnes i realment no veiem el seu funcionament, les seves necessitats, les maneres d'aprenentatge més idònies per ells, etc. Anirem treballant i esperar que el curs vinent torni a anar bé com va normalment.
0: El centre ha confirmat, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixada de resultats no és un fenomen aïllat a Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida per la majoria de centres educatius aquest curs. Oberta fins al 10 de juliol, la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.000 euros l'any i pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 en cas que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu de lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà un mínim de 250 euros. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
2: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell és una de les coses que volien modificar, així com per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
0: El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també us podeu adreçar per més informació a l'oficina local d'habitatge d'aquí Tordera.

0: La cultura musical pren protagonisme avui a Tordera amb la celebració d'una mostra de cant centrada en cançons de grans musicals. L'esdeveniment tindrà lloc a la Biblioteca de Tordera a partir de les 7 de la tarda. La ballada promet ser una nit de música i emoció on s'interpretaran temes icònics de produccions tan reconegudes com Els Miserables, Mamma Mia, Pirates o musical, El Rei León, Priscila, Reina del Desierto i Maricel. L'accés a l'espectacle és gratuït, lliure per tots els assistents. A més, l'organització ha previst un detall especial per al públic que podrà gaudir d'una copa de cava gratuïta. L'activitat està organitzada per les entitats Pere Cot i Set de Dansa amb la col·laboració de la Biblioteca i l'Ajuntament de Tordera. I les nits d'estiu, al Casal de Joves tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament i el Casal presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obert a tothom, monòlegs i concerts per al públic general els dimarts de juliol a les 9 del vespre. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de tordarencs i tordarenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Oliva explica que l'objectiu de l'activitat és atraure públic jove i de totes les edats.
1: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt bonica i xula d'atraure's.
0: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera. L'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà lectura del manifest LGTBIQ+. Tot plegat serà presentat per en Pau Torner.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera llança una forta campanya per impulsar i consolidar la seva secció femenina des de la base fins als equips sèniors. L'entitat fa una crida exclusiva a totes les edats, demostrant la voluntat de crear una comunitat esportiva femenina transversal i arrelada al municipi. Les sessions preparatòries d'aquest estiu estan obertes a tothom i es reparteixen entre el pavelló dels Països Catalans i la pista de Sant Andreu. El club ha establert els següents horaris segons les franges d'edat. Per l'equip sènior, els entrenaments es duen a terme els dilluns a les 8 de la tarda al pavelló dels Països Catalans i els dimecres a les 8 a Sant Andreu. Les categories infantil, cadet i juvenil, les sessions preparatòries tindran lloc els dilluns a 5:45 al pavelló dels Països Catalans i el dijous també a 5:45 a la pista de Sant Andreu. Aquesta iniciativa suposa una gran oportunitat per totes aquelles noies i dones de la zona que vulguin iniciar-se en aquest esport o continuar la seva trajectòria en un club que aposta fermament per la igualtat i el creixement de la base femenina al municipi.

0: El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera, tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des de que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això, el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Polo.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja mor 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'anuari de l'educació 2026 que compleix 20 anys de trajectòria. És crònica d'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'anuari.
4: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i

aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la Selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general, per tant, una situació tranquil·la, també pel que fa a la situació marítima, que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui, fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta a l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, i podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valors de rigorós estiu.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem nova edició del Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a l'illa, gairebé a les portes de Barcelona, per parlar amb la Teresa Pera, que justament viu al costat de la ràdio. Hola, Teresa, què tal?
1: Hola, bona tarda, Albert, què tal?
0: Bé, avui hem vingut a conèixer-te tu de manera, no sé si professional o no, perquè la pregunta inicial que et volíem fer és quan tu coneixes algú o algú se't presenta i et pregunten a què et dediques, tu què els expliques?
1: Bueno, és una pregunta divertida que et fan perquè tu dius, soc artista o soc pintora o em dedico al món de l'art, i aleshores normalment la pregunta següent és, bueno, però amb què et guanyes la vida? I és una pregunta bastant, no sé, normal i que estem acostumats a respondre-la, doncs mira, com puc, no? Perquè al final has de fer normalment diverses coses per sostenir aquest tipus de vida. Però bé, m'agrada respondre que em dedico al món de l'art, que sóc pintora i que faig treball artístic.
0: Et dediques al que t'agrada?
1: Em dedico al que m'agrada, per sort, intermitentment, però sempre intento que hi hagi una vinculació, sigui a través de la docència o fent exposicions, o si no, amb la meva pràctica a l'estudi, i sí.
0: Bé, avui ens hem centrat en aquí, en la teva part, diguéssim, més d'exposició, d'artista, podríem dir. Com et sents? Aquesta exposició l'has presentada fa uns dies, encara està en exposició, està oberta. De fet, hem llegit que d'aquí uns dies faràs una visita guiada. No sé si avui és un dia especial en què l'exposició està en marxa, hi ha hagut molts de nervis previs, encara hi ha nervis durant l'exposició. Com funciona això per un artista?
1: Vale, bueno, és un privilegi poder fer una exposició, és una cosa que es celebra, jo ho celebro, sempre ja com, sí, nervis, i després t'apareixen inseguretats, pors, però també és un bon moment per comprovar que tot estigui funcionant com tu has imaginat, i si no, doncs quins canvis pots fer més endavant. Per tant, jo ho visc sempre com una celebració. Sí, nervis n'hi ha, perquè al final no deixa de ser un lloc on també t'exposes a tu, exposes aquests dubtes i exposes també la teva pràctica, no? I no és fàcil, això. No és fàcil.
0: És el que t'anava a preguntar, eh? Me deies que no t'agradava fer entrevistes, haver de parlar de tu, però entenc que una exposició necessàriament sempre parla de l'autor, o no sempre. Aquesta, per exemple, que s'exposa, hi ha molta

0: Presa pera aquí exposada o no tant?
1: A veure, no és una exposició objectiva, clar, no es pot separar sempre, no? Però a mi m'agrada més doncs, que les obres facin coses a l'espectador que no parlar doncs, de mi. Involuntàriament, esclar, es filtren temperatures aquí, es filtra com la meva mirada sobre el color, sobre les superfícies, sobre els espais que no hi ha res en pintura, no? I aleshores tot això es va filtrant, però es filtra a través de l'obra, no des d'una narrativa o d'un discurs previ on jo exposi directament el meu subjecte o la meva identitat. A mi m'agrada treballar des del que les obres poden fer per si mateixes i en relació amb l'espai o amb les altres obres. Més que no pas, no? Aquests discursos que a vegades en el món de l'art doncs, són els que són més habituals, que primer es posa el subjecte, no? Davant.
0: Ets professora de Belles Arts, has estudiat Belles Arts.
1: Sí.
0: Llegint el currículum, bàsicament veiem pintura. No sé si has treballat altres àmbits, si amb la pintura et sents més còmoda. Què ens pots dir d'això?
1: No, bàsicament, la meva preocupació és aquesta. O sigui, a mi el que em commou i em desplaça, em fa transitar una mica per la realitat és la pintura i el dibuix. I també alhora ho trobo una provocació que sigui només això, no? Com fer això en un moment on hi ha tants altres mitjans, com interrogar aquest mitjà contemporàniament si encara ens és un mitjà vàlid i per què ho és, no? I aleshores aquest seria com el que jo intento moltes vegades doncs amb fracassos de que això estigui en marxa.
0: Hem vist que has obtingut premis a nivell internacional, has exposat a nivell internacional, aquesta darrera exposició l'has fet a Alella.
1: Sí.
0: Podria haver estat a Tordera?
1: Doncs si hi hagués un espai on poder mostrar aquest tipus de treball, evidentment, sí, a mi m'agrada molt que les exposicions es puguin veure i que les pugui veure el màxim de gent possible i que no sigui potser en un entorn, no sé, més Barcelona, per exemple, no? Ostres, tenim al Maresme molt bones sales per exposar i crec que també els artistes ens hem de moure i estar disponibles per i fer el màxim de bé possible i amb la màxima responsabilitat el que ens toca, que al final és ensenyar, mostrar i convidar la gent que s'animi a veure o a discutir, a pensar i el que comporta o a fer art, no?
0: Molt bé, estem en aquest espai d'Alella i ens hem desplaçat una miqueta per conèixer amb una guia de luxe la pròpia autora que ens comenta aquesta exposició, Teresa. On ens trobem? Com has organitzat, primer de tot, l'exposició?
1: Yes.
0: I el títol, Bitter Bitter, què vol dir?
1: És una pregunta maca. O sigui, Bitter Bitter és el títol, bueno, no és el títol, és una frase d'un poema que es diu In the Desert, de la Stephen Crane, i aquest poema em va captivar molt quan el vaig llegir, no? Llegiu-lo, és una poesia bastant esgarrapada. I m'agradava, no? com aquesta cosa d'intimitat que requereixen les obres en el moment de fer-les, jo crec que despuen una intimitat que correspon amb aquesta frase, no? Bitter, bitter. Hi ha una amargor que no té res a veure amb algo traumàtic, però bueno, com una intimitat.
0: Del procés creatiu, diríem, quan
1: sí,
0: marcaríem aquí.
1: Sí, i de les pintures, sí.
0: Hi ha groc, però. No sé si té a veure el groc
1: sí.
0: Amb això, també.
1: Clar, clar. Tot té a veure, o sigui, tu entres aquí i potser veus una mica de varietat, però tot té a veure amb aquesta intenció d'alguna cosa que t'interromp, que capta la mirada, que, bueno, els grocs, per exemple, és un color que jo sempre l'he tingut com un color molt complicat de treballar-hi perquè és arrogant, em sembla arrogant, de seguida s'imposa a la teva mirada, no pots deixar de no veure un groc, no? Aleshores, com controlar aquest groc amb l'espai i a quina distància necessita perquè tu el puguis suportar. Per això aquestes teles estan molt mesurades, amb el groc suficient perquè pugui generar aquest, fins i tot aquesta falta de fixar la mirada, no? Perquè el groc en pintura s'acosta tant, no té profunditat, que és molt complicat treballar com el pla pictòric aquest. I també aquí hi ha aquesta decisió de deixar-los com despullats, no? Sense els vestidors, perquè tu vegis com també ha sigut el procés del taller. Jo quan vaig entrar aquí a l'espai per fer l'exposició fa un any i mig, o sigui, això fa un any i mig que l'estic pensant, la primera cosa que em va cridar l'atenció és l'arquitectura, perquè és una sala amb molts angles, molt triangular, i jo tenia com aquesta idea o aquesta preocupació de el que està passant al taller no s'acaba de traspassar exactament a sala, i tampoc volia fer com una teatralització del taller, sinó mantenir alguns gestos molt sutils que poguessin anar d'un lloc a l'altre, no? Llavors per això veiem aquestes teles sense muntar, o per exemple les taules que hi ha a l'exposició són la planta de la sala, no? Jo vaig agafar la planta, vaig fer dues taules, que també correspon a aquesta idea del doble que porta el títol, no? Doble, còpia, simulacre, hi ha com aquestes idees així flotant. I aleshores doncs, la primera cosa que vaig fer va ser aquestes taules, que les he tingut al taller molts mesos i que he produït bastanta obra en aquestes taules. I el gest va ser d'agafar aquesta planta, dur-la al taller i tornar-la a l'espai expositiu amb coses que havien succeït al taller.
0: Ens hem desplaçat dintre d'aquesta sala, com deia la Teresa, molt irregular, amb molts de moltes cantonades. La primera part ens parlaves dels grocs. Aquí no són ben bé grocs, sinó que són, semblen d'entrada un patró, no? Sí, sí, és ben bé això.
1: Exactament. Totes les peces tenen, estan interrogades des del que és físic, el material, què són aquests papers. Són uns papers, com molt bé dius, amb unes retícules que serveixen per escriure amb tinta xina, i jo vaig fer un altre gest, es diuen intervals, i és un gest que és tallar les mateixes línies del suport i enganxar-les a un suport idèntic però fent un altre dibuix, no? Aleshores seria com intervenir el paper amb el mateix paper. És un gest que es repeteix en algunes de les peces, també en una taula veureu tot uns collages que hi ha en unes línies.
0: I això què és? Això que acaba de passar ara mateix?
1: Aquesta és la Nina Simone, repetint, no?, un fragment d'una cançó, perquè hi ha aquest so, que segurament des de casa no ho sabeu, però bueno, hi ha un so gravat a tota l'expo, que no sap si és de la sala, si és del meu estudi, o si és un so gravat, no ho té, descol·loca una mica, i hi ha una interrupció cada 15 minuts de la Nina Simone cantant, perquè em semblava com que Nina Simone canta des del mateix lloc on aquest poeta va escriure aquesta poesia, no?, de In the Desert, o des d'on neix aquest impuls, diríem, en el moment de crear. Jo crec que canta des d'aquest lloc.
0: Molt bé, ens estem quedant sense temps. Hem parlat de l'espai groc, parlàvem també d'aquest quadre sobre quadre. No sé si hi ha algun aspecte més que voldries destacar de l'exposició, sense explicar-ho tot, tampoc, clar.
1: Doncs...
0: Sorpresos? Segueix, o sigui, aquesta exposició és fàcilment identificable a les altres que has fet? T'han dit alguna en aquest sentit?
1: Jo crec que és una exposició diferent de les que he fet fins ara, que té un punt més de risc, perquè hi ha altres objectes que participa molt l'arquitectura, el mobiliari, aquest que va doncs d'un lloc a l'altre, també obres que estan una mica al límit, que no sap si estan per desplegar-se o si estan guardades o no les acabes de veure senceres, altres que s'exposen completament, i jo crec que és una exposició on hi ha moltes capes de lectura, que hi ha gestos molt subtils d'un lloc a l'altre, no és molt explícit, que l'espectador ha de fer una mica, no d'esforç, sinó de confiar una mica en la seva percepció i d'anar veient aquestes coses que, com la Nina Simone, no?, va interrompent en el temps i en l'espai i en la teva percepció. Com crec que tenim la percepció una mica atrofiada, o que estem acostumats a que tot ens ho han de deixar com molt mastegat, dir-nos fins i tot què hem de pensar, i jo crec que el que he volgut fer era com convidar que cadascú tingués una mica de confiança en la seva percepció.
0: Molt bé, Teresa, gràcies per atendre'ns avui aquí en aquesta exposició, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per venir.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol i que avui acaba pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal dona 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre la vala qüestió aquest Tribunal després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Entre d'altres, el Suprem qüestiona que el decret pugui entrar en col·lisió amb les normes implementades pel Pacte de Migració i Asil i adverteix que amb l'arribada de migrants no ha de ser assumida pels estats membres per separats, sinó per la Unió Europea en conjunt. Ecologistes en acció dona banderes negres a les platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i l'urbanització del litoral. La portaveu d'aquesta entitat, Cecília del Castillo, demana posar fre a aquesta situació que considera alarmant.
3: Vemos una problemática sistemática. Son síntomas, ¿no?, de un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salafar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern. L'escoltem.
4: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ses fiscalitzats i a la ciutadania.
2: L'Audiència de Barcelona ha descartat enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Avui ha començat el judici pel retard de la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté, això sí, l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. I el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre fa front comú contra el repartiment proposat pel Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implantació d'Energies Renovables. Reclamen que aquest repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tot Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació.
0: Sense perdre l'essència de l'equip d'esports, amb noves veus, nous continguts i una manera més fresca d'explicar-te l'actualitat esportiva. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dimarts 30 de juny. Anem a acabar el mes amb energia. Avui dimarts, que també venim molt carregats d'aquesta banqueta d'estiu, però bé, què? Aquesta energia aquest estiu, com porteu el calor? Comenteu-me què tal amb aquesta caloreta. Doncs res, el que sempre us recomano, asseieu-vos, poseu-vos còmodes, agafeu una cerveseta, agafeu algun refresc, agafeu el que vulgueu i preneu-vos aquesta estona de la banqueta per gaudir i riure tots plegats.

Avui dimarts, i com cada dimarts durant aquesta banqueta, per tant, us heu d'anar acostumant, tindrem amb nosaltres en Damià, també ja d'aquí de Ràdio Tordera, en aquest cas, per parlar del Mundial. Ficar-nos al dia de totes aquestes sorpreses, de tot el que s'està remoguent en el Mundial, perquè compte que s'ha disputat molt de Mundial, hi ha hagut sorpreses, però sobretot aquesta nit també hi ha hagut moltes sorpreses i ens hem despertat amb elles que han fet obrir un parell de boques. Compte que avui tindrem molt i molt a parlar amb en Damià, aquí, a la banqueta d'estiu.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Vinga, anem a actualitzar-nos. A primer moment, abans d'entrar en l'àmbit general, coses d'aquí Tordera. La notícia del dia d'aquí de Ràdio Tordera amb clau esports, i és que l'Atlètic Club aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes per a totes les categories, adreçats a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. I és que l'Atlètic Club de Tordera llança una forta campanya per impulsar i consolidar la seva secció femenina des de la base fins als equips sèniors. L'entitat fa una crida inclusiva a totes les edats, demostrant la voluntat de crear una comunitat esportiva femenina transversal arrelada al municipi. Les sessions preparatòries d'aquest estiu estan obertes a tothom i es reparteixen entre el pavelló dels Països Catalans i la pista de Sant Andreu. El club ha establert els següents horaris segons les franges d'edat. Per l'equip sènior, els entrenaments es duen a terme els dilluns a les 8 del vespre al pavelló dels Països Catalans i dimecres a les 8 també del vespre a la pista de Sant Andreu. Les categories infantil, cadet i juvenil, les sessions preparatòries tindran lloc els dilluns a les 5:45 al pavelló dels Països Catalans i dijous també a les 17:30 a la pista de Sant Andreu. Aquesta iniciativa suposa una gran oportunitat per a totes aquelles noies i dones de la zona que vulguin iniciar-se en aquest esport o continuar la seva trajectòria en un club que aposta fermament per la igualtat i el creixement de la base femenina.

0: Vinga, va, obrim la faceta de l'actualitat general i avui està sent un dia d'acomiadaments constants. Per una banda, comencem per l'adeu oficial d'Ansu Fati al Barça perquè és traspassat en el Mònaco, perquè el club del Principat ha executat la clàusula de compra del davanter català. El Barça i el Mònaco han arribat a un acord del traspàs pel davanter Ansu Fati i el conjunt monegasc. El Barça ha reservat un percentatge d'una futura venda del jugador i calcula que amb la seva marxa allibera uns 12 milions de massa salarial. Ansu Fati va arribar al Futbol Club Barcelona el 2012 amb només 10 anys, procedent del Sevilla. Després de completar tota la seva formació a la Masia, va debutar amb el primer equip a l'agost del 19, amb només 16 anys i 293 dies. Es va convertir en el segon jugador més jove fins al moment en debutar al Barça a la Lliga i amb 123 partits oficials, perdoneu, ha marcat 29 gols. Durant la seva trajectòria també ha jugat cedit al Brighton i a l'AS Mònaco a la darrera temporada. El Barça ha expressat el seu agraïment d'Ansu Fati al seu compromís, la seva professionalitat i la seva dedicació al llarg de tots aquests anys defensant la samarreta blaugrana. El davanter té 23 anys, que el 2019 va saber que era cinquera signar un contracte professional, en aquest cas de 6 temporades, com a culer. També tenim més adeus, com és el de Salma Parayuelo. Diu adeu al Barça després de 4 temporades. Les exigències econòmiques de l'atacant aragonesa no complien els estàndards del club. Salma Parayuelo no seguirà al Barça i així ho ha comunicat el club aquest dimarts 30 de juny, en dia en què s'acaba el seu contracte. La davantera aragonesa ha estat 4 temporades al Barça i ha guanyat 15 títols. Les pretensions econòmiques de la futbolista han fet que rebutgés l'última oferta del Barça, que era molt potent, però realista segons els estàndards de l'entitat. Feia dies que les posicions entre club i la jugadora estaven molt allunyades. Els representants de la jugadora demanaven una fitxa propera al milió d'euros, unes xifres fora de l'abast del mercat blaugrana. Només un últim gir de guió podia redreçar el futur de Salma al Barça, però no ha estat així i una, efectivament, Parayuelo, de 22 anys, continuarà la seva trajectòria professional lluny de Barcelona. També s'ha fet la marxa oficial de Robert Lewandowski al Chicago Fire de l'MLS i compta amb el bàsquet, perquè Juan i Marcos i el Barça també han rescindit els seus contractes i també han hagut moltes baixes en el Barça en aquestes últimes hores, que, com és la de Willy, Hernán Gómez, Satoransky, Michaels i Mike Norris. Tot això ha passat avui a Can Barça. Tots aquests acomiadaments han succeït avui i la cosa està que treu fum. Vinga, va, ara sí, comentat tot això, és hora de passar amb els continguts del dia d'avui que en Damià ens està esperant. Vinga, va, som-hi!
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu. Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, que ens hem d'anar acostumant ja a això, perquè tots els dimarts tocarà el que us hem comentat fa uns minutets, Toca actualitzar una mica tot aquest Mundial, perquè setmana rere setmana, ostres, tindrem tantes novetats i tantes sorpreses com les que us portem aquí. M'acompanya en Damià. Molt bona tarda, molt bon vespre. Damià, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs tu?
0: Res, encantat que tinguem aquí la banqueta d'estiu, estrenant-te també amb nosaltres a aquesta secció. De fet, el segon programa d'aquesta banqueta d'estiu, de la temporada ja d'estiu. Ostres, que amb tu parlarem i seràs la veu del Mundial, no?
1: Seré la veu del Mundial, sí. Estic gravant uns vídeos diaris a TikTok fent un resum diari, com he dit, del Mundial, que a la gent li està agradant molt i, bueno, espero seguir així, perquè és un Mundial molt intens.
0: Doncs aquí el que farem nosaltres és una mica explicar-ho més extens, no? És a dir, en profunditat, a cada partit, a reviure una mica tots els moments, a fer una mica de tertúlia, patar la xerrada entre tots dos, que sigui així més dinàmic i més fresc. Doncs avui, moltes coses a comentar, oi?
1: Moltíssimes coses a comentar. Tenim preparades moltes seccions dins d'aquest programa.
0: Vinga, va, doncs comencem. Damià, toca obrir ara sí el programa amb una de les sorpreses d'aquesta nit, que ens hem aixecat i hem vist, hem obert xarxes socials, hem obert les televisions, els diaris han estat repartits amb dues sorpreses ben grans.
1: Sí, és que sí, són dues sorpreses que ningú esperava, són la victòria del Paraguai contra Alemanya, una d'elles ha tant de penals per 3-4, i la victòria de Marroc contra Països Baixos, també la tanda de penals per 2-3. No són uns resultats que esperàvem, perquè Paraguai és una selecció més fluixa que Alemanya, igual que el Marroc davant de Països Baixos, però que bé, és la definició clara de això és futbol.
0: Ostres, mira, jo la d'Alemanya...
1: No, la d'Alemanya és dura,
0: La d'Alemanya? Mira, t'he de dir que la de Marroc... T'he de dir que jo, personalment, creia que passaria a Marroc.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. Crec que s'infravalora el Marroc en aquest Mundial. Porten uns anys, és una generació espectacular. Crec que, ostres, mira el Mundial passat, el primer any d'aquesta generació va donar la sorpresa, i aquest any, de 4 anys més tard, els jugadors que van donar la sorpresa ja s'han fet més grans, ja... Ui, que ja han madurat futbolísticament, i, ostres, comencen a treure... tots aquests fruits que han sembrat durant aquests 4 anys, van quedar semifinalistes o campió, com li vulguis dir, d'aquesta Copa Àfrica, i ara que han tret a Països Baixos, que en principi, segons un matemàtic alemany que havia encertat totes les 3 últimes Copes del Món, doncs ha fallat, perquè deia que Països Baixos era la campiona del món, i Marroc, que aquí dona la sorpresa, ja et dic. Però ara, la de Paraguai?
1: No, la de Paraguai és...
0: Que va marcar més en el descompte, si no m'equivoco, no? Va marcar primer Paraguai, oi? Crec que va marcar primer Paraguai, va marcar en el 42 Paraguai, va empatar Alemanya en el 54 i a penals, que va aconseguir guanyar Paraguai. T'he de dir una dada que m'ha sortit avui a xarxes, és que en els penals Kai Havertz anava a llançar i va dir que no llançaria, no s'atrevia a llançar i ta... que és el defensa, va dir, bueno, pues si ningú vol, ja ho faré jo. Pues... No havia llançat un penal mai, però mira, el va fallar, però t'he de dir que si la circumstància era aquesta, ole ella, perquè ningú el volia llançar, va assumir els galons, i òbviament, si ningú volia tirar, era per algo.
1: No, millor intentar-ho, no? Ningú va intentar, ho va fer ell.
0: I aquí es demostra, aquest 75% de possessió d'Alemanya... va fer gairebé... Bueno, totes les estadístiques, Damià, que estan sobre.
1: No, Alemanya se suposa que va dominar el partit, el que passa, clar, quan vas a tanda de penals, pues, és tota sort. Hi ha una mica de jugada, de veure si dreta o esquerra el porter on es tirarà, però sí, aquí veiem les estadístiques, 21 tirs, dels quals 7 a porta d'Alemanya i 7 tirs dels quals 4 a porta de Paraguai. Alemanya va dominar amb 75% de possessió, com has dit tu abans, i una bestialitat, però bueno, és el que hi ha quan vas a penals.
0: 16 corners, Alemanya, eh?
1: 16 corners?
0: Si algú aquí va apostar amb els corners, El que passa que li va arruïnar que no guanyessin, però si no, li hauria fet aquí a l'estiu. Damià, tu que potser has estat seguint més, que has estat fent aquests vídeos que els podeu trobar a les xarxes de Ràdio Tordera, el camí d'Alemanya, ostres!
1: El camí d'Alemanya.
0: Bueno, els resultats eren convincents. Ara sí, el joc potser no era per tant.
1: Bueno, Alemanya va destacar molt en el partit que vaig comentar, que vaig fer molt èmfasi en un vídeo de contra Curaçao, que van guanyar 7-1, si no recordo malament.
0: Sí, el primer, de fet.
1: El primer. I allà vaig dir que ojo amb aquest equip, però clar, és Curaçao. Amb tots els respectes per aquest equip, és Curaçao. No és una selecció, com podem dir, pues, Marroc, o estem comentant abans. I allà vaig dir atenció amb aquest equip, però després ja contra Costa d'Ivori van fluixejar una mica amb un 2-1, que, clar, Costa d'Ivori també el nivell no és dels més alts, i després van perdre contra Ecuador, que aquí ja va ser el colmo, perquè perdre contra Ecuador tampoc no és que et dongui... No t'hauria de donar gaires problemes per ser Alemanya. Una Alemanya que té bona plantilla. De fet, l'11 inicial del qual van sortir a contra Curaçao era amb Neuer a la porteria, que tothom el coneix, Kimmich, Ta, Nico Schotel, Brown, Alexander Pavlovic, Meca, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz i Kai Havertz. Té una davantera molt i molt bona i res, no sé, et sorprèn a tu el seu recorregut?
0: Bueno, ostres, és ben estrany perquè, més amb l'última jornada, van tenir sort de que Costa Marfil ja no podia fer gaire cosa per estar primeres de grup, però amb l'última derrota contra Ecuador li va donar ales. Li va donar ales a Ecuador per poder classificar-se com a millor terceres i va estar dins. Jo crec, no sé si per tu és més decepció Alemanya o Uruguai.
1: Per mi Alemanya, perquè Uruguai, ja ho vaig dir als...
0: Sí?
1: Sí, per mi, ja ho vaig dir fa dos vídeos, que Uruguai per mi és una selecció ultra sobrevalorada. Perquè trobo que sempre és com Uruguai, no sé, és com... Sempre Uruguai l'oriento amb Argentina, no sé per què, deuen estar allà a prop, però per mi, no sé, Uruguai ha de fer molt més i no sé, per mi és decepció Alemanya, perquè Alemanya sempre m'ha agradat, no sé.
0: Però clar, amb un grup que es classifiquen dos, potser tres, que en el grup tens a Cabo Verde i Aràbia Saudita, que Aràbia Saudita existeix el futbol des de fa 10 anys, i Cabo Verde possiblement té els mateixos habitants que Tordera, que quedis fora, que no classifiquis ni com a millor tercer, ho veig molt greu, eh?
1: No, Cabo Verde... Bueno, Uruguai, crec que... Bé, sí, els aficionats d'Uruguai, que sempre... Bueno, sempre, en el partit que Espanya va empatar contra el primer partit del debut de la selecció espanyola al Mundial, que va empatar contra Cabo Verde, tothom reia d'Espanya de com pot ser que perdeu contra Cabo Verde, que és un equip petit, no sé què, però és que van a Uruguai i també s'hi va deixar dos punts. Van quedar 2-2, si no me'n recordo malament, i no, va ser... Clar, després tothom va anar a dir, ah, era tan fàcil o què? Perquè Cabo Verde és una selecció... És com... Jo la vaig comparar amb el Getafe.
0: Sí, és
1: una selecció
0: és el Getafe.
1: Que es tira molt enrere, no és tan agressiva com el Getafe, perquè el Getafe és un altre nivell, però que és una selecció que es tira molt enrere, que el seu joc és molt defensiu i que, clar, quan jugues contra Espanya, que té bon nivell, pues intentes anar a les contres. Però no. És... No agrada gaire jugar contra aquestes seleccions.
0: I, Damià, acabem de repassar aquest grup d'Espanya. Ostres, també comentar aquestes eliminatòries que s'han fet, les altres que s'han disputat. Brasil, que va jugar ahir.
1: Brasil va jugar ahir contra Japó.
0: Va guanyar, sí, de fet, gols una altra vegada a l'últim minut. Estem veient molts gols en els últims minuts en aquest Mundial.
1: El va marcar, de fet, Martinelli, minut 96, va ser un molt bon gol. I ja et dic, els últims minuts, o sigui, crec que Martinelli va marcar per l'escut, perquè les cames no li tiraven. Tot i que va sortir de canvi, però va fer tan bon partit que les cames no li tiraven. Però sí, hi ha molts gols als últims minuts.
0: No et sap greu una mica Japó?
1: És una selecció que em cau bé, però és que Brasil... Sí, tenia el cor partit. És com, Brasil m'agrada molt, només per Neymar m'encanta, i Japó és com que em cau molt bé.
0: I Brasil no sé. Cada cop menys, eh?
1: Sí?
0: Sí. T'he dit que Brasil cada cop...
1: És que Brasil tenen estil, tenen aura...
0: No però, però tenen l'aura del que eren, perquè actualment...
1: No, actualment...
0: Actualment no, o sigui, no milloren a gaire cosa, eh? Ja, el que que tenen noms, perquè jugar...
1: Claro.
0: I m'encantava perquè Japó es veia que era una selecció que per noms no en tenen, no, no. Més Kubo estava lesionat.
1: I els noms són jeroglífics.
0: Jugaven amb bloc. És a dir, jugaven sí. Molt bé. I em fa llestimeta. Per l'altre costat, es va jugar també Canadà, que Canadà va guanyar també una altra vegada en el descompte. Va ser el partit que inaugurava aquests setzens de final. Ostres, de fet, hem comentat abans aquest Alemanya-Paraguai. Avui, per acabar de definir una mica aquests enfrontaments d'octaus i el que podrien ser quarts, veurem un França-Suècia a les 11.
1: Molt bon partit.
0: Que sí, de fet, és molt bon partit, però clar, a mi dissabte m'hagués agradat veure una Alemanya-França, eh?
1: Sí, home, a veure, una Alemanya-França és un molt bon partit, partidàs, resumint-ho així, però bueno, Suècia aquí tenen de noms en Gyökeres, Isaac... I pocs més, perquè no me'n seguiràs
0: sí,
1: més.
0: Sí, però no facis cas als noms, eh?
1: No?
0: No. A mi això d'anar per noms no m'acaba d'agradar, perquè... mira Uruguai.
1: Ja, ja.
0: No sé, crec que mira Països Baixos també. Bueno, mira Alemanya. No crec que s'hagin de fer gaire cas als noms. Jo crec que et pot sorprendre moltíssim un altre equip, vull dir, no guanyes per noms.
1: Ja,
0: mira el PSG amb Neymar, Messi, Mbappé,
1: no,
0: molts
1: no.
0: Noms.
1: Era espectacular i no va ser res.
0: Per això no m'agrada fer-li gaire cas. En aquests quarts podrien ser un Marroc-França, si tot va segons els pronòstics, no?
1: És un molt bon partit.
0: Sí?
1: És un molt bon partit. De fet, el que ara t'anava a comentar, el de França-Suècia, confio en Suècia.
0: Sí?
1: A mi, França, és que no m'agrada. O sigui, em cauen bé perquè individualment en Doué, en Dembélé, bueno, no gaire pel del Barça, l'Mbappé em cau molt bé, però la selecció França en si no m'agrada gaire. I jo confio en Suècia. Sé que no ha demostrat massa aquest Mundial perquè no saben ni ells com estan els setzens, però confio.
0: El grup de Suècia, de fet, bueno, era Països Baixos, Japó i Suècia, va quedar tercera.
1: Països Baixos, Japó, Suècia, falta un, no?
0: Túnez, que va quedar eliminada amb 0 punts. Suècia, que bé, està com classificada, però que haurà de batallar contra França.
1: Ja.
0: Hi ha un Bèlgica-Senegal, demà a les 10.
1: Bèlgica-Senegal és... No diria que és un molt bon partit, perquè pot ser un partit entretingut. Però no... O sigui, jo, per exemple, demà, si serà... Demà, no destacaré gaire en el vídeo, perquè, per exemple, destacaria més el Congo contra Anglaterra, que el Congo ha sorprès bastant en aquesta fase de grups.
0: Sí? Destacaries més aquest partit?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Per mi, la superioritat d'Anglaterra fa que sigui un partit intranscendent.
1: Ja, però no sé per què tinc... Algú em diu que aquest partit serà bon partit. T'ho dic que...
0: Jo veig molt igualat a aquest Bèlgica-Senegal.
1: T'ho dic que pot ser un 90-10? 90% contra 10?
0: Jo veig un 90, sí, 90-10. Sí, però absolut. Crec que Anglaterra no haurà de suar gaire,
1: Potser estic molt motivat, però no sé, trobo que em diu més... O sigui, jo, si em diuen, tens un dissabte a les 9, que és un molt bon horari per veure partits, tens Anglaterra contra Congo, i tens Bèlgica contra Senegal per mirar, escollo Anglaterra, per mirar.
0: Bueno, perquè vols mirar Anglaterra, perquè potser coneixes
1: no.
0: Els jugadors. Home,
1: ara,
0: home,
1: ara,
0: no.
1: Coneixes jugadors, coneixo. En Gordon de l'Albarça, en Rashford, en Kane, en Bellingham, però no sé.
0: A mi com a partit interessant, Bèlgica-Senegal em sembla una bogeria.
1: Sí?
0: Crec que són dues seleccions que no són gaire top, però que les dues poden donar sorpresa, i són dues que amb qualsevol altre rival, és a dir, si no juguessin entre si, juguessin, per exemple, amb grans potències de seleccions, podrien donar la sorpresa. Per tant, em sembla dues seleccions que poden fer un partit molt bo, els dos. Jo crec que aquí sí que apostaria més per Senegal.
1: De guanyar?
0: Sí.
1: Ui, jo t'anava a dir... Ara justament ara t'anava a dir, bueno, jo crec que Bèlgica sobrepassarà.
0: A mi m'agrada molt Senegal. Bueno, això està bé perquè, com la setmana que ve ja sabrem moltes coses,
1: claro.
0: Ja ho veurem. Jo aquí aposto per Senegal. Ostres, m'agrada moltíssim. Més campiona de la Copa Àfrica, té molt bon equip, molt físic, a part.
1: Molt físic.
0: I això crec que a Bèlgica li pot perjudicar moltíssim. Damià, aquest, Espanya-Àustria.
1: Espanya-Àustria. una Espanya-Àustria que... A veure, clar, jo de seleccions vaig amb Espanya aquest Mundial i Espanya-Àustria... És que Espanya em genera molts dubtes. M'agrada per els jugadors que té com és, però em genera molts dubtes, perquè és que la fase de grups és que... També és que ens van tocar equips, no, com hem dit abans, equips que es tanquen bastant a darrere i no pot ser gaire cosa, però és que trobo, i ho vaig dir en un vídeo, que no sabem ben bé del tot el que juguem. I el Luis de la Fuente encara no em convenç. No sé si...
0: Mira, a mi a banda de que... O sigui, el Luis de la Fuente a mi no m'agrada com a entrenador i crec que juguen com per inèrcia, per qui són i d'on venen. Calma. S'ha passat com a primeres de grup sense cap esforç. Pensa això.
1: Ja.
0: O sigui, ni cap... Perquè me'n puguin entendre tothom, que m'estigui escoltant, i tu, Damià. Espanya és una selecció que té molt de potencial.
1: Molt, molt, molt.
0: Però cap dels tres partits que s'ha jugat li ha fet mostrar el potencial.
1: Jo crec que dels tres partits que hem jugat ni el 70% hem arribat al potencial.
0: No, per això et dic, a Cabo Verde dius, ostres, és que no vas poder marcar. Bueno, però perquè et va plantejar un estil de joc que tu no estàs acostumat, okay, que t'acosta molt, molt tancat, vas xutar, vas dominar, no vas poder fer absolutament res, però perquè estaven tancats. Contra Aràbia Saudita vas passejar-te, no et va caldre massa esforç. I contra Uruguai, sense fer gaire esforç, vas guanyar,
1: Ja.
0: Tampoc vas suar, tampoc vas...
1: Bueno, a veure... Uruguai va anar molt, molt, molt intensa. O sigui, jo, els primers 20 minuts, per dir-ho així, la pressió que feia Uruguai...
0: Jo estava tan calmat.
1: Sí? Buah. Jo no.
0: Moltíssim, però mira els jugadors d'Espanya, era a la Port i Cubarsí traient la pilota amb una calma, i els altres corrent per darrere. Jo dic, correu endavant, que d'aquí 20 minuts, perquè va ser a partir del minut 20, que ja no van pressionar més.
1: Ja. És el que té els equips petits, que surten amb molt físic, amb molta intensitat, al 100%, i al cap de res, 30 minuts,
0: bueno, ja estan... De no ser llestos.
1: Clar.
0: Vull dir, no pots fer, i a més contra un equip d'Espanya que saps que toquen molt bé la pilota.
1: Sí.
0: Per tant, crec que cap equip li ha requerit mostrar-se el potencial que té la selecció espanyola, i de moment ha passat. Té Àustria com a rival, crec que ha de passar sí o sí.
1: Sí, home.
0: Crec que ha de passar sí o sí. El tema està que com Portugal no va fer la feina contra Colòmbia... Va quedar segona classificada. Hi ha un Portugal-Croàcia i el guanyador d'aquest partit seria el rival d'Espanya si passés també la selecció espanyola.
1: Portugal, què has dit? Perdó? Portugal...
0: Croàcia.
1: Portugal-Croàcia. Bon...
0: Què opines?
1: Aquest és bon partit, Els altres, no sé si estàvem parlant d'Anglaterra, Congo i Senegal-Bèlgica, que hem dit que potser no, però Portugal-Croàcia és un partit que... Quan és? Divendres a la 1. Uf,
0: sí.
1: És duro, l'horari... Però crec que és molt bon partit. De jugadors, no me'n sé masses de cadascun dels equips. Sé que hi ha en Ronaldo perquè és el més destacat de Portugal, però crec que les dues seleccions tenen molt bon joc.
0: La selecció portuguesa té una plantilla.
1: Sí,
0: té, però... Té una plantilla.
1: Clar, individualment potser sí.
0: Buah. No, i col·lectiva.
1: Col·lectivament. És que no m'he vist gaire. M'he vist un partit, crec, i ja està.
0: No, té, o sigui, de fet, el que li sobra és Cristiano. No, ho dic així, Cristiano ja no aporta la selecció portuguesa. Estan allà per qui és i pel nom. Si no fos el nom Cristiano i es digués un altre nom, no estaria jugant.
1: Sí. No
0: estaria, està jugant per nom i per qui és, però gens de perill, gens.
1: Llavors...
0: I a mi no m'impressiona el tema. I de fet, crec que Portugal serà una de les seleccions més complicades de poder batre, i no perquè estigui Cristiano, O sigui, si els quarts de final, els octaus, perdó, és Espanya-Portugal, compte.
1: No, compte.
0: Compte.
1: Ara mirant a la plantilla de Portugal, que sí que té molt bona selecció, tenim destacats que per noms Rubén Díaz, que és molt bon central del Manchester City, João Cancelo, del Barça, que també ho ha fet molt bé aquesta temporada, tenim Nuno Mendes, del PSG, que tothom sap que el PSG aquesta temporada i la passada ha sigut espectacular, i al mig del camp, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Mateus Nunes i els altres dos que ja els podem posar... Bueno, hi ha en Vitinha, que estava l'últim, que no l'he vist. I a dalt, bons atacants. Tenim en Joao Félix, a veure, no sé si destacar-lo o no, tu destacaries en Joao Félix?
0: No, gens.
1: En Ronaldo, ja ho hem dit per nom. Gonzalo Guedes, em sembla també molt bon davanter. I qui més tenen? Gonzalo Ramos, que sí, m'agrada. No és el meu preferit, però m'agrada. I Rafa Leao. Rafa Leao de Milan també juga molt i molt bé. però no, o sigui, el, no destacaria tant els davanters, jo destacaria el mig del camp, perquè el mig del camp, o sigui, veient això, és un espectacle. És un espectacle complet. Complet.
0: Veurem. Veurem a les següents també. No sé si... Bueno, i després amb aquesta Argentina-Cabo Verde, no? Que Argentina té un camí bastant planer. Però no, no sóc dels que opina oh, li fiquen molt fàcil, perquè podríem haver trobat a quarts una Argentina-Portugal, però si Portugal no va fer la feina,
1: ja.
0: No és culpa tampoc d'Argentina.
1: Sí, clar, Argentina en els tres, ha guanyat els tres, no? Potser sí, ha guanyat els sí. tres. I Argentina el més destacat, i he admit abans que en Cristiano Ronaldo per nom està aquí per tot això, és que Messi és una barbaritat del que fa encara, amb l'edat que té. O sigui, mirant els golejadors, Leo Messi, minut 80 contra Jordània 1-3, el partit contra Àustria també dos gols a minut 38-95, i no sé, crec que va ser el primer que també va fer un hat-trick
0: sí.
1: contra Algèria.
0: En el segon va poder marcar un hat-trick, però va fallar el penal, o sigui, imagina't. És el màxim anotador de la història dels Mundials, o sigui, sí, amb aquesta dada és impressionant. No,
1: és espectacular.
0: Damià, per anar encara una mica a la recta final, anem a fer les nostres porres. És a dir, treu el bloc de notes.
1: Voy.
0: Treu el bloc de notes i...
1: Què vols fer? Resultats? Tipo, Costa d'Ivori, Noruega, quan a quan?
0: No, sí? jo en plan, només amb nom de qui passaria.
1: Ah, vale.
0: De qui passaria.
1: Ves-me dient i vaig dient.
0: Vale, tu apuntes, la meva o què?
1: Apunto la teva.
0: Bueno, perquè després no diem, ah, mira, has dit això.
1: Ah, bueno, va, espera.
0: No, mira, apuntem les dues. Mira, jo també apunto perquè així ja ho veurem mentre ho estigui veient, vale? Mira, de partits que hi ha pendents, ok?
1: Vale.
0: Fem aquest Canadà-Marroc. Qui creus que passarà?
1: Jo, Marroc.
0: Vale, doncs els dos Marroc.
1: Vale.
0: El França-Suècia.
1: És que per aquí França. França sempre, ja ho he dit en tots els vídeos, que té una davantera i una plantilla espectacular. Quasi tots venen del PSG i té una plantilla brutal.
0: Llavors, seria un Marroc-França, que qui creus que passaria?
1: França. Tu? Bueno, tu has dit França també, que passaria?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Mira, va, crec que França pot passar amb aquest França-Marroc, però, com ja ho has dit tu, vaig a canviar una mica. Jo diré vale. Marroc, vale?
1: Marroc, vale.
0: Després, una altra eliminatòria que hi haurà. De fet, demà, ja l'hem comentat, aquest Bèlgica-Senegal.
1: Bèlgica-Senegal, jo et diré, sí, clar, em baso molt amb el nom, perquè clar, per mi Bèlgica és molt bona selecció. Ara no ho sé, però per mi Bèlgica és molt bona selecció, per tant, et diré, pot sorprendre molt fàcilment Senegal, però et diré Bèlgica jo. Tu diràs Senegal, segurament?
0: Sí.
1: Efectivament.
0: M'ho apunto, jo Senegal. També tenim un altre, Estats Units-Bòsnia.
1: Estats Units-Bòsnia. Estats Units ha jugat bé? És que no me'ls he mirat gaire.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, no, llavors jo no és ningú, pobreta.
1: Vale. És que no m'hi he fixat gaire amb aquests dos.
0: Passa a Estats Units, no, els dos?
1: Sí.
0: Vinga, va. Doncs, aquí, encara... Bé, de fet, ja ho sabríem. Hi hauria un Bèlgica-Estats Units-Senegal-Estats Units. Que aquí creus que passaria?
1: Quin dels dos partits em poses? Bèlgica-Estats Units o Senegal-Estats Units?
0: Bueno, tu el que creguis.
1: Va, jo he dit Bèlgica abans, però en Bèlgica-Estats Units segueixo en Bèlgica, jo.
0: Sí?
1: Sí, segueixo en Bèlgica.
0: Jo, va, vaig a donar la sorpresa amb Estats Units.
1: Sí, vale.
0: Sí, vaig a donar la sorpresa. Vale, Espanya o Àustria?
1: Espanya. Sense cap mena dubte. Abans he dit que no confia gaire, però és que és Espanya.
0: Portugal-Croàcia? Jo et dic Portugal.
1: Pues et portaré la contrària.
0: Sí?
1: Croàcia.
0: Vale, tu dius Croàcia. Anem a... Ara...
1: Clar, quedaria Espanya-Portugal, no? Com hem dit
0: Espanya...
1: abans.
0: Espanya...
1: Espanya-Portugal. Xus!
0: Bueno, jo dic Espanya-Portugal, tu Espanya-Croàcia, eh?
1: Ah, clar, és veritat. Clar.
0: Bueno, jo aquí seguiré posant per Espanya.
1: Clar, és que jo Espanya-Croàcia ho tinc bastant clar, que és Espanya.
0: Vale.
1: Però clar, clar, tu el teu tens xungo, eh?
0: Jo espero, perquè a més, la setmana que ve ja sabrem qui passa a quarts de final, eh? És a dir, ja sabrem aquest resultat. Després, aquesta Costa Marfil, Noruega.
1: Costa Marfil, Noruega.
0: Que, de fet, quan s'estigui matent, ja s'estarà jugant o estarà a punt d'acabar, però com ho estem gravant abans, ho sí. comentem també, no sabem el resultat, jo t'he dit que aposto per Noruega.
1: Jo també.
0: Sí?
1: No hi ha... Per mi, és que... Ho has dit com molt així, com si fos sorpresa, jo per mi és que no hi ha cap mena de dubtes.
0: Hi hauria un Noruega-Brasil, després...
1: Bon partit, eh?
0: Que aquí creus que passa?
1: Brasil.
0: Jo també aquí crec que...
1: Bon partit, però Brasil.
0: Jo crec que aquí també se l'emporta Brasil. Anem al següent. Mèxic-Equador.
1: Ui, és molt partit molt partit americà. O sigui, amb el cap... molt color. Mèxic-Equador. Et diré Mèxic.
0: Bé, jo aquí també coincideixo. Vale. Aquí coincideixo. I després hi hauria aquest Brasil-Mèxic. Ah, no.
1: Ui.
0: Perdó. Ah, sí.
1: Sí, no? Passa...
0: No. Perdó, el Brasil és Noruega. Brasil contra Noruega. I, per saber, el rival de Mèxic és Anglaterra, República Democràtica del Congo.
1: Anglaterra. Crec que no hi ha gaire dubte, no?
0: Sí, no?
1: Jo crec que és molt fàcil.
0: És fàcil, no?
1: Estàs més fàcil de la porra que hem fet per ara.
0: Per tant, Anglaterra s'enfrontaria a Mèxic.
1: Que segueix passant a Anglaterra, per mi.
0: Jo aquí també penso el mateix. I ja anem acabant amb les últimes eliminatòries. Queden 4, Damià. Tenim aquest Suïssa-Algèria.
1: Uf, un partit que per mi és molt igualat.

0: Suïssa-Colòmbia, que crec que passaria a Colòmbia.
1: Jo també ho crec. Per mi Colòmbia és una selecció que no s'està parlant gaire, o pel que, per menys en el meu entorn, no s'està parlant gaire. Crec que Colòmbia ho està fent molt i molt bé. A mi en Luis Díaz, que aquest any amb el Bayern ho ha fet molt i molt bé, que ha estat convocat a Colòmbia, i per mi està sent, potser no l'MVP, perquè no me la coneixo gaire, la selecció, però dels més destacats, sens dubte. Per mi Colòmbia ho està fent molt i molt bé, i no crec que sigui sorpresa mundial, sí, que arribi a les semifinals de cop i volta, però per mi ho està fent molt i molt bé. No sé si opines el mateix.
0: Sí, no, m'està agradant molt. Anem a passar en els dos últims, Damià. Aquest, Austràlia-Egipte.
1: Austràlia-Egipte. Team Payne contra Egipte.
0: Team Payne era Nova Zelanda.
1: És verdad. És que les banderes es confon.
0: Jo aquí crec que passa Egipte.
1: Sí. Jo crec que també... És que vull tirar a la contrària, però jo crec que passa a Egipte. Sí, Egipte.
0: Passa a Egipte i veurem aquest Argentina-Cabo-Verde. Jo crec que passa a Argentina sense cap mena de dubte. Sí. I amb aquest Argentina-Egipte crec que també passa a Argentina.
1: Efectivament. Vols arribar ja a la final?
0: No, això ho deixarem més endavant.
1: Vale.
0: Ho deixarem per la setmana vinent i farem aquí el quadre nosaltres que creiem que és i ho anirem fent, a part de comentar també els partits que hem anat veient. Doncs, Damià, arribem al final aquí de la secció. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquesta banqueta d'estiu i ens veiem la setmana vinent i a veure molt de futbol, eh?
1: Ens veiem la setmana que ve amb, com sempre, la meva frase d'abans d'acabar el vídeo, amb més i millor.
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
3: Ho canviarem tot, que avui...
2: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

Vinga, va, arribem al final del programa del dia d'avui. Avui de dimarts, 30 de juny, passant. Hem repassat aquesta actualitat del Mundial perquè la cosa està que pica amb moltes sorpreses, com la que ja hem comentat d'Alemanya, també la d'Holanda, amb moltes, moltes sorpreses que hem destacat avui amb en Damià i que a partir d'ara, tots els dimarts, de 8 a 9 del vespre, el podreu escoltar repassant aquí amb un servidor, amb Jordi Durana, l'actualitat del Mundial, fer les nostres prediccions com ara hem fet al final. Per tant, amb aquest programa que nosaltres posem punt i final en aquesta banqueta del dia d'avui, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquest vespre i vinga, va, anem a gaudir del bon futbol que posen ara amb el més mundial. Vinga, que acabeu de gaudir d'aquests partits. Ens veiem demà amb més i millor.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de...

0: bàsquet? Vols tornar a veure la festa major? O aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes mortals del terratrèmol a 1.943 persones mortes i el de ferits, que supera els 10.000. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja s'acumulen més de 400 rèpliques. Lluís Mendo, oficial dels bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat avui del perill de moviments en les properes setmanes i ha explicat com són els equips de rescat que poden esquivar aquest perill. Ho ha fet en declaracions a la xarxa.
3: Terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
2: Exteriors manté en 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 persones desaparegudes. I els dos excursionistes que el 14 de desembre 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, és a Candic, han dit aquest dimarts al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però que es pot perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. I la marca col·lectiva d'escomosos Corpinat ha aprovat la incorporació del celler Mars Vilella de la Bisbal del Penedès. La firma s'ubica en una finca agrícola que remunta al segle XVI, amb una desena d'hectàrees de vinya, pedregosa i calcària, amb una producció anual que oscil·la entre els 1.500 i els 5.000 quilos de raïm per hectàrea. Mars Vilella Corpinat arriba als 23 col·laboradors. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament en aquesta via pública sigui de pagament. Els carrers de Viladecans es convertiran des de divendres i fins diumenge en un gran escenari per acollir el 37è Festival Internacional de Teatre i Animació al carrer. Durant 3 dies es podrà gaudir d'una àmplia programació de circ, teatre, dansa i humor amb espectacles itinerants. Entre els plats forts destaca Quimera de la companyia La Fam.
4: Pinto les notes d'una havanera.
5: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del cant de la sirena.
4: Com l'aire.
5: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el cant de la sirena.
6: Bona nit o bon vespre. Soc Toni López i em dedicaré a portar cançons d'havaneres, cançons de taverna i cançons catalanes en aquest estiu del 2026. Anem a escoltar, ja per marcar tendència, una havanera que ha portat una certa polèmica perquè el seu autor no sé què o no sé qui, però nosaltres sempre diferenciem l'obra de l'autor i, per tant, amb aquesta demostració posem el meu avi d'Ortega Monasterio.

Doncs bé, així s'ha interpretat el grup de Vaneres Mar Endins El meu avi. Nosaltres continuem amb el Mar Endins i el grup de vaneres aquest Mar Endins amb una vanera que es titula El vell, en ve baixa, mariner.

Continuem amb més habaneres. En aquest cas anirem cap a una habanera que es titula Cants de Catalunya. En versió habanera, aquests Cants de Catalunya, que segurament doncs, alguns a vegades diuen que ens sortim de to, però crec que és important que en el primer programa també marquem un fil editorial, no? Escoltem els Cants de Catalunya del grup Mar Endins, grup d'habaneres.

Bé, seguim amb més habaneres. En aquest cas anem a una que reivindica una zona concret, un barri també de Barcelona. És aquest cant a la Barceloneta.

Les havaneres ens arriben directament des de l'estada dels americanos i de molta immigració catalana cap a Cuba, i allà es parla en espanyol. Per això, quan hi ha una mossa que és maca i se l'ha de cortejar, se l'ha de fer, doncs, d'alguna manera, la viu-viu, se l'ha d'acostar un mateix, ens dirigim a ella en castellà. Ai, Lola, si tu me quieres.

I d'una havanera en espanyol passem a una altra havanera, en aquest cas, perdó, havanera, a una música catalana que ha fet molt de furor. És un tradicional, una cançó tradicional catalana, que en aquest cas el grup Mar Endins, des del grup d'havaneres, des del vell mariner, al llarg durada del vell mariner, ens interpretaran avui. És la cançó que porta per títol Rosó.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
4: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Ràdio Tordera.
8: Pinto les notes d'una habanera.
9: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les habaneres del cant de la sirena.
8: Com l'aire.
9: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar habaneres amb el cant de la sirena.
10: Continuem dins el cant de la sirena a les 107.1 de la FM a Ràdio Tordera. Benvinguts tots aquells oients que ara s'acabin d'incorporar a la transmissió. Estem fent el cant de la sirena, un programa d'habaneres, de cançons de taverna i també, com no, un programa especialment dedicat a les persones que s'estimen al món doncs, de la divulgació de les festes tradicionals. Aquest programa ningú se l'escapa, que estarà molt atent a la cantada de banderes de Festa Major. Així és que continuem amb el grup Mar Endins, en aquest cas amb una sardana versionada en habanera. El Mar Endins, des del grup de Baneres, des del el vell mariner, ens porta aquest Catalans a l'Alcàrria, un lloc on van combatre catalans i un lloc on Joaquim Soms i Gener es va lluir fent aquesta sardana i que doncs, li va costar la presó. Així és que escoltem Catalans a l'Alcàrria.

0: Sants.
1: Bé, una mica de cultura pop també volem fer. Posarem ara un tema musical que de ben segur us agradarà. Des de la banda sonora original d'Evita, Madonna canta el Don't Cry For Me, Argentina.

conèixer, o sigui que no tornarà a passar, però anem ara a una... a Dagó i Dagom i a Maricel, una obra inspirada en una obra d'Àngel Guimerà, una obra que es titulava Maricel, també, i una obra que va... ha marcat tota una època. No, no dic que... no es... potser no es tornarà a fer, però ha marcat tota una època en el teatre català i en els musicals catalans, i amb l'arranjament musical de Xavier Bru de Sala tenim l'honor d'escoltar aquesta cançó que ho ha petat sempre, Per què he plorat?, interpretada per Carlos Gramaje i Elena Ganel, que són els artistes que van interpretar, uns dels dos artistes que van interpretar els papers principals de Maricel.

0: Bé, jo que ara estic a punt de fer una entremaliadura. M'encanta l'himne dels pirates d'aquest de Maricel i el reproduirem tot seguit ja per acabar aquesta tarda, aquest vespre, millor dit, encara que potser el sol encara no ha marxat. Aquest vespre interpretarem l'himne dels pirates de Goll de Goma, Maricel. Un himne dels pirates amb Carlos Gramaje, Ferran Fauca, Xavier Rivera, Xavier Fernández, Sergi Albert, Òscar Mas, Carles Alexandre, Antonio del Valle, Miquel Cobos, Raúl Grau, Xavier Esparrac, Nando Ateca, de Goy de Gom i Salva Racero. En tots aquests fan el cor de l'himne dels pirates. Us deixo amb un himne que marca tota una història com és la de Maricel, que doncs, els que l'hem tingut el gust de presenciar en viu en directe, la que recordarem sempre. A reveure!
1: El mar és com un desert d'aigua.

0: El meu nom, Toni López, espero que hagi estat del vostre grat aquest primer cant de la sirena de la temporada de l'estiu del 26, així és que a reveure. Bon vespre i també recordar les persones que ens escolten en redifusió. Bon dia.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Nou balanç de víctimes mortals a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols. El govern veneçolà eleva a 1.943 les persones mortes i a més de 10.000 les ferides. Segons les darreres dades oficials, el sisme ha deixat més de 15.000 persones damnificades i més de 25.000 afectades. A més, s'han comptabilitzat 855 edificis amb danys, dels quals 189 han quedat completament esfondrats. Els serveis sanitaris han atès fins a 28.000 persones. Des del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques que han anat disminuint, això sí, en freqüència i magnitud. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 19 espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 espanyols desapareguts. I el servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí a 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i de Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran les freqüències. És el que preveu el pla de serveis ferroviaris que s'ha presentat avui, tot plegat amb un objectiu clar, aconseguir 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el primer pas, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que els serveis de trens a Catalunya, això sí, han de ser fiables.
3: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
2: L'Ajuntament de Llançà tanca la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües de Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien a alta mar. A 6:45 de la tarda, el Consorci ha emès un comunicat en què assegurava que a aquella hora tant la depuradora com l'emissari funcionaven en total normalitat. Segons l'ENS, la fuita representa una part mínima del cabal total que es tracta diàriament al municipi, uns 2.000 metres cúbics. I el Suprem dels Estats Units ratifica no Donald Trump i rebutja el seu intent de treure els nascuts al país el seu dret a la ciutadania nord-americana. El primer dia de la seva segona presidència, Trump va emetre un ordre que impedia que els nens nascuts a pares indocumentats o residència temporal poguessin accedir a la ciutadania. Ara la decisió del Suprem manté una interpretació de la Constitució que té més de 150 anys i que considera nord-americà qualsevol persona nascuda al país. I tot a punt perquè d'aquí uns 30 minuts, a 11:15, es pugui veure un espectacle de drons al voltant del Tour de França a la prèvia del 34è concurs internacional de...

Si en saps el plaer, no estalvis el bes, que el goig de mar no comporta mesura. Deixa't besar i tu besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura.

No vegis, no, com l'esclau i el mateix creient, més com a vianant a la font regalada. Deixa't besar, que és un sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada.

què hauries fet si mories abans sense altre fruit que l'oreig en la galta? Deixa't besar, i en el pit, a les mans, amant o amada, la copa sempre ben alta.

Quan vegis, veu, curi el veire el temor, besa en el coll la més vella contrada, deixa't besar, i si et quedava anyor, besa de nou, que la vida és contada.

Ara, a les nits, al Pirineu sembla nevar de tanta lluna. És cert que als pics hi ha encara neu, i és cert també que ho fa la pruna tota florida, que ara es veu.

0: Sembla quieta i va brunçent, tot empolvada de fortuna. Mires l'aigua d'un torrent i es veu ben blanca, però és bruna, que els roquisers senten turment.
1: There's a grief that

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Diu la granota el seu cant ronc, cant a la molsa i a la runa, i sembla un home a cada tronc, fidels soldats que té la lluna, soldats que amaga el núvol bronc.

filera és un camí i llances esteses una a una. Si el núvol bronc passa per aquí, cada filera pren tot d'una l'aire d'emprendre un nou destí.

Si anessis lluny, tan lluny, que no et sabés tampoc ningú, sabria el teu i meu destí. Cap altre llavi no en tindria pres, però amb el teu nom faria jo el meu camí.

ram de noies no en fora conhort, ni la cançó sota el trim de la copa. Vaixells de guerra vinguessin al port, però hi aniria mariner de popa.

Si jo posava la bandera al pal i aquest pal i la bandera eren molt altes, t'hi veuria a dalt.

Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barral sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa. Sota les flandes i els melis, sota els cendrers tan sagrats.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora, sigui a on siguis i sigui des d'on ens esteu en aquests moments escoltant. Arrenca oficialment la programació d'estiu. I sí, bufa, déu-n'hi-do, ja hi som. El temps vola, la calor apreta, les terrasses s'omplen, les nits s'allarguen i nosaltres obrim micròfons amb més ganes que mai. Ja tenim aquí a punt els nostres contertulians, el Sergi García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Antonio López, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: La Pilar Bota, bon dia. I bé, saludem la Cristina Llobet, que hauria d'estar aquí, però per motius personals, doncs, no pot estar-hi.
2: Benvinguts... Sobretot, també són aliens a la seva voluntat.
0: Molt bé. Benvinguts a aquest programa d'estiu, un espai pensat per fer-vos companyia, també per informar-vos, per riure, per compartir històries, per posar banda sonora aquells dies que tenen una llum una mica especial. L'estiu és aquell moment de l'any on tot sembla anar una mica diferent, més tranquil o a vegades més boig, més festa, més carrer, més música, més retrobaments i també més ganes de desconnectar una mica del soroll del món. I aquí volem ser això, una finestra oberta a l'actualitat, a la conversa, a la cultura, a la música i a la vida del nostre poble i del nostre entorn. Avui encetem aquests motors, ahir va fer-ho el nostre company en Jordi de Diero, i va fer-ho amb molta energia, amb bon humor, i també amb aquella sensació de vinga, que això només acaba de començar. Esteu preparats?
2: Sí, ja? Sí.
0: Sí, mira, aquí, amb les imatges, tu sí. Toni.
2: Què passa?
0: Molt bé.
2: Bon dia.
0: Prepareu-vos perquè tindrem informació, entrevistes, tertúlia, quantes coses, no? Quantes coses hi he posat amb aquest guió, música, i aquell punt d'improvisació que fa la ràdio viva i autèntica. Així que poseu-vos còmodes, pugeu el volum i quedeu-vos amb nosaltres, perquè l'estiu comença aquí i comença ara. Doncs bé, nosaltres amb aquest obrint aquesta nova etapa, aquest nou estil, i moltes hores de ràdio per esperar compartir-les plegats amb tu.

0: bé, a ritme de ventilador nosaltres estem a punt aquí de posar-lo ja amb la potència del número 10, si es fos, i si no, doncs anar directament a comprar l'element, doncs, que s'està venguent, doncs, així, amb una quantitat important i un negoci important. Els aires acondicionats. Teniu aire condicionat, Arseni?
1: Sí.
0: Toni, teniu aire condicionat?
2: Sí.
3: Jo m'emprenya parlar de... Però tinc algú que no té ningú més aquí a Tordera.
0: Apa, què és això?
3: Geotèrmica.
0: Ostres, això és potent, no? Això
4: és algú que ve de terra, no? I va bé?
3: Home, no hi ha... És car de muntar, fa molts anys que ho tinc. Però bueno, com ara em fa la casa. És car de muntar, però és el més barat que hi ha per mantenir.
0: Sí, però com va això?
3: Treballar... El que passa és que és molt car, perquè és molt complicat per als tècnics.
0: Ah.
3: Perquè hi ha molt poca gent...
0: Ah, clar.
3: Hi ha molt poca gent entesa amb aquest
4: tècnic. És que han de fer un forat de terra molt fondo. Per
3: 100 metres.
4: 100 metres fondo. Onda.
0: Com dius?
3: 100.
0: 100?
4: A casa tenim un pou que té 80 metres fondo. Vull dir, és el mateix.
3: Va venir una màquina, va fer un forat i baixen uns tubs 100 metres.
0: I tu ja estaves informat fa tants anys de tot això?
4: Amb un sistema de calefacció, però amb aire fred, no?
3: Fa aire fred, aire calent a l'hivern i aigua calenta tot l'any.
0: Oh, quina passada!
3: No pagues aigua calenta, no pagues per fer aigua calenta. La residència que deixa ell els d'allò i fa aigua calenta.
0: Molt bé. És fantàstic, eh? Fantàstic. Clar, tens aire condicionat?
4: Sí, tinc aire condicionat.
0: Tothom té aire condicionat, jo no tinc, eh?
4: Tinc aire condicionat en tres llocs de la casa, no pas a tota la casa,
2: clar.
4: Tinc aire condicionat amb un menjador molt gran, tinc aire condicionat amb un menjador que estem, al despatx i a la cuina, però no, la resta de la casa no, ja tinc ventiladors.
2: Però jo l'intento d'alguna manera... racionar, no?
4: Sí, jo també.
2: Quan arribes a una determinada temperatura, obres finestra... I va passant l'aire i així...
4: Sí, fa aire, perquè aquest any no fa gens d'aire, eh?
2: Uh-huh. Allà a Fogars sí que tenim aire.
4: Doncs aquest any jo a casa, a la nit, anàvem a dormir, obria la finestra de davant la casa i darrere, sí. I estaves un aire... Aquest any no hi ha hagut cap dia que no hagi hagut de posar ventilador perquè estava...
2: Vaja.
4: Estava no passava aire, és que els arbres no es movien, eh? Uh-huh. I llavors... Sí.
0: Vinga, un tal dia com avui, després de parlar de ventiladors d'aires acondicionats, doncs hem de dir que se celebra doncs, coses prou curioses amb aquest 30 de juny. Doncs es marca celebracions interessants i també a la vegada una mica sorprenents. Doncs bé, és el Dia Internacional dels Asteroides. És una jornada per recordar que el nostre planeta no està sol a l'univers i que de tant en tant roques espaials viatgen milions de quilòmetres fins al nostre veïnat còsmic. El dia commemora un fet històric, l'impacte de Tunguska a Sibèria l'any 1908, quan una explosió al cel va desballestar milers d'hectàrees de bosc sense deixar caràcter visible. Avui, telescopis i missions espaials visiten el cel per detectar objectes propers a la Terra i entendre millor com protegir-nos. Doncs bé, aquest dia per commemorar-lo i també per veure el que pot fer i que pot desbastar un asteroide. També parlem avui dels influencers en la comunicació, el nou altaveu digital. Parlem ara d'aquest fenomen que forma part del nostre dia a dia, els influencers, la nova manera de comunicar-los. Una sola persona amb un mòbil pot arribar a milers o milions de persones. Les xarxes socials s'han convertit en una gran emissora global oberta a les 24 hores. Els influencers no només fan entreteniment, també informen, recomanen, creen tendències i en molts casos influeixen en opinions i hàbits de consum. Però també hi ha una altra cara, la responsabilitat del que es diu la pressió de la imatge i la diferència entre realitat i el que mostra la pantalla. Doncs bé, i al final la pregunta és clara. Seguint els influencers o són els influencers els que acaben marcant com veiem el món?
4: Jo no miro influencers, no me'ls crec.
2: Molt ben fet. Jo, com un mitjà de comunicació que sigui fiable, que sigui d'alguna, que tingui solvència, jo escolto Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, i amb Manel Elias i en Marquès, i fan un informatiu que te n'assabentes de tot, estàs molt ben informat i és molt poc tendenciós. Molt poc tendenciós.
4: Una mica ho són tots, eh?
2: Una mica ho són tots, però aquests són menys que...
3: Sí. Bueno, ja us ho he dit alguna vegada aquí, jo no miro les xarxes. No tinc ni... No miro ni obro. El meu nen me va posar Instagram, no sé com desmuntar-lo, perquè si pogués el desmuntaria. Però no l'obro. Com rebo 100 missatges cada dia, la feina que tinc és esborrar-ho. Sense obrir-ho.
4: Molts missatges.
3: Sense obrir-ho.
4: No, jo no sé d'on t'ha sortit, però m'envien de l'ABC, del món, m'envien missatges que els esborria automàticament.
0: Te vas veure-ho acceptat, Pilar.
3: La gran feina que tens...
0: T'has acceptat, tu.
4: El meu telèfon el remena a tothom. Perquè...
3: A les xarxes, el que es pot dir i es fa a les xarxes, a mi se m'escapa i com que no ho entenc ni m'agrada ni... No puc entendre que una persona d'un nivell cultural baixíssim, d'un nivell moral baixíssim, d'un nivell del que vulguis, pugui ser influencer. Mm-hmm. Això no ho entenc. I ho llegeixo pel diari, perquè jo no és pas que ho sàpiga per les xarxes. Ho sé perquè llegeixo el diari, i jo llegeixo sempre en paper, encara no m'he passat al digital.
4: Ja és al revés, fa molts
3: anys. No m'he passat al digital. Jo sóc a la vella escola...
2: Ben fet.
3: I d'aquí no em mouen.
4: Però gastes amb molt de paper, eh?
3: Ah, sí, aquest és el gran problema. Sí, és
4: un munt de paper,
3: Aquest és el gran problema. I busco botiguers que busquin paper i els hi regalo el diari.
4: Doncs jo, si em permeteu dir la meva manera d'informar-me, és el dematí me desperto, allà a quarts de set ja estic desperta, però no me llevo encara. No me llevo encara allà a quarts de set. Llavors estic sí que a la Vila Web i en l'Ara. I a La Vanguardia. Són els tres diaris que me faig baixar, aquests sí que me'ls puc fer baixar com si fossin en paper. En el llit miro la Vila Web i l'Art perquè, a veure, tenen el que dèiem de les tendències. Vila Web sí. Té una tendència, l'Art és més neutral, i La Vanguardia sembla que allò que diuen...
2: Home, Vila Web té una tendència catalanista.
4: Catalanista.
2: Jo ho trobo bé.
4: Sí, no, per això la llegeixo.
2: Ah, clar.
4: Per això la llegeixo. A més, hi ha
2: opinió. I en Vicenç Partal és un crac.
4: Me'l llegeixo cada dia.
2: El que passa és que ell es va equivocar. Ell es pensava que les xarxes portarien més democràcia. Fa 20 anys parlava de VilaWeb com un fenomen democràtic i tal, i el que han portat és més extrema dreta. Perquè l'extrema dreta l'ha comprat. El...
0: Anem explicant més coses. També és el dia de les xarxes socials. També celebrem aquest dia, el dia d'aquestes xarxes, Facebook, Instagram, TikTok, tot allò que ha canviat la manera en què ens comuniquem, compartim i fins i tot com vivim les notícies. Connexió global. Parlem ara d'un fenomen que ja forma part del nostre dia a dia, els influencers i la nova manera de comunicar-nos. Avui una sola persona amb un mòbil pot arribar, com dèiem, milers o milions de persones. Escoltem el que ens diuen des de saber quelcom de les xarxes.
1: Com parlar amb adolescents sobre les xarxes socials sense que surtin corrents? Parlar de xarxes socials en família pot acabar fàcilment en conflicte. Però la comunicació és clau perquè aprenguin a fer-la servir amb criteri. Aquí tens algunes eines per obrir el diàleg sense entrar en lluites constants. Preguntar abans de prohibir. Abans de dir no, pregunta. Què fan a les xarxes? Què els agrada? Què els incomoda? A quins influenciadors i influenciadores segueixen? Quan l'adolescent se sent escoltat, està molt més disposat a escoltar després. Interessar-se pel contingut que consumeixen. No cal que t'agradi el mateix contingut, però mostrar interès pel que consumeixen crea connexió. És una manera de dir, m'importa el teu món. Pactes en lloc d'imposicions. Les normes imposades sense diàleg generen resistència. Els pactes clars, en canvi, fomenten la responsabilitat. Acordeu conjuntament horaris, espais usos i les conseqüències de no respectar els acords. D'un exemple amb l'ús adult. Durant l'adolescència, les persones observem molt més del que ens pensem. Si nosaltres sempre estem enganxats al mòbil, el missatge perd força. L'exemple és una de les eines educatives més potents. Crear una cultura digital familiar. Les converses sobre tecnologia, intel·ligència artificial, mòbils i xarxes socials no haurien d'arribar només quan alguna cosa va malament. Parleu-ne sovint, del que veuen, el que els preocupa o el que no entenen. Això ajuda a construir una cultura digital basada en la confiança, no en el control. Educant l'ús de les xarxes és un procés, no una conversa puntual. Amb diàleg, coherència i donant exemple, és possible acompanyar sense enfadar-se ni prohibir-ho tot.
0: Els influencers, doncs, no només faran entreteniment, també informen, recomanen, creen tendències i en molts casos influeixen en opinions i hàbits de consum. Però també hi ha una altra cara, la responsabilitat del que es diu, la pressió de la imatge i la diferència entre la realitat i el que es mostra a la pantalla. Avui, comunicar ja no és només parlar, és connectar, impactar i generar una conversa.

I bé, canviant de ritme, no m'haguéssim deixant la música un moment perquè arriba el bloc d'actualitat. Com cada dia fem una mirada ràpida al que passa a Catalunya, Espanya i al món, perquè hi ha moltes coses en marx i val la pena estar ben informats. Pugem les inversions, es mou la política, el clima marca agenda i la tecnologia no s'atura. Així que posem ordre a tot això en un minut d'informació clara i directa. Comencem ja amb les notícies d'avui. Catalunya, economia en creixement. Catalunya bat rècords en exportacions i també en el nombre de start-ups, consolidant-se com un dels motors econòmics del sud d'Europa. Innovació, tecnologia i internalització marca la tendència. Mobilitat amb inversió històrica. El govern aprova un pla de 4.300 milions d'euros per millorar infraestructures i transports en la pròxima dècada. Estiu musical a Catalunya. El 40 Summer Live torna en concerts gratuïts a Salou i Cubelles, convertint el Litorat en una gran festa musical. Pressió sobre l'habitatge i serveis. Continuen els debats socials sobre l'habitatge i serveis públics, encareixement demogràfic i més demanda de recursos.

0: Notícies d'Espanya, infraestructures i inversió. Nous plans estatals impulsen la modernització del transport i connexions territorials en diferents comunitats. Debat polític intens. El clima polític segueix marcant per tensions entre partits i discussions sobre reformes institucionals. Economia i mercat laboral. L'ocupació es manté estable, però amb reptes en productivitat i transformació digital. Turisme, en plena temporada. El sector turístic afronta un estiu fort amb màxima ocupació de zones costaneres i grans ciutats. Travessem les notícies del món. Conflictes internacionals. Diverses zones del món continuen en tensions geopolítiques i esforços diplomàtics per estabilitzar regions en conflicte. Canvi climàtic. Onades de calor i fenòmens extrems tornen a posar el clima al centre del debat global. I anem a veure la que diu la Pilar Rahola, doncs que parla molt a fons sobre un personatge que està en el centre de l'actualitat.
1: A la tragèdia immensa, terrible, de la quantitat de persones que han mort en el terratrèmol i els milers i milers que han quedat destrossats en les seves vides, han perdut patrimonis, cases, històries, famílies. Davant d'aquesta situació tan tràgica s'hi suma la tragèdia de viure sota un règim que des dels inicis del chavisme ha destruït el país completament, un país que funcionava extraordinàriament, l'ha anat destruint, l'ha desestructurat completament i ara, davant d'una emergència tan terrible, senzillament no existeix. Els veneçolans estan sols, abandonats a la seva dissort, amb les ajudes internacionals que arriben, òbviament, però no tenen estructures, ni coordinació, ni serveis d'emergència, no tenen instruments. La solitud absoluta. I el Maduro, des de la presó, demanant allò amor i unió. Tu, el sàtrapa, el que vas destruir completament el teu país, el que vas destruir la vida dels teus ciutadans, que acabi aquest règim horrorós. Amor, comprensió, complicitat i força per Venezuela.
0: Bé, doncs arriba el moment de jugar a l'Ari aquí i en aquest moment, doncs, la pregunta que fem participativa, no sé si en Damià s'atreveix doncs, a llançar-la. Damià, què te sembla? És el nostre contralassó. La pregunta és clara. Seguim els influencers o són els influencers els que acaben marcant com veiem el món? La seva pregunta és sí, no, o posar la seva opinió. Ho poden apuntar en el Facebook o bé també en el WhatsApp de Ràdio Tordera i en aquest cas ja saben que tenen premi del patrocinador d'aquest programa que és Xutxes Elisa.

0: Doncs bé, deixant-nos embolcallar per aquest tema musical realment preciós, a Mona Lisa, nosaltres que fem camí cap als nostres companys i corresponsals de les temperatures, comencem amb en Joan, amb la Paquita Albertí del carrer Sant Jordi. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Endavant, doncs, quina notícia de les temperatures doncs ens expliques?
1: Mira, jo em sembla que, la que vam tenir ahir ha sigut la més alta de tots aquests mesos.
0: No, què dius ara? Vinga.
1: 36 graus i 6 dècimes.
0: Què dius ara? Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, sí, ahir va molt alta. I la mínima ha sigut de 22 graus en 9 dècimes. Ara aquests moments estem a 30 graus. Un 58% d'humitat. I marca núvols i sol. I a veure si plourà avui altra vegada, però aquí no som de Déu, diuen.
0: Val. A veure, haurem de posar a fer un professor com es feia abans, no? Que abans, doncs, perquè plogués o qualsevol, doncs, tema problemàtic, es feien processons i vinga, doncs, el sant responia normalment, eh? Paquita, moltes gràcies.
1: Doncs de
0: lo
1: que portem de
0: més,
1: més hi ha
0: 28 litres d'aigua. Mare meva, quina poca pluja. Gràcies, Paquita. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Anem a saludar amb Joan González de Mar Reixac.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, vinga, endavant.
2: Mira, la màxima mínima és de 33 graus, 9 dècimes. Estem una mica més fresquets que la petita.
0: Val.
2: Són 2 graus i alguna
0: cosa,
2: però
0: alguna
2: més fresquet.
0: Molt bé.
2: Però no, eh? Mira, la mínima d'avui ha sigut de 21 graus, 4 dècimes.
0: Sí.
2: Avui hem arribat a 32 graus, 2 dècimes. L'humitat és un 51%. La temperatura de sensació és de 35 graus, 5 dècimes.
0: Molt bé.
2: Està bé.
0: I, i la temperatura doncs, que sempre ens dones?
2: El màxim de vent és 30,6 km hora.
0: Molt bé, Joan. Vinga, doncs es quedem amb això, gràcies.
2: D'acord, fins demà.
0: Temperatura sobre color 34,6, màxima d'ahir, mínima de 8,28, ara 32 graus en 3 dècimes, una humitat d'un 49%. I ens anem a repetir la pregunta participativa del dia d'avui, que és aquesta. Els influencers acaben marcant com veiem el món? 93-764-28-93, si volen trucar-nos en el Facebook de Ràdio Tordera, on està penjada també aquesta pregunta, i també hem de dir que el WhatsApp de la ràdio, si ens ho volen enviar, és el 611-48-13-81. El WhatsApp de Ràdio Tordera és el 611-48-13-81. Doncs bé, esperem de la seva participació i fem una petita pausa. Anem de seguida ja amb el tema que ens proposava avui la Cristina Llobet, tot i que no la tenim aquí, doncs que es tracta de la resiliència, no? Ho dic bé? No, vinga, va.
3: Resiliència.
0: Vinga, doncs anem a aquesta petita pausa i tornem de seguida.
4: Ara i aquí, d'estiu.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Música. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs bé, un tema que avui posem damunt la taula i que bé, doncs és interessant comentar-ho. És un tema que comentava l'Arseni, que ara és el plat del dia, no? I com és que s'ha arribat a aquest punt amb aquest tema que es proposava la Cristina?
9: Perquè hi ha modes. Resiliència no diu res. Bé, és, pots tu dir que una persona és amable, pots dir que una persona és emprenedora, que pots dir una persona que és... Sempre pots fer servir moltíssims adjectius, perquè en el diccionari, afortunadament, n'hi ha molts d'adjectius, i per tant no pots utilitzar molts, i aquest és un adjectiu més. Per tant, algú, un dia... fa no molt de temps, molt poc temps, va començar a utilitzar dues paraules, l'empadronament, que una persona que estava doncs acorralada era capaç de sortir-se'n lluitant, i empadronament, i resiliència, que era aquella persona que se'n surt de tot, se'n surt de, almenys de situacions difícils. I veig que darrere, amb això els mitjans de comunicació hi tenen molt a dir.
10: Sí.
9: Perquè sí. Veig que han disminuït la utilització de la paraula empadronament, i en canvi cada vegada doncs fan servir més la de resiliència. Què podria dir jo de la resiliència? Home, la resiliència...
0: Hi ha un exemple, que l'he comentat a micròfon tancat.
9: Sí, sí, perquè la resiliència és això, és una persona que tinguent molts de problemes, acorralada i difícil, i lluitant amb molts de fantasmes o molts dragons de cop, doncs se'n surt. Aquest és un resilient, no? I he posat en Pedro Sánchez perquè... És increïble
0: que
9: ell pugui aguantar el que està aguantant. És increïble, jo no, se me fa molt difícil entendre-ho. Per això he posat aquest exemple, però podeu buscar com a persona resiliència tota aquella persona, podem anar a nivell de carrer, que té problemes, se li ha mort doncs un parent molt important, o un familiar, no parent, un familiar molt important, i aquella persona veus que de la manera que lluita i se'n surt. Aquest és un resilient que podríem entendre, no? I com aquest, molta cosa, aquests negocis, aquesta persona que porta un negoci i aquest negoci li porta molts de problemes, i ell lluita, lluita, lluita i l'aixeca, que és un resilient. Aquesta és jo veig la paraula resilient cap a on podem anar, i no la podem, com te diria jo, no la podem descriure com podríem descriure qualsevol persona o fet natural o que sigui, per exemple un fet de la naturalesa o així, sinó perquè estem parlant d'un adjectiu, i un adjectiu que pot afectar segons qui i segons qui no. hi ha persona que s'esfonsa de seguida, aquest no és un resilient, aquest entra en depressió, aquest ho veu tot negre, aquest ho veu allò, i tira la tovallola. Aquest no és un resilient.
0: Pilar, què et sembla?
10: Mira, jo, pensant en resilient, no, aquest, lo Mart, un noi que ara han fet una pel·lícula d'ell...
11: Ah, sí.
10: Molt interessant el llibre aquest. El viatge al País dels Blancs.
11: Sí, sí, sí.
10: He estat llegint el llibre, i aquest noi sí que és un resilient, de veritat, perquè des de la... Si teniu ocasió de llegir un llibre, se llegeix en poques hores, perquè és la seva vida. Com marxa de gana, no li faltava el menjar, vull dir, però surt de gana per curiositat, no per anar, perquè veu a 12 anys veu els avions i pensa que el País dels Blancs serà fantàstic, que allà, per dir-ho d'una manera col·loquial, lliguen els gossos en llangonisses. Aquest noi... passa tot el desert, està set anys viatjants fins que arriben, que els seus amics moren, el desert ho passa malament. Aquest sí que és un resilient. Ara fan la pel·lícula, penso que hi surt una artista catalana molt trempada, no me recordo com se'n diu, els noms cada vegada són més tonta. Doncs és...
11: Emma Viladesau,
10: mira si ho veig.
11: Antoni
10: sempre està al dia. Sí, Emma, sí. Viladesau fa de la mare adoptiva d'aquí, però la vida d'aquest noi... Si
11: és una història real,
10: És real, i a més ha muntat ara una ONG...
11: Sí, per ajudar.
10: Per ajudar a Ghana, al Banc de Santander, i porta ordenadors a Ghana, i des d'allà els nois diu que mai ningú hagi de fer el viatge que vaig fer jo per poder-se guanyar la vida. Però el que és curiós és que allà on vivia ell ja no passava en Ghana. Diu, allà plantes una planta i et surt sola. Però el que passa que això és a Ghana, que hi ha molta frondositat. Però a mesura que va anar pujant cap al nord, doncs es va trobar amb el desert, es va trobar... no us vull pas explicar la història. Si teniu ocasió, llegiu-la, perquè al parlar de resilient, sóc pensant, mira, aquest Omar, no sé com s'hi diu, d'algun nom, és un resilient, però de com no hi ha cap d'altre, és una història molt bonica, la fan ara, penso, en cinema.
11: Sí, al cinema,
10: la fan en cinema, i és una història...
11: Però millor que llegir el llibre.
10: Llegir jo crec que és més perquè explica els seus sentiments, com l'enganyen, com no es deixa enganyar, com el volen violar, com no es deixa... Ha sent molt intel·ligent, però és que ara ha estudiat, té carreres aquí ara, i ja està fent una feina molt bona en el seu país, perquè la gent d'allà no hagi de sortir. Tant de bo hi haguessin moltes persones com aquest, resilients com aquest noi, jo crec que és l'estampa de resilient, a part d'en Pedro Sánchez, que aquest no sé com aguanta, de veritat.
11: Jo tampoc, sembla que no paga la pena aguantar tant.
0: Home,
10: no ho sé, però és que és tan injust tot el que li fan.
0: Home, va injust, Pilar, hem d'esperar resolucions,
11: sí,
0: i tota la història.
11: Hem d'esperar.
10: No sé què podem esperar. L'altre dia en Feijóo el va amenaçar dient que aniria a la presó com sortís de president. Això és molt
11: greu. Sí, això és molt típic de la dreta espanyola, doncs, portar els seus rivals a la presó.
10: No sé què...
9: Si voleu, en parlem.
11: Sí.
9: Ho tinc a la punta de la llengua, aquest tema.
10: Jo ja dic, jo resilient posaria aquest noi com a mostra de resiliència. Sí, no sé què hi dieu vosaltres, si no l'heu llegit.
11: Jo diria que resilients podem ser-ho tots. Tots,
10: som una
11: resilients,
10: mica tots,
11: Però, per exemple, vaig veure un programa de televisió fa molts anys, d'aquests de TV3, en què explicava una persona que havia patit un càncer i que s'havia enfrontat amb tota la seva força al càncer, l'havia superat, i en canvi deia que després, perquè el programa anava sobre la depressió, va tenir una depressió i que li va costar molt més

0: realment el que no es pot explicar. Però ha arribat un moment que ha vist que tant de lluitar i, en canvi, no se'n acaba de sortir. I aquí és on hi ha la petita, la línia vermella en la que cau a l'altra banda.
1: Pot ser, sí.
0: Perquè ha lluitat. I llavors ell es pregunta, si ha lluitat tant, per què ell pot més que jo? Com és que no me'n surto? I llavors pot caure la depressió. Perdona que t'hagi interrompt.
1: No, segueix, sí, segueix. És un punt interessant. El problema, per mi, la resiliència té molt a veure amb la salut mental. Mentre mantinguem una quota de salut mental per estar vius i per enfrontar-nos als nostres problemes, bé, en el moment que la salut mental fa figa, bé, tenim que la segona causa de mort entre el jovent i els adolescents és el suïcidi. Uh-huh. I és un desastre, un desastre absolut que demostra el nostre fracàs com a societat. I no se li ve una sortida de cap manera, no sé què podríem fer per millorar les estadístiques i lluitar contra aquesta xacra que és el suïcidi.
2: Sí. I això que dius de les adolescents, perquè potser és una altra cosa, jo crec que avui dia les criatures es porten massa amb cotó fluix, que diguéssim.
1: Això és veritat.
2: I llavors, a la que tenen un problema, com que estan tan acostumats que se'ls hi ha donat tot tan sí. Pla i tan bé, vols això, té això, vols això, té allò altre. Vull dir, no han de lluitar. Nosaltres, l'escènica és una edat també com la meva, que sap que era molt diferent. Ajudàvem les famílies, ajudàvem els pares, i veies que els pares i t'hi involucraves. I ara no. Ara els aporten tant que així amb no sé...
1: Sobreprotegits.
2: Sobreprotegits, exactament. Sí. Que el moment que els i cau algun problema, perquè al final la vida, quan te fas gran, venen els problemes, llavors no han après mai a fer front als problemes. Jo, és la meva opinió, de que hi ha massa protecció en les criatures, que també n'hi ha molt desvalgudes, perquè a vegades tens unes notícies que pares que han tractat molt malament els fills, perquè de tot hi ha de tot a la vinya del Senyor. Però en aquest cas, en general, jo crec que les criatures es porten massa, ja dic, protegides. És el que jo penso. Ara, no cansis, ja portarem el cotxe. No cal dir, ja te porto, ja... I no anem bé.
3: Aquelles èpoques, Pilar, que tu Déu-n'hi-do el que vivies lluny, què fèieu? Marxàveu molt d'hora per l'escola?
2: Però era divertit. Vull dir que... No.
0: Sí. Jo estava pensant de que quan és molt indicatiu i molt ben encertat parlar de la joventut, perquè tots hem sigut nens, o han sigut joves, o han sigut criatures, i... La diferència que hi ha entre la majoria o molta part de les criatures d'ara i els seus tutors amb la que hi havia en la nostra existència, la que hi havia a la nostra edat. A la nostra edat o t'espavilaves o et movies de gana. Sí. No podies anar a l'Ajuntament a demanar. Els nostres pares no anaven a l'Ajuntament a demanar ajuts. No anaven a allò que... O t'espavilaves o et mories de gana.
2: Ara jo crec que és un extrem al contrari. La gent se refia massa de que ja m'ho resoldrà el qui sigui, no? Sí.
0: Aquest és el problema. I llavors, en aquell moment, en aquella època, perdoneu, en aquella època, poder sí que és el model de resiliència per excel·lència. Sí. És a dir... l'ésser humà tots els d'aquí Tordera, per situar-ho d'una manera gràfica i local, tots havien de ser resilients per sortir-nos de la situació en què estàvem, perquè estàvem en una situació tan precària que era o morir-te o lluitar.
2: Com morir-te tampoc.
0: No hi havia farinetes.
3: Bueno, sí. També podries fer una gran depressió, aquestes èpoques. Una gran depressió també podries agafar.
1: Diuen que la gent que viu en condicions més espartanes són més resilients que no pas la gent que ho té tot.
2: Sí, sí. I tant.
1: Aquí ho tenim tot.
0: Aquí ho tenim
1: tot. I bé, el jovent no té la possibilitat de comprar-se un pis, i això és greu, s'ha de solucionar. Però, a banda d'això, ho tenim tot. Tenim cotxe, tenim televisió, tenim vídeo, tenim xarxes socials, tenim...

0: podem agafar un avió i anar-nos a Berlín en un dia, o anar a comprar a Londres, etcètera, etcètera, i en canvi no som feliços. I el meu pare m'ho diu, quan nosaltres érem petits teníem unes joguines de canya,
1: ens refèiem nosaltres mateixos,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí. I eren més feliços que els nens d'avui en dia.
1: El que aquí és que me deia això la Rosa, que veniu patir des de pagesa, era divertit.
0: Clar.
1: Passàvem calor, sí, passàvem fred, i tant que passàvem fred. Però me pensava, sí que portàvem faldilles, les noies,
2: clar,
1: i un mitjó fins a genoll, els genolls destapats. I me recordo, jo, el meu cas, que veníem del cantó d'allà al cementiri vell, venia l'aire del Montseny, i els genolls es tocaven i feien mal de tant de fred que paties. Però el passàvem, i jo crec que allò enforteix la persona.
2: Clar, jo ara anava a dir-t'ho.
1: Ara no, ben abrigat, que no agafi fred, no passin
2: coses. I en el cotxe.
1: I en el cotxe, vull dir que...
3: En esport hi ha una frase molt famosa que diu que les derrotes ensenyen i les victòries no.
1: És així, és veritat, eh? Mm-hmm. I doncs ja dic, no ho teníem com un patiment, ho teníem com que érem molts i jugàvem i era un divertiment passar fred, no, que no era un divertiment.
0: Sí, no.
1: Però no,
2: trobàveu-se per anar a l'escola.
1: Trobàveu-se per anar a l'escola, mm-hmm, perquè fèiem quatre viatges al dia i fèiem una colla de quilòmetres i a més a l'hivern no, però a la primavera i l'estiu portàvem una corda i saltàvem a corda pel camí, una a cada costat rodant, i els altres, o sigui, que el camí no el fèiem una vegada, no, el fèiem quatre vegades perquè regulàvem.
2: Arribàveu sempre a l'hora, a col·legi?
1: Sí, eren puntuals, sí. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Quan s'és jove o s'és petit, hi ha l'energia que portes a sobre... Jo ja vaig comentar l'altre dia que vaig venir aquí a fora, hi havia... no sé, un grup de... Jo li pensava que eren de la Cristina, de nenes de 8-10 anys, no sé, és difícil dir l'edat, i no sé si eren discípules d'ella o què, i posaven les mans a terra, posaven els caps a l'aire, saltaven, i jo que venia arrastrant-me des de casa cap aquí,
1: no, no,
3: i veia allò, pensava, escolta...
2: També, no?
1: Però això és l'edat... De...
0: Sí, sí.
1: Jo també a vegades ho explico, els meus nets anaven bicicleta, anava en bicicleta a la missa els diumenges a les 7 del matí, que encara era fosc, i els camins estaven glaçats a l'hivern.
2: Ai,
1: I el marge que hi ha, bueno, marge, allà on hi ha el tanatori ara, que davant hi ha un marge, aquell marge ho vaig passar volant una vegada amb la bicicleta, perquè com que hi havia tan mal camí, hi havia sots de passar les roderes dels carros, el pedal em va tocar a la vorera i vaig volar per sobre, vull dir... Ai, mare Déu, ara sortiria morta d'allà dins. Però això és l'edat, això. Arsenio, era l'edat de...
3: Enveja veure-ho.
1: Bueno, no pots estar-hi dues vegades, vull dir, això ho vius una vegada, però no ho vius dues, eh?
2: Per què la Cristina, que jo amb aquesta redal li dic, escolta, fes-te una gravació, i, bueno, per què has triat aquest tema?
1: És una llàstima que no hi
0: s'ha posat de moda.
2: S'ha posat de moda, com ha dit l'Arseni, però potser és la vivència personal d'una persona, no?
0: No, també,
2: però... Sí, a vegades posem temes damunt la taula que indirectament ens han afectat, i en aquest cas, doncs, amb una tertúlia, doncs es pot viure el moment d'aquella persona. No sé si la Cristina és una persona resilient.
1: Segurament.
0: Jo crec que sí.
1: Segurament.
2: No, vull dir, sí, clar, sí. Jo si he posat aquest tema...
1: M'ha treballat moltíssim i ja l'ho ha molt, i tant. Jo suposo que sí que ho és. Tots ho som, en certa manera, una mica resilient.
0: Tothom té una capacitat de resiliència. El problema és que aquí, com que ho tenim tot, a la més mínima es veiem sobrepassats.
2: Escolta'm, a veure, resiliència o ser valents? O resiliència...
0: Resiliència vol dir resistència.
2: Bueno, vale, però ser valent, no?
0: Vull dir, sí,
1: és que
0: sí.
1: Bueno, és la paraula que s'ha posat de moda.
2: Esclar, a veure, és que a vegades estem tractant de temes amb paraules que són tan fàcils.
3: Tu poses el dit a la llaga, perquè tu pots afrontar un tema amb valentia, ser valent per afrontar aquell tema.
2: Clar, i ara anirà a buscar la resiliència.
3: Aquí tens un principi de resiliència, però en teoria... podries dir que ets un resilient si te'n surts d'allò que has sigut valent per afrontar.
2: Mm-hmm.
3: Però primer has de ser valent per afrontar-ho.
2: Sí,
3: perquè
2: clar.
3: Si no és valent per afrontar-ho... Això és podríem dir que és és la base de la resiliència, el ser valent.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, com enfoques tu, ja que posàvem la figura d'en Pedro Sánchez? En Pedro Sánchez, primer que ha de ser valent per afrontar i aguantar tot el que li cau. I després ha de ser resilient per sortir-se'n. Podríem... Ha sigut bo, perquè podríem potser concretar una mica més els dos...
2: Clar, les dues maneres de dir-ho, no? Vull
3: primer dir has que... de ser valent per afrontar-ho, és evident.
0: Sí.
3: Perquè si no ets valent...
0: Clar.
3: I segon, has de ser resilient per poder-te'n sortir.
2: Dale, a veure.
3: Victoriós. Poder-te'n sortir victoriós, perdó, eh?
1: No sortir-te'n. Però és molt important... Jo crec els primers anys de vida d'una persona, per ser més valent o menys valent. Si els primers anys no tens mai cap problema, quan tu ve un problema, llavors t'esfonses,
3: sí.
1: Eh? Vull dir, jo sempre hi he donat molta importància a la manera de tractar les criatures els primers anys de vida.
2: M'agrada que parlem de ser valent i no de resilient.
1: És que
2: tot ho compliquem, no?
1: Sí, sí, és veritat.
2: Ho compliquem. Audiència, estem parlant de ser valent, perquè, esclar, m'està parlant molt de rato de resiliència i resulta que va ser que ser valent. És tan senzill com això, eh?
1: És una paraula de moda, eh?
2: A veure...
0: Bé, ser valent no és tan senzill com això.
2: No.
0: Dir-ho sí és senzill, però fer-ho és molt difícil.
1: Sí.
0: I una altra cosa, es pot ser molt resilient i no en sortir-te'n.
3: I tant.
0: Perquè una de les coses que diuen que quan surten els enginyers de les facultats és que no tenen experiència.
2: Uh-huh.
0: I llavors, potser un treballador que porta 30 anys amb aquella màquina se sap més els trucs i retrucs que té la màquina que no pas l'enginyer.
1: Ara actualment això és un problema, eh?
0: Sí, i una cosa, que quan més aprenes treballant, perquè treballant fas errades... I les errades s'han de superar perquè són la manera d'aprendre. Són la manera d'aprendre.
3: Ja sí, ara m'has fet venir, Toni, una lliçó que vaig aprendre fa 70 anys del director general de Fibrocolor, el senyor Neri, era italià, i nosaltres vam anar a Itàlia i vam posar en marxa les màquines, etcètera, etcètera. I amb ell hi venia, parlàvem i em diu un dia, diu, mira, demà comença un químic, demà et començarà un químic que surt de la universitat i el posarem aquí a la teva secció d'encarregat. I clar, dic, si és químic en deu saber molt. I em queda mirant i em diu, mira, diu, en aquest moment ell és un zero.
0: Clar.
3: I tu ets un 1. Però quan ell porti uns anys aquí, ell clar, serà un 10 i tu continuarà sent un 1.
0: Això és veritat.
2: Home, sí, devia baixar la moral, també. No,
1: però de totes maneres...
0: Sí, però la figura de l'aprenent s'hauria d'anar recuperant.
1: És una llàstima que s'hagi perdut
0: que s'hagi perdut d'aquesta manera.
2: Però ara, sí que els agrada... Perdona, Pilar. Sí que els agrada ser aprenents, però volen cobrar de seguida, eh?
0: Bé, perquè s'han passat molts anys estudiant, però els estudis s'haurien de...
1: Les universitats ja ho fan, també.
0: Sí, ho fan,
1: les universitats...
0: Ja està començant a fer-ho,
1: s'està fent, perquè, per exemple, jo tinc un net que està treballant en una empresa que hi va anar de pràctiques a la universitat que estava estudiant, eh? Però això que tu deies, sap més un de gran que un de jove, actualment la gent gran també té problemes perquè la informàtica...
0: Ah.
1: No l'han estudiat. I llavors el jovent d'ara, quan s'ho ha problema informàtic, te'l resolen.
2: Sí.
1: I llavors, per exemple, un cap de la Nissan de Girona, que era un mecànic extraordinari, que sabia... Bueno, tothom li anava a preguntar les coses, era molt amic del meu fill, i diu, estic ben perdut. Diu, allò que dèiem, quasi arribar a la depressió. Diu, per què ara arriben aquests sistemes? Era un home que estava ja a punt de jubilar-se. Arriben aquests sistemes i ve un noi de 25 anys que ha acabat, i en sap més que jo, perquè aquest sistema informàtic jo no tinc capacitat per entrar.
3: Els mecànics s'hi han trobat amb el cotxe elèctric.
0: Sí,
1: totalment, això,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, perquè avui dia un cotxe, tots són automàtics, te'l posen allà amb una màquina i si no és una persona que sàpiga d'informàtica no se'n surt, eh? I jo ho veig amb la família que tinc, perquè tinc una colla de gent d'informàtics i enginyers i aquestes coses, i ho diuen, van amb una empresa i surt un senyor de 70, perquè ja el
0: 60,
1: canvi,
0: de 3.
1: De 60, i jo a vegades els dic, com deuen veure una criatura? Diu, les meves filles me diuen, és que sempre els veus com criatures, els teus nets. Clar, ja es tenen 25 o 30. 30 anys,
0: clar,
1: no són tan criatures tampoc. Però quan veus una persona jove que ha d'anar a un lloc que hi ha una persona gran, ensenyar-li perquè ell no hi arriba... L'informàtica ha canviat totalment les coses, eh?
0: Sí, no, sí, sí.
1: El que diu l'Arseni, jo no vull això, no vull allò, perquè no ho entenc. Jo quan me surt una cosa que no sé de què va, faig una fotografia a la pantalla i el meu net assessor, com arriba el diumenge, em diu...
2: T'ho resol tot.
1: M'ho resol, diu, què has fotografiat aquesta setmana? I llavors diu, això fora, perquè jo... Per què ho faig així? Perquè jo no hi entenc.
2: Uh-huh.
1: I necessito una persona jove que m'assessori.
0: Bueno, però és que estem vivint ara una revolució... la quarta o la cinquena revolució industrial ja quasi fa por. Sí, sí.
1: L'altre dia va venir un nen meu que havia comprat una moto, que per cert em fa patir molt, i perquè és una senyora moto, li agrada molt allò de donar gas, i per arreglar no sé què van posar podem posar-la dintre la casa perquè feia molta calor fora d'aquí tant. Jo em vaig acostant allà a la moto amb el davantal que venia de la cuina i em fan una fotografia. Bueno, al cap d'un rato em fan la fotografia, m'aporten, i amb la intel·ligència artificial...
0: Tenia un projecte, jo estava portant la moto. Déu-n'hi-do.
1: Avui dia, llavors, dius, no pots refiar de res,
0: no.
1: Perquè jo no portava la moto, us ho asseguro.
3: Vaig estar, això que diu el Toni, que... Vaig estar... Ho he llegit diverses vegades, de que la revolució de la intel·ligència artificial estarà a un nivell igual o superior que la revolució que hi va haver-hi de la industrial.
1: Sí. I més perillosa, poder, també, eh? Perquè jo
3: això ja no ho sabem.
1: Em fa molt de respecte.
3: Però que tindrà el mateix nivell.
1: Sí.
2: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Doncs bé, aquí hem parlat de ser valent, deixeu-m'ho dir així, perquè... estic molt en contra de moltes paraules i moltes coses que al final es diuen inclús en anglès, però doncs hem de dir que hi ha paraules que s'entengui tothom
0: en
2: anglès.
0: Molt...
2: Ara, això
0: també s'ha posat molt de moda dir paraules en anglès, que ja les tenim en català.
1: Però és clar, és que vull dir, si no saps anglès no pots anar pel món, eh?
0: No, ja, això és veritat.
2: Però que queda d'aquí, ja sigui una paraula, ja que es fa mundialment famosa, però sempre són en anglès.
1: El que hem de resguardar és la nostra.
2: Doncs jo des d'aquí així m'agrada fer-ho.
0: Sí, els catalans hem de ser resilients i valents per
2: hem de ser valents.
1: Sí, és veritat.
2: Geni, un home valent.
3: Moltes gràcies
2: per estar aquí. Toni,
0: gràcies.
2: Tu a veure, també, mig valent.
0: Jo no sóc gaire valent, no. Sóc més aviat
2: Pilar,
0: pessimista.
2: Dona valenta.
1: No,
2: has viscut bastantes etapes de la vida, també.
1: Jo sempre he dit que la vida ha estat molt afortunada. No,
0: millor per tu. Me n'alegro molt. Sí. Jo quan veig que algú li va bé les coses, me n'alegro.
1: No em refereixo d'ara.
2: Tu també t'has anat bé, Toni.
1: Em refereixo que vaig tenir una família, els meus pares que s'estimaven, que ens han estimat. Jo he tingut uns fills fantàstics, el meu home extraordinari. Però és la vida, és anar acceptant el que em va passant. Uh-huh. Per això dic que la vida, he tingut uns sogres que m'han estimat molt, i amb ells, vull dir que la meva vida ha set afortunada.
2: Sí, sí. Visca la valentia per als que també han estat i estan allà dalt. Vinga, gràcies a tots, fins la propera.
0: Gràcies, un plaer.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts 30 de juny, les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloc.

0: I bé, cada dia que aproximadament després de posar aquesta pinzellada de bon humor, tindrem aquest espai de música. Una música que en aquest cas, qui vulgui que es posi un tipus d'estil musical, només té que fer que trucar durant aquest espai, que són de 4 o 5 cançons, i dir-li al nostre control de so, en Damià, hola Damià, mira, per demà m'agradaria que posessis aquest estil musical. I nosaltres cerquem i te posem aquesta secció. Serà així, Damià, o no? Sí o no? Sí, sí. No, no, us podeu trucar i podeu dir, mira, per demà m'agradaria escoltar, doncs, música romàntica, vale, i nosaltres te triarem i en aquest cas podràs escoltar la que t'agradi. Tenim ara sonant aquest tema que porta per nom Que s'aturi el temps. Doncs bé, és un grup que, a veure si podem explicar quelcom del grup.
1: Estem escoltant, com has dit, Que s'aturi el temps, de Danny Six i Iskit.
0: Doncs bé, fent que s'aturi el temps, nosaltres amb 9 minuts que passen de les 12, doncs parem el temps per acabar curs d'escoltar aquesta versió musical.

I bé, nosaltres entre cançó i cançó farem una miqueta l'entremaliat. Sabeu per què? Perquè aleshores anirem informant de notícies, que parlem molt aquí a la ràdio, mitjançant les zones, i us estem donant opinions de que hi ha moltes notícies que són mentida. I en aquest cas, doncs, comencem, i entremig de cada música i de cada cantant en deixarem anar una. Trànsit informa circulació lenta a l'autopista, especialment per als conductors que han sortit tard, però segueixen dient estic arribant des de fa 20 minuts. Vinga, aquí tenim doncs el primer fact que doncs llancem entremig d'aquesta altra versió musical que la deixem anar.

I bé, nosaltres, entre cançó i cançó, doncs tenim aquestes notícies que ens fa arribar la Tomassa, la xafardera de butxaca. Doncs bé, és d'una veïna que ho sap tot, però sempre una mica mal entès. En aquest cas ens arriba aquesta altra notícia que tracta de mòbils. Recordatori important, si el teu mòbil baixa del 100% de bateria, deixa de ser un dispositiu intel·ligent i es converteix en una relíquia d'història, ni més ni menys.

0: Doncs bé, amb aquesta vitamina de l'amor, nosaltres que en posem el ritme perquè arribi des d'allà on ens escoltis, amb la millor versió musical. Doncs com comentàvem, vitamina de l'amor, Mama Duixa. I ens anem cap a una altra xafarderia, sí? Doncs vinga, la Tomassa ens fa arribar a aquesta altra xafarderia. Atenció. Matins. Avui, el 90% de la població ha pensat el mateix 5 minuts més i el 10% restant menteix.
1: Sneaky. Va, passa,
2: et toca tu. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Estem escoltant Dora Yakis del famós grup 31 Fam amb col·laboració a Flashy Ice Cream. 31 Fam, un dels grups també igual que Ocres Gràcies abans, un dels grups més coneguts a Catalunya que estan per tot arreu. Apaga

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: I bé, nosaltres amb aquesta versió musical que anem posant, de fons, un ritme doncs, d'aquests que ens podem imaginar algú ballant en una pista i fent aquelles cabrioles que ara normalment em sembla que ara ja no es porta. Però tot i així, doncs, el ritme, la versió que estem escoltant, realment doncs, dona molt de sí. I sí que ens fa doncs, imaginar veure aquest bon moviment que encara ens ve a la memòria. Anem fent camí, són 22 minuts que passen de les 12 i sí, continuem nosaltres ni més ni menys amb aquestes informacions exclusives que poden ser més certes o molt exagerades, com per exemple aquesta, el misteri del patinet. Avui m'han dit que la plaça ha vist un patinet sense conductor. És a dir, no hi havia ningú a sobre, eh? Jo crec que no era un patinet. Veig que era algú que ja arriba tard a tot arreu des de fa anys. Aquesta podria ser jo.

0: millor clima.
1: Anem amb una bomba catalana. Búhos, Catarres i Henry Méndez. No és Miami, us deixem. No cal ni que parli, us deixem amb aquest temón.

0: Doncs bé, sí que sabem i que ens adonem compte que aquí no és Miami, perquè, a veure, menys mal que no fan aquests edificis tan i tan i tan exagerats. Sí que ens agradaria tindre algunes palmeres, no?, un palmeral, i les Maldives, doncs no cal, no cal que anem tan lluny. Ens quedem ben a prop, ens quedem a la plaça de l'Església de Tordera, i en aquest cas anem escoltant aquests temes musicals que en Damià ens acerca. No és Miami ni les Maldives. Continuem i anem cap a una altra notícia sobre el supermercat. Doncs vinga, aquesta notícia diu... Que, a veure, diu, m'ha dit la Tomassa, val? És una informació exclusiva. El supermercat de resulta que han canviat la disposició dels productes. Això vol dir dues coses. O estan innovant o volen que comprem més coses que no necessitem. Això em sembla que ho sabem tots.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: és avorrida i somnolenta, i ara dinamita amb la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent.
1: Estem escoltant Jugular, una cançó molt coneguda de fa un o dos anys, a l'artista Triquell, amb nom real Francesc Fuentes.

0: nits igual.
1: Doncs bé, aquí arriba el punt i final sempre d'aquesta selecció musical que nosaltres posarem i que, doncs, aquest nom d'aquest espai és El Teu Gust. I bé, nosaltres, siguent El Teu Gust, ni més ni menys el que farem, també, i com han pogut anar escoltant, doncs, posar atenció amb aquestes notícies que ens porta la Tomasa Xavarrera. Ens els fa arribar via WhatsApp, i veto aquí que jo me sembla que són una mica exagerades. Els anirem, doncs, dient i explicant. Esperem, doncs, més que tot, a mi m'ho fan rebre, eh? Esperem que sigui, doncs, així és possible, que també busquem el somriure des d'allà on estiguin. Punt i final de l'espai de temes musicals.
2: Ara i aquí, d'estiu.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, com passen minuts de dos quarts d'una, és moment nosaltres de saludar la Clara Ribas, que és una persona que forma part de la comunitat terapèutica del Maresme. Molt bon dia, Clara.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs sí que ens posarem a parlar d'aquest tema prou interessant, com és el que doncs, havíem parlat i havíem pactat, parlar dels joves, perquè ens importa moltíssim, i bé sabre doncs, pròpiament de quina manera doncs, es poden tractar amb la seva salut mental i amb què és el que fa que els afecti més. Doncs bé, Clara, en els últims anys s'ha parlat molt de la salut mental dels joves, especialment després de la pandèmia, amb quina cosa més estranya, no? Com descriuries, doncs, tu, Clara, l'estat actual de la salut mental amb aquests adolescents i els joves?
1: Doncs, bueno, l'etapa adolescent és una etapa de canvi, no? I llavors, doncs, es poden donar certes com actituds o comportaments que des dels adults ens poden semblar una mica estranys, no? Però moltes vegades estan dins de la normalitat, però altres vegades és veritat que això ja comença com a passar-se una mica de la ratlla, no? I com que hi ha cosetes que comencem a veure, no? Que nosaltres en diem com signes d'alarma o d'alerta, no?, que ens poden fer pensar que hi ha coses que no estan anant gaire bé, no? I llavors, doncs, una mica hem d'estar això, no? Estar alerta per veure si potser aquests canvis normals ja no ho són tant i s'estan com anant una mica de mare, no?, diguem.
0: Molt interessant també, doncs, veure el comportament, no?, d'aquests joves, com comentes, Clara. Cada vegada se sent a parlar més d'ansietat, d'estrès, de depressió entre la població jove. Què passa? Quins són aquests problemes de salut, doncs, que són més freqüents i què s'observa a la consulta?
1: Mira, nosaltres tenim molt en compte tenir una visió integral, no?, que inclogui pues, analitzar tant el context familiar, no?, què passa a les famílies, no?, com és la comunicació a casa, a nivell social, com són els amics, si té o no té amics, si aquests amics són positius, no?, és una xarxa positiva que sosté o al revés, no?, perquè a vegades pot ser que hi hagin joves que considerem o que les famílies diguin, ui, té molts amics, tot el dia està al carrer, bueno, com són aquests amics, no?, en realitat. I després també és molt important tota la part educativa i formativa, no?, que són moltes hores que s'ocupen amb això, no?, i que a vegades quan algú està sense estudiar, sense treballar i sense tenir com activitat d'oci, també això fa que entrem com en un estat una mica d'apatia que no és gaire positiu, no? Llavors, analitzant una mica doncs, tot això, no?, amb aquesta mirada tan global i tan integral, doncs aquí és quan comencem a establir una mica intervencions que estiguin ajustades al que ens trobem a la consulta. Cada jove és un món, no?, al final, però bueno, el que dèiem abans, no?, que és una etapa que està molt marcada per construcció d'identitat, per processos de canvi, no?, i tot això ho hem de tenir en compte. Però, si hi ha un malestar emocional, pues l'hem de tenir, bueno, l'hem d'escoltar, no?, i hem de poder-lo tractar.
0: Bé, interessant sempre, doncs, amb aquest gran suport d'un tractament que sempre se pot, suposo, encarrilar, no?, amb un d'aquests joves.
1: Clar, bueno, intervenir precoçment en general en la salut mental com els consums que també s'inclouen dins de la salut mental, no?, és molt important. Els joves, en veritat, és una etapa d'oportunitat que diem nosaltres pels professionals perquè no hi ha res cronificat, no?, i que, per tant, tot el que puguem fer de forma preventiva, no?, segur que els tractaments sempre, bueno, sempre evolucionen molt millor, no?, que en persones que potser arriben a la consulta amb 40 anys i amb una depressió crònica, no?, o amb un consum crònic de substàncies i tot això és com sempre és més complicat, no?, que amb una persona jove, que a més és com té molta flexibilitat també mental per poder portar a terme canvis, no?, i que entra dins de les necessitats evolutives i emocionals que hi hagin crisis i la qüestió és poder-les acompanyar bé.
0: Mm-hmm. De veritat, parlant doncs amb el tema d'observació, moltes vegades aquests primers canvis que comentem en el comportament passen desapercebuts. A veure, com poden les famílies detectar aquests primers senyals que un jove necessita ajuda psicològica?
1: Clar, a veure, jo, les famílies crec que són molt importants, perquè al final són qui més coneixen els joves, no? Llavors, poden haver-hi signes que em podem dir que són d'estar alerta, no? No d'alarmar-nos, però sí d'estar alerta, no? Per què? Podríem dir, pues, per exemple, els canvis de personalitat, però bueno, també hem de tenir en compte que és una etapa on és normal, no? Que és una etapa de trànsit entre infància i etapa adulta i que, per tant, és fàcil que es donguin aquests canvis, no? Però si aquests canvis estan comportant malestar en el jove important, no? O, per exemple, agressivitat, no? Coses una mica més extremes, doncs això sí que ens ha de fer pensar, doncs, que hi ha algun problema. Voler sortir molt de casa, bueno, és normal, els adolescents volen molt estar al carrer, volen estar amb els amics, no? Però quan això es converteix en pactar hores que no es compleixin, que els joves desapareguin durant hores sense, per exemple, donar explicacions, no? Doncs clar, això ja és com que hem traspassat un límit i hem de veure què està passant aquí, no? Per exemple, és dir que és com estar molt atents i crec que la intuïció en el cas de les famílies és molt important, no? Dir, ostres, sento que el meu fill, tot i estar en una etapa que entenc que és de canvi, no està bé, no està bé i jo no sé com ajudar-lo, perquè també hem de tenir en compte que moltes vegades també atenem les famílies i que formen part del procés del jove i són molt importants, no? L'atenció a les famílies en els programes joves l'oferim, la donem i és bàsica perquè els canvis de veritat es donguin.
0: Diversos estudis, segons m'he anat informant, indiquen que els casos d'ansietat, de depressió, malestar emocional entre els joves han augmentat en aquests darrers anys, com deia, després de la pandèmia. Entre les causes que sovint s'apunten hi ha la pressió acadèmica, potser la incertesa sobre el futur, les dificultats econòmiques, les conseqüències de la pandèmia, no ho sé, ara ja fa molt, i l'ús intensiu de les tecnologies. Quin factor es creu que explica aquest augment de problemes de salut mental?
1: Mira, les xarxes socials crec que és un element clau que l'acabes de dir, no? Quan parlaves de l'ús de pantalles, no? Uh-huh. Les xarxes socials, clar, els joves, bueno, els adults també, no? Però els adolescents, joves, i no tan adolescents, que a vegades hi ha preadolescents, no? Tenen l'ús de pantalles tan a mà, no? El mòbil des dels 10, 11 anys. Hi ha nens i nenes que ja tenen mòbil a aquestes edats, no? I són nens i nens molt influenciables. I les xarxes socials, de veritat, que hi ha molts estudis, com bé has dit, que demostren que fent un bon ús poden tenir coses positives, no? Però també és veritat que hi ha edats que potser no tocaria, no? A tenir accés zero restringit, no? A tots aquests vídeos, no? Que mostren sempre com imatges que no són reals, no? De persones ideals, amb vides ideals, amb cossos també ideals, no? I tot això és veritat que està fent molt de mal. La incertesa del futur també és real, no? Que vivim justament una etapa una mica complicada pels joves, no? Que a la nostra edat, no? A la nostra etapa, quan érem joves, sabíem que si estudiàvem tindríem feina, per exemple, no? I ara pues, estem veient com molta precarietat social, no? Estudis, no estudis, no? Vull dir, com que els problemes actuals, no? que vivim, no? De la vivenda, no? Tal. Al final ells també ho viuen a casa, no? I això també és important tenir-ho en compte.
0: El tema de l'autoestima també és molt present i la imatge corporal dels joves encara persisteix aquesta problemàtica?
1: Molt, sí, totalment. És que, bueno, el que diem, no?, que és que ens estan venent, no?, com aquesta cultura del cos perfecte, no?, inclús parlant de les relacions afectives, no?, de com ens hem de relacionar els uns amb els altres, l'accés tan temprà a la pornografia, també, no?, tot això són coses que estan afectant moltíssim, no?, i sí, això ho veiem molt. Molta autoestima molt baixa.
0: També, aleshores, aquest sistema de totes aquestes plataformes podria ser una eina de suport o també comporta riscos encara que sigui de suport?
1: Jo crec que pot ser de suport si a darrere hi ha un adult referent, hi ha un control parental, no? Vull dir, clar que ho pot ser, però escollint molt bé el què, no? Vull dir, escollint correctament a on ha de tenir accés i a on no ha de tenir accés el jove, no? Hi ha un algoritme en les xarxes socials que com més mires una cosa, més vídeos et surten de forma espontània, llavors, clar, si no hi ha un control sobre això i hi ha un jove que, o una jove que està obsessionada amb el cos, no?, i comença a mirar vídeos i cada vegada n'hi surten més i cada vegada surten noies més atractives explicant-te quines dietes has de fer o com t'has de maquillar perquè se't vegi de tal manera o quines operacions estètiques s'està fent, clar, això és com entrar en un bucle, no? De reproduir aquesta obsessió moltes vegades al dia. Llavors, clar, si a darrere no hi ha un control parental, aquí és on tenim el problema.
0: Uh-huh. Els centres educatius, com per exemple en aquest punt d'aquí Calella, són un dels espais on els joves passen més hores moltes vegades al dia. Quin paper tenen aquestes escoles, instituts en la prevenció i la detecció, per exemple, dels problemes de salut mental?
1: Clar, tenen un paper clau, no? Perquè és veritat, passen moltes hores, es coneixen, no?, els mestres motivats, no?, que coneixen els seus alumnes, poden tenir xerrades. Al final és un adult referent, però diferent del papa o de la mama, no? És algú com que realment pot ser una figura molt, molt important, no? Mestres, educadors socials, ara, no? Entre els joves també, les relacions que es donen a dins dels instituts, dels centres educatius, clar, són molt importants. També és veritat que dins dels centres es fan tallers i es treballa molt tots aquests temes, no? Tant de pantalles com d'habilitats per la vida, que en diem, no? Habilitats comunicatives, temes d'autoestima, són temes que els centres educatius ens ho diuen molt, no? Que es repeteixen i que es parlen moltíssimes vegades, no? Vull dir que sí, tenen un paper fonamental, no? Inclús a l'hora de detectar situacions. Clar, aquí al nostre centre arriben les situacions detectades, no? O quan hi ha una demanda d'ajuda per part del jove. Però tota aquesta part més primera, no?, de detectar aquestes primeres cosetes, més enllà de la família, el centre educatiu té un paper molt important.
0: Tot i que avui, Clara, es parla molt més obertament del tema de la salut mental, encara hi ha persones que sembla o realment tenen por de demanar ajuda. Creu que encara existeix aquest estigma? Vull dir, jo me sembla que encara hi és. I com es pot combatre?
1: Sí, és molt... Mira, aquest estigma hi és i és com amb tantes altres coses, no? Amb tot el que marca la diferència encara costa una mica, no? Però l'hem de combatre entre tots i l'hem de combatre col·lectivament, no? Jo crec que no és tant des dels nostres centres de salut mental

0: A vegades el desconeixement genera molta por, no? I com més coneixement es tenen de les coses, més fàcil és poder entendre el per què, no? I poder acompanyar millor a les persones, no? I que no se sentin com etiquetades, no? Marcades, com diu la pròpia paraula, no? Estigma uh-huh. significa marca, no? Pues això, no? Com intentar no marcar la gent.
1: Alguns joves...
0: Al final tothom porta una etiqueta o altra, no? Tots sí, portem sí. etiquetes, no creu?
1: No, i tant que sí. Alguns joves, ara que ha sortit tant el tema d'intel·ligència artificial, busquen consell d'aquesta intel·ligència abans de parlar de les seves emocions o doncs, apropar-se a un professional. Quins avantatges sí. i quines limitacions creus que té aquesta pràctica?
0: Mira, trobo molts joves que ho fan, inclús aquí a la consulta. És molt trist, però és veritat que aquí a vegades no podem atendre les urgències, no podem atendre tant com voldríem, no? I a vegades, a mi aquí, a vegades em venen joves que em diuen i em va passar això i vaig parlar amb el ChatGPT o amb la intel·ligència artificial i li vaig preguntar què podia fer. Clar, el problema d'això és, bueno, ja ho hem vist, no?, algunes notícies d'algun suïcidi, no?, que s'ha acabat cometent després d'haver parlat amb la intel·ligència artificial, no? El problema d'això és que no són persones qui et responen, no?, és una intel·ligència artificial i tota la part humana que hi ha darrere de l'acompanyament a persones desapareix. I, clar, tornem a parlar una altra vegada de l'ús i del mal ús de les tecnologies, no? És a dir, que si jo utilitzo la intel·ligència artificial, per exemple, doncs, com aconsellaries amb una persona, doncs, no sé, no? Que està molt trista. Quines activitats em podries proposar si sóc una persona que li costa sortir de casa? Doncs això és una cosa. I l'altra és quan intentes fer teràpia, no? Amb una tecnologia. I aquí, clar, hi ha límits i límits, no? La intel·ligència artificial ens ha de poder ajudar en algunes coses, però no pot substituir de cap manera l'acompanyament humà, no? I això és així.
1: Més enllà, per exemple, de tractaments psicològics, els hàbits quotidians també influeixen en el benestar emocional. Quines rutines o hàbits poden ajudar els joves a cuidar la seva salut mental?
0: Mira, l'esport és molt important. Saps? És fonamental perquè al final tot el que és moure el cos, generar, no?, aquesta sensació de benestar, però clar, també és veritat que hi ha joves que depèn de quin estat es troben no estan com preparats com per fer esport com a tal, no? Però bueno, nosaltres des del nostre centre tenim recursos que poden ajudar com en el primer pas, que és el de sortir de casa, no?, el de poder fer activitats d'oci, encara que sigui amb un acompanyament, no?, de forma terapèutica, però tot el que és oci ajuda molt, no? Una bona alimentació també, i a vegades jo dic que amb els adolescents i els joves també està bé com aprendre's a cuinar, no?, i aprendre a cuinar i cuinar-te els teus propis plats és molt saludable també, no? I és com cuidar-te d'alguna manera, no? I a vegades són coses que des de casa no s'ensenyen, que és un temps que pots compartir amb el teu fill adolescent, no?, parar junts una amanida i decidir què li posem, no? I bueno, i és una forma també d'ensenyar a cuidar-se, no? Per exemple, són coses com molt senzilletes que podem fer entrant a la rutina diària i que pot ajudar, no? Dormir les hores per suposat, no? Dormir les hores que hem de dormir i ni més ni menys, no? Amb els horaris que toquen, tot i que, bueno, ara és estiu, no? I sabem que els adolescents volen sortir a les nits, però, bueno, poder arribar a acords, a pactes, no? Potser no cal anar a dur a les 4 de la matinada i aixecar-te cada dia a la 1 o a les 2. Vull dir, són petites coses com tots al final, tant adults com joves, no? que hem de poder fer. No? Contribuir a casa també és salut mental, perquè també és com fer veure que, o ajudar a que el jove recordi que forma part de la família, no? I que entre tots doncs, fem coses de casa, ens cuidem i després cada un té la seva estona per sortir i per divertir-se, no? Per exemple.
1: Per acabar, Clara, si hagués sí. d'enviar un missatge doncs els joves que ara mateix estan passant per un moment difícil, què els hi diria?
0: Mira, que sobretot que no el passin sols, no? Que la soledat és el pitjor. I a vegades aquesta societat ens porta a pensar que les coses que ens passen són individuals i no és veritat. La salut mental és col·lectiva. Encara que

0: algú estigui malament, hem de pensar que les persones no estan bé perquè el sistema ens porta a no estar bé, no? Vivim en una societat, no?, tan frenètica, no?, amb tanta pressa per tot, no?, que no ens deixa com viure tranquil·lament. I, per tant, quan no estem bé hem de demanar ajuda. Perquè sols a vegades és com molt complicat sortir del pou, no? I seria això, buscant algú, sigui un amic, sigui un familiar, sigui directament venir al centre de salut mental i demanar ajuda. Al metge, a on sigui, a l'escola, al mestre, no?, al monitor de taekwondo, és igual. Qui sigui, demanar ajuda.
1: Molt bé, Clara, doncs ho deixarem aquí per avui. És interessant doncs, que sàpiguen aquest punt de retrobament i que poden ajudar-los personalment, que és molt lògic, és molt diferent una màquina d'intel·ligència artificial que una persona de frec a frec, no?
0: I tant. Una abraçada, això, encara la intel·ligència artificial no la sap fer.
1: Més mal, més mal. Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada, Clara, un bon estiu.
0: Molt bé.
1: Ens tornem a retrobar.
0: Igualment.
1: Adéu, bon dia.
0: Gràcies. Adéu.

0: I bé, avui hem encetat aquesta altra pàgina del magazín de l'àrea aquí. Una pàgina en la que hi haurà alguns petits canvis. Sí que la música volem que sigui una vessant protagonista i desitgem i esperem que la seva participació sigui via telefònica al 93-764-28-93 en el Facebook o, si més no, en el WhatsApp de Ràdio Tordera. Us esperem. Desitgem, doncs, que aquests nous guions, doncs, amb un tant d'humor, sí que a la segona hora tenim aquesta xafardera de butxaca, que és la Tomassa, i amb ella i algun professional humorístic encetarem, doncs, aquesta segona part musical. Gràcies per la seva atenció, per la seva confiança, en Damià, control de so, i jo personalment, Rosa Maria Ruscalleda, els hi diem... Gràcies i fins demà a les 11. Recordin, els esperem.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Institut Lluís Companys analitza el descens dels resultats de la selectivitat 2026. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes. Escoltem Carles Carrer.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys, el tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
3: Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior.
1: La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals. Està organitzada per Pere Cot i Set de Dansa a les 7 de la tarda i tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Avui es farà un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+. Sònia Oliva és dinamitzadora del Casal.
4: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
1: L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornades de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes de totes les categories adreçats a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
1: Informatiu que completarem amb espais com el Tordera en directe i les píndoles de salut amb la col·laboració dels professionals del CAP de l'Ambulatori de Tordera. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat del centre. El director Carles Carré ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment dels alumnes del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'una xifra habitual d'un o dos casos a 7 enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordenencs. Escoltem a Carles Carré.
1: Valorant una mica els resultats de les proves de l'ESPAU, el que sí hem vist és que les notes han estat de mitjana força més baixes que en altres cursos. També hem tingut un percentatge de suspesos més elevat que la resta d'anys. Doncs en total doncs hi ha hagut uns 7 suspesos, que normalment sempre estàvem entre un i dos, i en algunes matèries en concret hi ha hagut unes baixades molt, molt grans de notes, com podria ser les matemàtiques, que la mitjana de Catalunya ja ha sigut fins i tot suspesa. Ha sigut una mitjana d'un 4,1 a Catalunya. I en el nostre centre això també ho hem vist doncs, repercutit amb els resultats finals.
0: Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària.
1: Amb aquest aspecte, doncs, una mica decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat. És a dir, dona la sensació que les universitats van una mica per lliure i no parlen prou amb els docents de secundària, que som nosaltres qui tenim en els alumnes i realment no, veiem doncs, el seu funcionament, les seves necessitats, les maneres d'aprenentatge més idònies per ells, etc. Anirem treballant i, bueno, i esperar que el curs vinent doncs, torni a anar bé com va normalment.
0: El centre ha confirmat, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixada de resultats no és un fenomen aïllat a Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida per la majoria de centres educatius aquest curs. Oberta fins al 10 de juliol, la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.000 euros l'any i pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 en cas que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu de lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà un mínim de 250 euros. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones.
2: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
0: El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també us podeu adreçar per més informació a l'oficina local d'habitatge d'aquí Tordera.

0: La cultura musical pren protagonisme avui a Tordera amb la celebració d'una mostra de cant centrada en cançons de grans musicals. L'esdeveniment tindrà lloc a la Biblioteca de Tordera a partir de les 7 de la tarda. La ballada promet ser una nit de música i emoció on s'interpretaran temes icònics de produccions tan reconegudes com Els Miserables, Mamma Mia, Pirates o musical, El Rei León, Priscila, Reina del Desierto i Maricel. L'accés a l'espectacle és gratuït, lliure per a tots els assistents. A més, l'organització ha previst un detall especial per al públic que podrà gaudir d'una copa de cava gratuïta. L'activitat està organitzada per les entitats Pere Cot i Set de Dansa amb la col·laboració de la Biblioteca i l'Ajuntament de Tordera. I les nits d'estiu, el Casal de Joves tornen amb força. La proposta consolidada des de fa uns anys tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament i el Casal presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obert a tothom, monòlegs i concerts per al públic general els dimarts de juliol a les 9 del vespre. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de tordarencs i tordarenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Oliva explica que l'objectiu de l'activitat és atraure públic jove i de totes les edats.
1: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula d'atraure's.
0: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte amb motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera. L'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà lectura del manifest LGTBIQ+. Tot plegat serà presentat per en Pau Torner.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera llança una forta campanya per impulsar i consolidar la seva secció femenina des de la base fins als equips sèniors. L'entitat fa una crida exclusiva a totes les edats, demostrant la voluntat de crear una comunitat esportiva femenina transversal i arrelada al municipi. Les sessions preparatòries d'aquest estiu estan obertes a tothom i es reparteixen entre el pavelló dels Països Catalans i la pista de Sant Andreu. El club ha establert els següents horaris segons les franges d'edat. Per l'equip sènior, els entrenaments es duen a terme els dilluns a les 8 de la tarda al pavelló dels Països Catalans i els dimecres a les 8 a Sant Andreu. Les categories infantil, cadet i juvenil, les sessions preparatòries tindran lloc els dilluns a 6:15 al pavelló dels Països Catalans i el dijous també a 6:15 a la pista de Sant Andreu. Aquesta iniciativa suposa una gran oportunitat per totes aquelles noies i dones de la zona que vulguin iniciar-se en aquest esport o continuar la seva trajectòria en un club que aposta fermament per la igualtat i el creixement de la base femenina al municipi.

0: El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera, tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des de que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això, el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Polo.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'anuari de l'educació 2026 que compleix 20 anys de trajectòria. És crònica d'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'anuari.
4: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, als detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia, en una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la Selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general, per tant, una situació tranquil·la, també també pel que fa a la situació marítima, que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui. Fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta a l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valors de rigorós estiu.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada que ve des de la nostra dansa, però des del curset de sardanes. És una de les seves monitores. Ens trobem aquí amb la Mireia Pla. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estem aquí amb tu per començar aquesta entrevista parlant d'aquest curset de sardanes que ja s'ha tancat una mica la inscripció, però per començar sempre deixem un petit espai perquè la gent s'hi introdueixi. Explica'ns qui ets tu i també de què tracta aquest curset de sardanes.
2: Doncs bé, jo sóc la coordinadora del curset de sardanes de la nostra dansa, juntament amb l'Ariadna Ros, i també sóc, doncs, monitora d'aquest curset.
1: Uh-huh. Ara dèiem que s'ha tancat aquest període d'inscripció. No sé al final quanta gent hi haurà anat dins d'aquest curset, perquè ho parlàvem ara fora de càmeres, però això, digue'ns quanta gent més o menys hi haurà, com es distribuirà i si esteu contents també des del curset per la rebuda de la gent.
2: Doncs bé, enguany hi ha 101 inscrits, estem molt, molt contents per tota la gent, doncs, que s'ha animat a apuntar-se al curset. Estem també molt contents perquè tenim un equip de monitors força gran, som 16 monitors aquest any, per tant podem cobrir, doncs, les necessitats que tinguem, doncs, al llarg de l'estiu amb el curset de sardanes. I la veritat que això, molt, molt contents amb tota la gent que s'ha apuntat.
1: No t'ho he preguntat, digue'ns això, des de quan feu el curset, perquè comenceu ara aquesta setmana,
2: sí.
1: I això, fins quan dura més o menys? Perquè Déu-n'hi-do, són unes quantes classes.
2: Sí, comencem justament demà, dimarts 30, i s'estén el curset de sardanes fins al dimarts dia 11 d'agost. Fem això, curset, com cada any, fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: Després parlarem d'aquesta cloenda perquè doncs, suposo que aquest deu ser un dels objectius també del curset. Abans, però, has comentat que anireu això, 101 persones dins d'aquest curset i que sereu uns quants monitors. No sé com això es distribueixen en diferents grups i, sobretot, aquest perfil de gent que us ve al curset és gent que mai ha ballat sardanes o que sí que n'ha ballat alguna vegada? Com és, més o menys, aquest perfil de gent?
2: Bé, tenim una mica de tot. Primer, pel que fa als grups, tenim el grup del que seria d'infants, que hi ha quatre grups, que són el vermell, el groc, el verd i el blau, que es distribueixen segons l'edat. Comencen amb 5 anys i acaben més o menys amb uns 15, aproximadament. I després hi ha el grup d'adults que només fa el curset els divendres al vespre. Bé, el perfil que tenim, hi ha una mica de tot. Sí que normalment hi ha força continuïtat, és a dir, tenim forces, doncs, inscrits que ja venen d'altres anys d'haver-se inscrit i que van pujant per tots els nivells d'edat, però també tenim, doncs, noves incorporacions, tant al grup d'infants com també adults, que s'ha apuntat, doncs, força gent que potser abans no havia ballat sardanes i que, doncs, s'anima a ballar-ne.
1: Et volia preguntar per com són més o menys els assajos, els entrenaments, per dir-ho així, d'aquesta disciplina, perquè en feu, diria, 2 a la setmana, sí, més o menys. Això, com es divideix aquests entrenaments? Us centreu en una part de tècnica o quina estructura seguiu, més o menys?
2: Bé, això és força depenent del nivell d'edat, és a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són, doncs, més grans, però sí que intentem una mica, doncs, compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar, doncs, sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, doncs, de barrejar una mica tot plegat.
1: Per tant, diries que no és només el fet d'ensenyar a ballar la sardana, sinó que també obrir portes a descobrir, doncs, tot el que comporta, no? Amb la cobla, també els divendres, entenc que després del curset hi ha actuacions aquí a la plaça. També els nens es queden a les audicions, ballen, com en són partícips?
2: Sí, això és veritat que ens agrada molt l'ambient dels divendres perquè tenim la cobla en directe, que és un privilegi, i molts cops després del curset molts nens i nenes i també adults es queden a ballar, i és una cosa que ens agrada molt perquè és com que la sardana, a més del que fem, no?, dins el curset, que també després els divendres es pugui continuar ballant, doncs ens agrada molt veure, doncs, tots els nens i nenes que se sumen a les rotllanes a ballar una estona.
1: Et volia preguntar també, perquè abans has parlat d'aquesta cluenda, del final del curset, de què tracta aquesta cluenda, perquè la gent ho sàpiga, i si vosaltres ja des de ben inici que comenceu el curset ara, comenceu ja a pensar en aquesta cluenda, en què centra més o menys?
2: Bé, la cluenda del curset de sardanes es fa aquest any el 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i la cluenda bàsicament és ensenyar, doncs, el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, doncs, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cluenda sí que al principi, els primers dies de curset, doncs no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que, doncs, es comença a pensar, doncs, idees pel galop, es comença a triar, doncs, la sardana que es ballarà, i després sí que els últims dos dies de curset és quan es fa el que li diem l'assaig general, és on, doncs, practiquem el que farem el dia de cluenda perquè surti tot bé.
1: Et volia preguntar també, a nivell personal, no sé si ja portes això, fent de monitora anys anteriors, com és l'experiència també d'ensenyar, no sé si en el teu cas infants o adults, però com és l'experiència d'ensenyar aquesta disciplina, i doncs això, quines valoracions em fa si ho gaudeixes?
2: Doncs bé, jo porto sent monitora fa uns quants anys, crec que farà ja ara, aquest serà el cinquè estiu, em sembla que sóc monitora de sardanes, i serà el tercer que faig de coordinadora del curset. I bé, estic molt contenta, jo, bueno, des de petita que estava ja al curset, a mi m'agradava molt venir a ballar sardanes, i ara, doncs, viure al curset de sardanes és una altra perspectiva, perquè realment ho vius d'una altra manera, també és molt enriquidor, m'agrada molt, i jo sóc monitora sempre, doncs, dels petits, normalment del curset. I m'agrada molt, doncs, poder transmetre la sardana cap als més petits, perquè sí que s'ha de tenir molta paciència al final, perquè, doncs, la sardana no és complicada, però sí que és veritat que, doncs, té una mica de tècnica que s'ha d'anar practicant, però jo crec que és una experiència molt xula.
1: Ja per anar acabant, et volia preguntar també, hem parlat d'aquests sent un persones que al final que s'han apuntat en aquest curset. No sé si en comparació amb altres anys és més o menys gent, més o menys com està aquesta situació? La sardana es troba en un bon punt? Com ho valoraries?
2: Doncs bé, jo crec que la sardana Tordera es troba en un molt bon punt, es troba, la veritat, que, bueno, estem molt contents. Sí que respecte a l'any passat hem tingut uns quants inscrits més, també recordar, però, que hem tancat les inscripcions telemàticament, però que sí que és veritat que a plaça la gent es pot continuar apuntant. Donem dues setmanes de marge per si algú, doncs, no s'ha pogut inscriure a través del formulari d'inscripcions que vam posar per les xarxes socials, doncs que poden venir a plaça i les coordinadores ajudarem a totes les persones que us vulguin acabar d'apuntar, però tot i això estem molt contents per la rebuda que ha tingut, i bé, això que animem, si algú encara falta per apuntar-se, que es pot apuntar.
1: Ara comentaves que deixeu aquestes dues setmanes de marge. En quin horari, per recordar-ho que un comentat abans, us pot trobar la gent a la plaça?
2: Doncs ens podeu trobar a la plaça els dimarts a 7:45 a 8:45 i els divendres a 9:45 a 10:45. Estarem, doncs, a la plaça fent el curset.
1: Doncs Mireia, jo que ja he acabat amb les preguntes, gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Tordera, i esperem, doncs, que comenci molt bé aquest curset.
2: Moltes gràcies.
1: I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, esperem que us hagi agradat l'entrevista d'avui, i ens trobem la propera setmana amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
3: 107.1 FM Ràdio Tordera. Splish splash, I was taking a